L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce.
2: It's licks.
3: Mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa.

0: tírate, yo no la tengo.
1: ¡Ay, la tieta!
0: ¡Va, corra!
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

tard. Ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera.

tenim trampera ni per cordar-nos les sabates. Però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Fa massa dies...

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7.

0: Del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara, i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C58, al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona, i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia!
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir, per tant gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat, així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya Central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
9: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
10: Los colombianos, Egan, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
9: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
11: Ya Pogacar.
12: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Paul Seixas o Remco.
13: El ciclismo ya lo he visto siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y así, que sortir desde Barcelona es todo un orgullo.
0: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
18: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
19: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
18: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
20: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya
11: està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
18: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
20: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
18: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
21: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
18: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
22: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
23: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
22: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
0: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
24: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
25: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
24: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
1: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
2: L'Auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers de Lliga Sobal.
3: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
2: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
4: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
5: La Xarxa de Comunicació Local.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Sabies que...
26: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 km i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
5: La Xarxa de Comunicació Local.
27: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
9: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error al intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
10: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
12: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
13: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
14: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
15: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
11: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
16: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
17: La uso más que l'autobús o que el metro.
18: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
11: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
19: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
20: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
11: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a travessera de les Corts a la zona del Camp Nou.
0: Tres minuts per arribar a tres quarts de vuit. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
21: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
23: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
21: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
28: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
21: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
29: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
21: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
28: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
21: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
2: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
3: No tenía ni idea que estaba anulada, como la línea 2, que voy a Monumental, está también parada. Entonces la alternativa era coger el tranvía para ir a Monumental, pero no sabía nada.
2: I Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
0: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
4: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
5: Si no s'implica los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
4: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
6: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
7: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat i a la Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
6: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
0: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
8: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
22: Jo em sento enganyat.
9: que nosaltres el que volem és tornar a casa, nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya, nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible.
0: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
10: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.

0: ara forma part del camp comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
1: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb, aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
0: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular habanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven al seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Pastor, la cantada recupera la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les habaneres a les noves generacions.
2: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals. Aquest concert es pot recuperar, si ho voleu, a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
5: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de Pegaso, de la Pegaso, quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat, a través de les xarxes socials, que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona.

0: i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, connectarem en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I en esports encara, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires afectacions, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud i entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Més endavant també hi ha retencions de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha l'altitud de Sant Quirze a Badia, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Barcelona i també de Molins de Rei al Papiol pels problemes que hi ha a l'autopista P7 pel camió avariat. A l'autovia 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 l'amplitud i aturades de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda del hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Bon Pastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs pateix talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara el temps, ja cal que ens preparem per uns quants dies de calor intensa. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Pensava que això ens ho arreglaries una mica.
2: Bon dia, Helena. Doncs sobretot no mateu el missatge. Jo simplement sóc aquí el portaveu de l'atmosfera i bàsicament doncs, el que diuen les previsions és que cada dia anirà a fer més calor. I això que de calor en fa i n'ha fet molta. Però atenció perquè vist des d'ara, sobretot a partir del diumenge, parlarem d'una onada de calor més consistent al nostre país. De moment el matí comença diàfan, comença transparent, comença tranquil, una mica ventós, això sí, compta perquè és un vent molt sec, sobretot a l'Ebre i especialment avui a l'Empordà, i això també fa que hi hagi una mica de tràngol marítim, per tant molta gent anirà a la platja, però compta perquè es trobarà corrents d'aigua, corrents doncs, de mar de fons ben destacables. Precaució, ja diem, temperatura que s'enfila, i aquesta tarda ja arribarà fins als 37-38 graus amb facilitat a les comarques de la Terra Ferma, també al Pla de Bages, especialment en aquesta zona a tocar, per tant, de Manresa. Temperatura acompanyada de sol també aquesta tarda. I al cap de setmana, de núvols importants ben poquets, i aquesta temperatura que ja el diumenge a moltes viles estaran cantant els 40 graus. Per tant, haurem de buscar l'ombra, sigui com sigui, i la hidratació. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És una notícia que obre avui el nostre informatiu i que ens ha sorprès, com aquell qui diu de matinada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmping de la zona, dels càmpings de la zona, que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició i, per tant, s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
7: Bon dia, doncs al Parc de Marina del Fòrum, aquesta plataforma a aquesta hora el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França, amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipús Pasqua, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, La Tapa Reina. Bon dia.
8: Bon dia, Marta.
7: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. Què implica, què significa aquest gran départ a Barcelona?
8: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el gran départ d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això, independentment de si li agrada el ciclisme o si li agrada fer altres tipus d'esports.
7: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres descensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre d'aquestes tres etapes?
8: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdit en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant també exigent, per tant també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i per tant tenen els deures dels dos primers dies ja a rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
7: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el cinquè si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
8: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesc, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i per què no Isaac del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
7: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
8: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer doncs això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs, pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
7: Moltes gràcies a Roger. Doncs ja ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrregar, doncs, com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest gran départ, aquesta 113a edició del Tour de França. La gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
0: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins a aproximadament vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Un quart de nou. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups s'hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
10: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
11: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
10: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
12: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
10: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
13: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
15: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
16: Bon dia, Helena. Si han canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella, Villa Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T4 i T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
0: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons s'acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
17: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues supercopes i una hoquei lliga. Thank you. I arribarem a 8:45 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
18: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
19: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
20: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
19: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Buró reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
21: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
19: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per el Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
22: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir algú a tots iguals, i després de veure totes les persones...
23: La xarxa de comunicació local.
24: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
25: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final, què volia que sentís qui la llegís, quin impacte volia causar, i des d'aquí va anar tirant enrere quin to necessitava, quins punts havien de quedar claríssims i què podia sorprendre. Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona estanyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 9:03. Hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
3: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
7: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
8: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
9: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
8: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
10: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
8: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
11: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
12: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
13: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
14: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
15: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
14: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
16: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
17: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic.
18: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
19: Dona aquesta seguretat, i també aquest confort, i a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
16: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
1: Tres quarts de nou, és temps, a banda del Tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
1: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
20: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0 sobre Àustria. Una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
21: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
20: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà amb inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, amb inici a Granollers, i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogacar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí, amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el Gran Depart, aquí al Fòrum de Barcelona.
20: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han volcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
23: Molt bon dia.
20: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
23: Bé, tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
20: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
23: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. Tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents, com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no?, que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això sempre són aliats, no?, per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
20: S'atreveix amb un favorit el president de la Federació Catalana? Hem de pensar en Pogacar com a gran favorit?
23: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard en aquest cas no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell, serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut del
20: Pol Seixas, sí,
23: i després també correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los a tots dos donaran molta guerra i faran molt bona feina i deixaran molt bé el pavelló català
20: i els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
23: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
20: Doncs el Tour, que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
0: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
2: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
3: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
4: Lo del business, ¿te parece bien?
2: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
24: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
25: Hay que saber esperar.
26: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
24: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
27: Oh, joder!
28: No estava apuntando ahí.
29: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
30: Daddy!
31: Humphrey!
30: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
24: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
0: Ahir va començar el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestà o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena, bon dia.
0: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
5: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà, o sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xafarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
0: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fumiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
5: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: Laura, fes-me un titular. Dèiem que La Xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
5: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic, és a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència
0: musical.
5: Laura,
0: no tenim més temps, que vagi molt bé el festival i gràcies.

Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda

0: El Tour de França, amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a 8ens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Juliol del 2026, quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Ahir a l'Espai Les Veus de la Neus, amb la Neus Macías, vam recollir les opinions de tota mena que genera la possible arribada d'un McDonald's a la ciutat, concretament al local dels 101 habitatges de la cooperativa obrera de Viviendas. Avui aquest serà un dels temes que tractarem a la nostra tertúlia. A més, parlarem i tastarem d'esmorzars a Forquilla. Ho farem directament al Cafè de l'Artesà amb el Lluís Aguado per acomiadar la temporada del Divins Divendres. També trucarem al Javi Martínez per saber com va anar la visita d'una delegació del Prat a les institucions europees per parlar sobre l'ampliació de l'aeroport, i acabarem amb un xamosa i galana en directe especial La Cova del Foc de la mà de la Colla de Diables del Prat. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto de la producció, Neus Bou a les xarxes socials, i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, anem amb l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius, Noelia Aguilar. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui a l'informatiu tenim prevista una escaleta molt cultural i és que avançarem què ens trobarem aquest cap de setmana als carrers de la ciutat. Pel que fa demà dissabte, 4 de juliol, els carrers de la ciutat es tenyiran de colors amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'alliberament LGTBI+, que al Prat es commemorarà amb una desfilada i amb la batucada Cristatum i carrosses diverses.
0: Molt bé.
1: Sortirà a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya i la previsió és que finalitzi el seu recorregut a les 9 del vespre a la capsa, on continuarà la festa amb actuacions musicals molt diverses i sessions de DJs amb música en directe. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. Continuant amb la línia del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, també parlarem sobre que la majoria de les discriminacions registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en el que és l'àmbit laboral. Així ho ha conclòs l'Observatori contra la LGTBI-fòbia en el seu informe anual, que també constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es va assolir un nou màxim en 353 casos documentats, un 11% més que l'any anterior. Continuant també amb l'agenda d'avui, us podem avançar que l'Associació Fotogràfica Prat celebra l'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimag. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitzar anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per socis i sòcies.
0: Alguna cosa més?
1: De moment, aquests són els 5 cèntims que podem fer de l'informatiu migdia d'avui.
0: Perfecte, moltes gràcies.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui tenim un protagonista doncs, molt important, molt, de molta rellevància pel que fa a l'actualitat potalà, perquè ens visita el nou entrenador de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, el jugador de l'Hospitalet.
0: Aquest agermanament és inevitable sempre, entre l'Hospitalet i el Prat.
1: I remarco Hospitalet perquè m'he assabentat que això de ribarenc no és una cosa molt habitual.
0: A veure, després t'hi pots preguntar, però és una cosa que fem servir els... els departaments d'esports, dels mitjans de comunicació per anomenar la gent de l'Hospitalet, però només es fa servir en els esports i la gent de l'Hospitalet és raro que et signifiquis amb ribarenc.
1: Mira que com després em digui que sí.
0: No, clar, perquè estem acostumats i al final tu ja dius ribarenc, doncs mira, sí, queda bonic, és una paraula molt bonica.
1: Sí, queda bé, queda bé.
0: És veritat que la gent de l'Hospitalet no té cap vincle amb el riu. O sigui, així com el Prat,
1: si algun sobrenom,
0: hi ha una part
1: algun
0: molt maca.
1: Algun sobrenom heu de tenir, no?
0: Sí, sí, sí, però no sé quin. Clar, millor ribarenc que altres coses.
1: Per això...
0: Al final l'Hospitalet surt sempre a les notícies per temes que no ens agrada a la gent de l'Hospitalet.
1: Per això. Que...
0: Però, bueno, a mi em sembla bonic, eh? El que passa és que em sobta això de dir, ostres, a la cultura no es fa servir, en d'altres àmbits no es fa servir, i als esports, doncs mira, a vegades sí. És veritat que els esports es dediquen més a...
1: Necessitem sobrenoms, sí, perquè sí, si no, sí, sempre, sí. Jo, per exemple, sempre, a banda d'AE Prat o Club Bàsquet Prat, doncs tinc els recursos,
0: Blava,
1: que Pota Blaves, Praté, Blanc i Blau, sí que és veritat que m'ho he trobat.
0: Mira, veus?
1: Fora del Prat, però aquí jo, almenys, la cultura de blanc i blau,
0: aquí
1: que no seria,
0: ser.
1: No seria incorrecte, però no, jo és un terme que no el faig servir molt.
0: No seria incorrecte i seria pels dos equips.
1: Sí, sí, sí, per això. Per això.
0: Mira, veus?
1: Però sí, sí.
0: És una mica el mateix. Això que et passa amb blanc i blau, doncs passa una mica allà.
1: Bueno,
0: està bé, però vale.
1: Doncs avui ens visita el programa per parlar una mica de com li va arribar aquesta proposta, una proposta que, com ja ens va explicar en roda de premsa, no se la va pensar molt. Recordem que ell era l'entrenador de l'hospital la temporada passada, que a mitjans de temporada ho va deixar per un incident, un episodi de violència a la grada que va doncs, implicar un aficionat amb un membre de la seva família i que, per tant, doncs, això suposo que ha sumat a potser ja accions d'alguna cosa que ha pogut escoltar o va escoltar en el passat, doncs va ser com la gota que doncs, va dir fins aquí. En fi, un entrenador que passa de tercera federació a Lliga Elit, per tant, en categoria sí que és una passa enrere, però que li va, com ell mateix va dir, el tema de la categoria era una cosa que no li importava i que si acceptava el Prat era perquè el projecte li va seduir per proposta futbolística, per estructura, per organització, en fi.
0: Content
1: i il·lusionat, el nou míster del Prat que tindrà, recordem, com a segon entrenador el pratenc Javi Martos,
0: molt
1: que
0: bé.
1: La temporada passada no estava en el Prat, anteriorment sí, era segon entrenador amb Miquel Motos i que ara doncs, torna novament a la banqueta potalava, torna novament a ser membre de l'estaf tècnic, o sigui que doncs, bueno, tindrà també una persona al seu costat d'experiència i que li dirà, mira, això, aquí això funciona millor o no facis cas a tal cosa, en fi, una persona que coneix bé el Prat. I bé, a banda, evidentment, del míster, doncs sempre tenim una finestreta per l'actualitat, més... recent, tornant novament a parlar de la Prat, avui s'ha anunciat que es presenta, ja ho van comentar nosaltres ahir, però avui ja s'ha fet oficial la convocatòria del nou CEO de l'Associació Esportiva Prat, es va anunciar fa dos dies que Guille Rio ho deixava i s'ha anunciat que serà Xavier Escaig, i aquesta tarda es presenta el senyor Xavier Escaig, que esperem tenir-lo la setmana que ve aquí al programa també per explicar-nos una mica doncs...
0: Què fa un CEO?
1: Que
0: és una gran pregunta,
1: sí.
0: Perquè l'Eulàlia que ens estarà a casa seva escoltant dirà, què és un CEO? De la
1: I CEO, amb C, que
0: sí,
1: ja, la broma, no li posem la F.
0: És la direcció, no?
1: Sí, és la direcció, sí, marca una mica les línies, la missió, en fi, potser no ha estat tant en la part esportiva que també, però té una visió més general, més àmplia de lo que és el club, perquè també implica la fundació, en fi, és una part més empresarial, més administrativa. Bueno, parlem amb ell perquè és una persona de molt recorregut pel que fa la part esportiva, perquè va ser futbolista del Barça, per exemple, o sigui que és un exjugador i que en el seu moment, als 90, doncs, va ser fitxat per Johan Cruyff.
0: Mira.
1: O sigui que... Sí, no, segurament una persona molt interessant i que tindrà molt a dir...
0: Molt bé.
1: Però bueno, això ja és un altre capítol, serà de la propera setmana, avui, com deia, amb Cristian Gómez a partir de 2:15. I aprofitant també que demà se celebra l'aniversari del Club Petanca Prat, doncs recuperarem les declaracions més destacades, en fi, farem una mica de prèvia d'aquesta cita que tindrà lloc demà, ja que l'altre dia vam tenir el seu director esportiu, el Juan Antonio, i que ens va explicar que està reflotant novament el club per intentar tornar a ser un dels més importants d'Espanya, com ho va ser en el passat, i que, doncs, per la dificultat que té mantenir una entitat, doncs això s'ha perdut i ara mateix doncs no ocupa l'escalafó que va ocupar doncs quan ell, per exemple, era jove i va entrar al club.
0: Doncs déu-n'hi-do, que interessant el Prat Esports d'avui. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la, molt assolellada, molt neta, molt transparent i sense núvols destacables durant tota la jornada d'aquest divendres. I, per tant, una altra vegada farà calor i durant moltes hores. De fet, aquesta tarda fins i tot encara en farà més de calor que no pas ahir i estarem parlant d'alguns valors ja propers als 36-37 graus a la Catalunya central, també a les comarques del Camp de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Compta també amb la tramuntana que anirà bufant a molts indrets del Pirineu, sobretot de l'Empordà, per bé que aquesta tarda començarà a ser un palet més feble, una tramuntana molt seca en aquells indrets gironins. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions són pel tram en la línia T4 i T5 i T6, doncs amb aquells talls, concretament només el tram. La resta de transport públic sembla que funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres d'entrada de sortida del nostre entorn més proper al Prat. Ferran Aràndiga des del RAC, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que la AP7 es manté tallat un carril a l'altura del Papiol en sentit Girona per un camió avariat. A hores d'ara, però, doncs, ja queda molt poca intensitat, poc menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també teníem una segona avaria, el nus de la Trinitat, que a hores d'ara ja normalitza la seva situació i, per tant, doncs, si parlem de retencions habituals, farem atenció, sobretot, a alguns trams intermitents de les dues rondes de Barcelona, les dues en sentit Llobregat. També al Vallès tenim congestió, a la AP7 en sentit sud, el punt de Barberà. Encara pel que fa al vessant Llobregat, de moment força tranquil·litat, tant a l'A2 com a la B23 en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des de RAC. Bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Vinga, doncs anem a explicar-vos el més destacat dels diaris. Com sempre, gràcies a en Marc Quinto. Què tal, Marc?
3: Molt bon dia, Isa. Molt bé. Divendres ja i penúltim divendres de la temporada, així que alegres.
0: Estem, alegres.
3: Perquè
0: alegres.
3: Ens espera un dia interessant avui, però abans...
0: Dia diferent, almenys.
3: Sí, sempre. Ens agrada fer de tant en tant alguna coseta així diferent. Abans, començar amb els diaris. Diari Ara. Parlem d'aquesta regularització de migrants que portem uns dies ara que comencen a saber-se dades. Titula el diari Ara: 257.000 persones immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzades. La xifra total de peticions a Espanya ascendeix a 1,17 milions i doncs, més de la meitat ja estan admeses a tràmit. La immigració aporta un 0,5 punts de creixement mitjà anual del PIB per càpita entre el 2022 i el 2025, així que déu-n'hi-do. I després, una altra de les notícies del dia, i és que Salvador Illa assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura.
0: El periòdico, a banda d'aquests dos destacats que també menciona, la fotografia és per la presentació del Tour de França des de la Sagrada Família. Ara fa goig.
3: Estem amortitzant-la, eh?
0: Clar, l'estem posant a tot arreu. I, doncs, Barcelona, l'aparador mundial del Tour. Després vam diferents destacats. Un que em crida moltíssim l'atenció i ens hauria d'emprenyar tothom és que la víctima de la violació d'Igualada tan sols ha rebut 80 euros de reparació amb tot aquest periple que sabem que ha hagut de patir. Per tant, això crec que és una de les coses que hem d'indignar-nos com a societat. Més temes. Moreno Bonilla investit a l'acceptar l'entrada de Vox al seu govern, cosa que deia que no faria.
3: El dia d'abans.
0: Al final hem vist que sí. I sense marxar de tema polític, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díaz.
3: I La Vanguardia és una mica la barreja del periòdico i de l'Ara, perquè ens parla d'aquesta sol·licitud de regularització del Tour de França, d'aquesta imputació de la directora de la Guàrdia Civil, i doncs fa èmfasi en que el govern la manté al seu càrrec, el tema dels pressupostos i també que Vox entra a la Junta i imposa a Moreno Bonilla la prioritat nacional que s'està extenent a tots els governs del PP de les comunitats.
0: Doncs anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat avui.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
1: Buah, un programasso, eh? De fet, aquesta setmana descanses poc, eh? Ja, no, ja ho estàs veient.
0: Serà un final apoteòtic.
1: Sí, però està bé també. Comencem fent tertúlia avui amb el Marc García, la Núria Balló i també el Vicenç Tierra. Parlarem de diversos temes, alguns de molta actualitat pretenca. Un són el tema dels vesprejos, i és que comencen avui, ahir en vam parlar, els vam explicar bé, i doncs poc o molt interessen a tothom, perquè sí, t'agradin o no, estàs al tanto del tema. Un altre tema del que també hi ha opinions diverses és el nou McDonald's que obrirà al costat dels vesprejos, allà els nous pisos de la cooperativa, al costat del camí de la platja i de la Barceloneta, perquè ens entenguem. I doncs, de fet, tenim un vídeo a Instagram que podeu...
0: Que ho ha petat,
1: que podeu veure.
0: Gràcies a les Neus, aquesta conjunció entre Neus Macias i Neus Bou, que han fet que aquest vídeo es comparteixi a tot arreu. Hem arribat a moltíssima gent nova, gràcies i benvinguts. I ha estat un tema dels que ha tingut més ressò de tota la temporada.
1: Hem arribat als 3.000
0: seguidors.
1: Que vam acabar temporada amb 2.000, no? Justament, per aquestes èpoques. Així que estem contentíssims.
0: Gràcies.
1: I aneu a veure el vídeo perquè no té desperdici. És fantàstic, eh? És a dir, bé.
0: Aneu a veure el vídeo i podeu recuperar el reportatge, on tenim veus de, a favor, veus en contra, veus de tota mena.
1: I veus
0: i també
1: de la cooperativa,
0: de la cooperativa,
1: clar,
0: evidentment, amb Antonio Pedrero, amb el president de la cooperativa, que ens explica doncs, que encara queden alguns detalls per acabar de quadrar, però doncs, que sí que estan en converses amb aquesta gran empresa. Què més, Marc?
1: Vinga, més coses. També parlem de la taxa Shane, que és la taxa coneguda per aquest nom, que el que fa és implementar un suplement de 3 euros per cada categoria de producte, no pel conjunt de la bossa, sinó de la cistella, sinó per cada categoria de producte que compris a plataformes que vinguin directament de Xina, Shane,
0: AliExpress,
1: Temu, tots aquests. Doncs,
0: si compres 3 samarretes, pagaràs 3 euros. Si a més compres un rellotge, 3 euros més. Si a més compres una cosa per casa, que és una cosa que compra molta gent, 3 euros més.
1: T'obligueu a comprar aquí
0: o hauria de ser.
1: O a comprar aquí o a tenir molt clar el tipus de productes que vols comprar. Doncs aquesta vegada compro només roba o samarretes, clar, o tal.
0: Sí, la gent s'ho endreçarà.
1: Sí, la gent s'ho
0: endreçarà. Espero que faci un canvi d'hàbits, però no crec que sigui.
1: No. I
0: què
1: doncs
0: més?
1: Bé, parlem també d'aire condicionat, del canvi climàtic i alguna coseta més. Més coses. De partir de les 10 i fins les 11 farem un especial Divins Divendres, si així com l'any passat vam fer cuina en directe aquí al Planeta Prat, que us recordeu, va ser fantàstic, ens va caure a la taula, hem sortit a la tele, a tot arreu.
0: Sí.
1: Aquest any li hem volgut donar una mica la volta, vam veure que va anar bé, però no del tot, i hem dit, anem a fer una cosa més senzilla.
0: Més estable.
1: Com és anar a una taula ja feta i fixa, com el Cafè L'Artesà, amb el Lluís Aguado, que és un dels seus responsables, per tal de parlar d'esmorzars de forquilla, amb ell allà in situ, i poder comentar-ho tot molt alegrement.
0: Tu, a més, ets un apassionat d'aquest tema. O sigui, sí, hi ha vegades que els temes del planeta no t'acaben de...
1: No.
0: Aquest t'apassiona.
1: Sí,
0: aquest t'encanta.
1: Així que estaré per allà ajudant-vos.
0: Amb la presència d'en Marquino.
1: Llavors, això serà de 10 i fins les 11, vale? A partir de les 11 recuperem l'entrevista dels companys informatius sobre el 43è Prat i Mac, que recordem l'agrupació fotogràfica que organitza cada any. I doncs han passat per aquí pels micròfons del Prat Ràdio per explicar una mica guardonats, com ha anat, etc. A les 11. A 2:15, amb la Neus Bou, parlem de festivals, tenim el Vida, tenim el Plans a Tocar,
0: tenim de tot.
1: Parlarà
0: el
1: Tour de França.
0: Tour,
1: vale, ens parlarà el Tour de França, que és un pla a tocar diferent al que ens tenim habituat, però també vol parlar-ne.
0: Home, crida. Jo vaig anar a veure la volta.
1: Sí,
0: va,
1: és veritat, però això era
0: gràcia,
1: més
0: fàcil. Imagina't el Tour, perquè a més hi ha una caravana prèvia d'una hora, de gent ballant. És una festassa.
1: Que fort,
0: És una festassa. La volta ja em sembla un desplegament increïble, però no hi ha tanta animació.
1: Jo no acabo d'entendre, però molt interessant, eh?
0: No sé per què, però això atrau.
1: Ja.
0: Bueno, igual que la gent que va veure la Marató, no?
1: Sí. O la Fórmula 1, que veus el cotxe passar i ja
0: està. O la Fórmula 1, però la Fórmula 1, clar, passa diverses vegades.
1: Sí, però passa tan
0: ràpid. O el veus Aquests no, passen molt ràpid, eh? Ja, en realitat, passen a sí, 50-60 km hora.
1: Els veus un cop i ja està.
0: Ja està, ja no es va. Però bé, d'això... No es distingeixen ni res.
1: No, no, està clar. D'això i més temes parlar la Neus a les 12 entrenant la creativitat.
0: Un moment, que també després de la Neus parlarem amb Javi Martínez.
1: És veritat, no ho he explicat. Avui Javi Martínez no haureu escoltat la seva tradicional torre de control perquè... ell ha estat a Brussel·les, igual que el Prat Ràdio ha tingut desplaçats, doncs el Delta també, ell anava doncs, en nom del periòdic Delta, i doncs què passa? Que la torre de control avui la farem en directe.
0: Molt bé.
1: Farem una torre de control especial, aprofitant que també estem acabant temporada, encara queda un dia, però volíem fer alguna cosa especial amb ell, i entrarà tot just entre el Prat i Mac i la Neus Bou, perquè ens expliqui doncs, una mica com ha anat això, sensacions, anècdotes, que li va bé molt de gust
0: parlar. Amb el Javi farem més anècdotes, amb Ivan Conde ja sabeu que farem més informació,
1: sí, més
0: amb els serveis informatius.
1: Sí, sí, està clar.
0: Tot es complementa.
1: I acabem amb Xamosa i Galana.
0: Molt bé.
1: Arriba a la Cova del Foc aquest cap de setmana i amb el José Luis Auñón, última secció de la temporada, també hem volgut fer-ho en directe aquí amb
0: clar,
1: ell
0: sí.
1: I el tindrem amb ell, parlarem amb la colla de Diables i també amb els del Pollo, que també són importants en aquest dia.
0: 35 anys que fan.
1: Sí.
0: I els músics, que ja sabeu que en fan 30.
1: Sí.
0: Marc, gràcies
1: i
0: fins ara.
1: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. I anem a conèixer la programació del Cinema Capri.
2: Oh. ¿Veis estos hombres enormes y bien armados? Sospechan que habéis matado a su líder y os quieren ver muertos.
3: Quick?
2: Ok, acción!
4: ¡Por ataque!
3: ¿Podéis?
5: ¡Que somos actores!
2: ¡Corten!
3: A ver.
6: Ha sido una toma.
2: ¡Perfecta!
7: ¿Habéis escrito una película de monstruos?
8: Sí, con Pika Kaiju. Arr, arr.
7: ¿Y ya sabéis qué monstruo vais a poner?
0: Minions and Monsters és l'aposta del cap de setmana al Cinema Capri. De fet, ja l'hem pogut gaudir tant dimecres com dijous i avui, dissabte i diumenge, també la podrem veure en tres sessions diferents, a les 4 de la tarda, a 7:15 i a 9:15 de la nit. Com sempre, us recomanem que feu un cop d'ull a la pàgina web del Cine Capri, a www.cinecaprialprat.com. Nosaltres ens aturem uns segons i tornem amb la tertúlia.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 34 minuts ara mateix, per sobre de les 9 del matí, comencem la nostra tertúlia. Saludem el Vicenç Tierra, què tal, benvingut?
1: Bon dia.
0: Com anem? La Núria Balló, hola Núria.
2: Hola, molt bon dia.
0: I el Marc García, què tal Marc?
3: Molt bon dia.
0: De fet, tenim una tertúlia, molta d'aquesta gent està relacionada amb el món literari, cosa que ens agrada molt, però avui parlareu d'altres coses.
3: Sí, però, però en vers.
0: Ho podeu fer en vers, si voleu. Doncs un dels temes que ho va patar ahir, com hem dit, a les xarxes socials, és que vam fer un vídeo amb la Neus Macías, que fa l'espai del reportatge cada setmana aquí al Planeta Prat, i li vam proposar sortir a preguntar per l'arribada d'un possible McDonald's a la ciutat, no només a la ciutat, sinó a un emplaçament com és el local de, les, de la cooperativa obrera de viviendes, d'aquest 101 habitatges.
1: El local són els baixos d'un edifici.
0: Els baixos d'un edifici, exactament. Per tant, vam sortir a preguntar-ho i aquest vídeo ha tingut moltíssima repercussió, més de 16.000 reproduccions i s'ha compartit i s'ha enviat més de 500 vegades. Per tant, és un tema que ha interessat a la gent del Prat i no sé si a vosaltres us havia arribat aquest tema, Vicenç. I també,
1: jo em va arribar ahir. També, no haig de dir que...
0: Tu coneixes la cadena, has anat a McDonald's a...
1: He anat alguna vegada, sí, una vegada per no dir que no he anat mai, esclar, perquè si no els meus nens diuen no, ja aniré alguna vegada, sí.
0: I què tal? Quina és la teva opinió de l'arribada d'un McDonald's aquí al Prat?
1: No sé, jo crec que aquí, si ara miréssim, hi ha algunes altres coses que també quan van arribar vam dir que suposo que al final es normalitzarà si no alteren la vida veïnal, és a dir, el descans veïnal no es pot alterar, perquè si s'altera llavors sí que s'alteraran altres coses, però si no hi ha taules al carrer, si no deixen que la gent s'ajunti per allà fent això a les tantes de la nit, o, perquè clar, a les 12 de la nit ja són les tantes de la nit per descansar,
0: sí.
1: Si passa tot això, si no passa tot això, jo crec que tampoc hem de lluitar contra. Mentre el tema del descans veïnal es respecti absolutament,
0: Hem de dir que la Neus Macías també va parlar amb Antonio Pedrero, amb el president de la cooperativa, precisament per constatar que hi havia del cert en aquests rumors. Ens va explicar doncs, que sí, que hi havia converses amb aquesta cadena, que de moment no hi ha un acord signat, però que hi ha interès per part de les dues parts de poder tenir aquell local ocupat amb uns ingressos que puguin generar també... doncs, per apaivagar la despesa que s'ha fet des de la cooperativa per poder fer aquests habitatges de lloguer.
1: Una hipoteca mensual d'aquí t'espero.
0: Marc, tu no sé si t'havies assabentat d'aquest tema, si t'havia arribat.
3: No. Jo m'he assabentat ara quan entrava per la porta, que m'ho heu fet saber. I bueno, la meva tesi es resum en tres paraules: Yankees go home. No volem un McDonald's al Prat. Jo no vull un McDonald's al Prat. Jo no voldria McDonald's a gairebé cap puesto del món, perquè són el símbol, la quinta essència de la colonització nord-americana, i a més una colonització absolutament de baixa qualitat i desastrosa. Entenc que hi deu haver alternatives, no?, per donar viabilitat econòmica a un local. Ja t'ho deia abans, potser un prostíbul, potser no es porta tant, o potser algun altre tipus de negoci no tan proimperialista, no? Podríem trobar alguna solució per intentar guanyar els quartets que els hi calen, que és molt legítim, que recuperin els diners, això està més clar que l'aigua. Però home...
0: Tu no consideres que a qualsevol preu?
3: Jo no considero que a qualsevol preu, res a la vida. Res a la vida a qualsevol preu. I si el Prat vol fer bandera de ser una ciutat que mantingui uns valors i una espècie de... doncs no sé, encara un caràcter propi, davant d'aquesta, jo que sé com dir-ho, homogenització, diguem, del món, perquè ens estem convertint en una còpia barata del que és els Estats Units, que per mi és una de les cultures ara mateix més en declivi que hi ha, doncs home, si ens volem diferenciar hauríem de pensar aquest tipus de qüestions, és a dir, buscar alternatives. Jo penso que es poden trobar alternatives que siguin igualment rendibles, no?
0: És cert que ara per ara el Prat es manté una mica fora de les dinàmiques de franquícies, d'aquestes grans marques a nivell de roba, d'aquest tipus de cadenes de menjar ràpid, però clar, hi ha una altra part de la ciutadania que el que reclama precisament és que la ciutat no sigui morta,
3: mira,
0: i que al
3: mira,
0: final molta gent jove hagi de marxar del prop.
3: Precisament amb això que ens veu comentar per parlar avui del Ricardeo,
0: sí.
3: Crec que això enllaça perfectament amb aquest tipus de problemàtica. O sigui, aquesta iniciativa de fer esdeveniments a la Ricarda, sí, a l'estiu i tal, a mi em sembla excepcional. O sigui, està molt bé, és un espai que ja hem dit que està buit i que s'hauria d'aprofitar. A més, enllaça amb el que deia el Vicenç, de que és un lloc on no molestes els veïns perquè estàs suficientment allunyat, i jo crec que s'hauria de potenciar precisament en llocs així, que es creïn espais segurs, que espais còmodes, espais bonics, perquè els més joves del Prat tinguin també la possibilitat de tenir el seu lleure sense haver de marxar de la ciutat. Perquè és veritat que el Prat té una orientació absolutament middle age, o sigui, per mi, perfecto, i per la gent gran també, saps? O sigui, famílies, amb crios, tal, tot això fantàstic, però quan tens 16 o 18 anys, clar, estàs fotut al Prat.
0: Sí, sí.
3: I jo ho he estat, perquè jo he tingut 16 anys al Prat i també tal. Però crec que això és una oportunitat per oferir-los amb ells també una zona d'esbarjo que tinguin també el seu petit lloc de trobada, no?
0: Ara entrarem amb el Ricardeos.
1: Aquesta és la paraula.
0: Núria, sí. T'havies assabentat
1: de...
0: Un moment, que avui sentirà Núria de moment. Núria, t'havies assabentat de l'arribada del McDonald's a la ciutat?
2: Sí, ho vaig veure ahir a l'Instagram.
0: Sí, oi?
2: Sí. I em va semblar molt incongruent per part de la cooperativa en un lloc posar una franquícia d'aquestes americanes allà. No pega. I sobretot, independentment que sigui la cooperativa o no, posar un McDonald's en un lloc on hi viu gent, en uns baixos, trobo que és un embolic de caldeu. Perquè, a més, el McDonald's és la típica imatge aquella de la gent que va amb cotxe i compra i s'emporta el paquetet.
1: No,
2: però
1: el cotxe aquí no n'hi haurà de cotxe.
2: Aquí no n'hi haurà de cotxe. No. Però el fet d'anar-hi en família és molt bé, perquè a les 10 ja més o menys pleguen, però el jovent també, les primeres vegades que surten o queden amb els amics, se'n van en llocs d'aquests. I quan surten fan soroll. És impossible no fer soroll. Si es nota a les terrasses, a l'estiu, a tot arreu. Llavors, em sembla una incongruència per aquesta part. Per altra banda, tenint un McDonald's al Prat, si jo fos McDonald's, no el posaria allà. Jo el posaria al Mas Blau, per exemple, que és un lloc de trànsit amb l'aeroport i no sé què, fas la gran propaganda, la gent va allà, també t'arriba el metro, també t'arriben els autobusos, i és un lloc que no molesta ningú, i a més té molt de més trànsit a nivell de clientela i un potencial molt més alt.
0: Potser el Mas Blau està una mica, no, lluny del nucli, però sí que hem rebut propostes de molta gent als comentaris que deien que estarien a favor si fos als polígons industrials, potser en aquest espai del costat de Fondo d'en Peixo, o potser l'espai del costat de Moreres. No sé si aquí ho veuríeu millor o no.
3: Però que els hi devem amb aquesta gent nosaltres, sí, però que no els volem. Que estem morts de gana ara mateix. O sigui, realment estem tan malament que necessitem plegar-nos als designis de l'imperi? No, fins que no ens fuguin de genolls, no, ja està.
0: Tu, Núria, estaries a favor de fer-ho en aquests espais més allunyats?
2: Allunyats, sí, del tot, si és que volen i si és que el Prat ho vol, i si el que dèiem del jovent, que també, a veure, jo no seré client en aquest moment del McDonald's, però a veure, també com deia el Vicenç, quan els nanos eren petits, a veure, un o dos dies hi vas anar perquè ho anaven a una festa d'aniversari,
0: sí,
2: o t'ho demanaven ells, i perquè doncs ho anaves, i però dius, Sònia, hi vaig per què? Per fer contents els nens, però clar, no hi tornaré, jo és un lloc que no m'hi trobaran.
0: Aquesta cadena amb els nens fa tota una campanya de màrqueting per anar a buscar la joguina, per anar a buscar doncs, aquest menú especial.
3: Tot meravellós, clar.
0: Sí, sí. Ja tocarà anar a les festes d'aniversari.
2: Com acabaràs anant a Eurodisney i acabaràs...
1: Aquí, he dit al principi, el més important és que no hi hagi Mac-cotxe, que no hi hagi Mac-cadira, ni Mac-taula, ni tot això. És a dir, que hagis d'entrar dintre, si vols alguna cosa, entra dintre.
0: Bueno, ara per ara és una possibilitat,
1: sí, és
0: no
1: una
0: és una realitat,
1: no,
0: però és veritat que hi ha converses en aquest sentit i veurem doncs, si s'acaba instal·lant aquesta cadena, però és veritat que és un dels temes d'actualitat de la setmana. Anem amb els vesprejos, perquè aquesta tarda comença aquest cicle doncs, de divendres dissabtes del mes de juliol i fins al primer cap de setmana d'agost, on hi haurà propostes diverses. Ahir també vam parlar parlar d'aquest tema. Ens explicaven els organitzadors que hi haurà propostes per gent de tot tipus, que la idea és fer un entorn familiar, que tothom pugui trobar en algun moment doncs, algun tipus de música que li encaixi. També intenten no contraprogramar amb d'altres esdeveniments que es faran al Prat. Per exemple, la desfilada de l'Orgull, doncs, ja hi haurà un tipus de música, per tant, al Ricardeo hi haurà un altre. Al Festival Soundit de Música Electrònica ja hi haurà un tipus de música, aquí hi haurà un altre, per complementar una mica. I tenim des de rumba fins a música electrònica, reggaeton... música dels 80, hi ha una mica de tot.
4: Saps que no hi haurà?
0: Què?
4: Cançó d'autor, segur.
0: Home, clar, això és no. més difícil, eh?
2: Ni habaneres.
0: Ni habaneres tampoc.
4: Pues més difícil perquè... Més difícil perquè... Per què és més difícil?
0: Això és més difícil.
4: Perquè és més difícil.
0: Clar, perquè això seria un festival, no? Aquí parlem de DJs.
4: Bueno, però si tu estàs creant un ambient...
0: Tu podries ser DJ de cançó d'autor?
4: Jo puc ser moltes coses, de fet.
0: Però, ja ets
4: però,
0: moltes coses,
4: però no tindria cap problema en fer una sessió de cançó d'autor o portar potser cantautors que cantin, saps? Que potser és més... I no dic que sigui potser en prime time i a l'hora més moguda del tal, però home...
0: A tu t'agradaria que s'obrís també a jo, actuacions,
4: és que,
0: no?
4: És que... Sí, jo és que pensava que tenien al cap, de fet, tenia entès que estava pensat la idea de fer algun tipus d'actuació en directe també. Pensava que sí, eh? Jo ho trobo, evidentment, coses petites, no muntarem un macroescenari allà de 12.000 watts, però coses petites crec que sí, que a més és que ja està diferents espais, es podien crear diferents espais per un racó més íntim. O sigui, a mi el que m'agradaria és vincular tot això a la cultura, o sigui, perquè, com és que et digui, sí, el meu germà, que és professor de sociologia, em diria que estic patinant aquí, però doncs a mi la música electrònica com a proposta cultural, bueno, què quieres que te diga? Sí, home, sí, és cultura, tot és cultura, no? Però potser si volem inculcar una sèrie de valors a la joventut, si volem construir una visió comú del que tenim, si volem fer una sèrie de coses, doncs haurem d'apostar per les propostes que parlen d'això, no sé. No?
0: Clar, el que passa és que és veritat que no hi ha cap proposta d'oci fins ara aquí al Prat, que és la prova pilot també, que és el primer any, i veurem, jo suposo que no han volgut muntar una cosa molt complexa per veure com acaba funcionant
4: fàcil,
0: i com s'acaba
4: més fàcil d'un paio amb una guitarra, ja te digo jo que no hi ha.
0: Tu t'hi passaràs en algun moment o no?
4: Home, si puc, sí, el que no sé és com m'encaixarà amb els torns, perquè vaig una mica de bòlit ara mateix, però si puc, sí, clar.
0: És tots els divendres i dissabte fins a quarts d'una aproximadament i des de 6 de la tarda, per tant hi ha un marge
4: quina,
0: per poder-ho fer.
4: Fixa't tu quina hora, quina hora més bona per cantar a l'alba, saps? O sigui, és que...
0: Núria, com ho veus això dels Ricardeos, dels vesprejos a la granja de Ricarda?
2: Ho veig molt bé per començar a utilitzar aquest espai i a donar-li vida. Ho veig molt bé com a prova pilot, a veure què passa, perquè potser sortiran moltes coses, i això també es pot fer, això també...
0: Clar.
2: Jo reconec que sóc bastant, diguem-ne, analfabeta en el tema de les músiques aquestes de DJ i tot això. Llavors, clar, me miro el programa i dic, no m'interessa res, perquè primer no veig cap cosa que realment m'atraigui. Tampoc, a veure, a mi no, en general tampoc m'han agradat molt les coses multitudinàries, però veig que per la gent que té família, pues, anar-hi a les 6 o les 7, que posin una bona gelateria italiana allà.
4: No, sisplau, un McFurry, no, poden posar un McFurry.
2: Llavors tindria una mica més d'atractiu, almenys per mi, o perquè no n'hi ha cap de gelateria italiana bona parlant de coses aquí al Prat, val? Hi hauria d'haver una mica més d'atractiu, però bueno, per la gent jove i per la gent en família, per anar a passar una estona per allà, suposo que hi haurà alguna cosa de
0: vaporitzadors de menjar, sí que hi ha,
2: de menjar, i vaporitzadors d'aigua o alguna cosa que no passis calor, perquè és que, clar, és a l'aire lliure també, i a les 6 de la tarda fa molta calor encara,
0: Sí. Hi haurà paradetes d'artesanes també, hi haurà paradetes de menjar, per tant, sí que hi haurà la proposta de menjar, però el tema de gelats no crec que concretament sigui això, sinó és més per no haver-te d'anar a sopar i tornar o ja marxar d'aquell lloc. Vicenç, amb tu vam parlar d'aquests vesprejos en el seu moment i tu deies que potser un dia sí que faràs la volta, no? Ni que sigui per veure com està funcionant.
1: Esclar, ja aniré. Jo primera, anticipant la reunió primera, ja era hora que allò s'utilitzés d'alguna manera per només allò de dir, vaig a fer una foto, una cosa que és històrica.
4: Estem d'acord.
1: O sigui, que s'utilitzi per dintre i per fora. És a dir, això que estem dient del mag no sé què, doncs mira, ara ja serà fora, al carrer, però al carrer, allà on sigui. Es tracta de que la gent s'hi acosti. Perquè, clar, aquí tots pensem que... hem comprovat que quan arriba a primers de desembre, allà l'Ajuntament diu que van 2 milions de persones, per dir alguna cosa, no? O sigui, que van, doncs, 100.000 o no sé quants, a veure, doncs, la fira del pollastre, no? O la fira avícola, o el que sigui. És a dir, allò s'ha d'utilitzar sí o sí. És a dir, no pot estar allò com està, com ha estat anys, eh? Llavors, atreure la gent jove, doncs clar, és que si ja no li deixem que vagi al McDonald's, no li deixem que vagi... Home, allà que hi hagi alguna cosa alternativa, no? Clar. O diverses alternatives, que ja està bé que cada setmana facin una cosa diferent. Sí. Perquè fi al cap això de Ricardeo i Tardeo, tot això és anar a passar-s'ho bé, eh?
0: Sí, sí.
1: O sigui, el sufix aquest de és anar a passar-s'ho bé. O sigui, jo entenc que ja feia falta. Aviam
0: com va.
1: Quan dura... És una altra història, eh?
0: De moment,
1: quan dura, perquè
0: tot
1: això necessita
0: mes.
1: Algú a darrere que empenyi, eh? I un equip que ho faci funcionar.
0: Sí.
1: I ho faci funcionar bé, és a dir, que no vinguin després les queixes. Tot és complicat, però és a dir, si no s'afronta això d'una vegada, doncs no sé què farem amb la Ricarda.
0: Doncs de moment estarà plena, segurament divendres i dissabte a la tarda.
1: Aquesta nit comença?
0: Avui comença a les 6 i això s'allarga fins a 12:15. Per tant, sí que podrem, tot l'entorn, no? També que suposo que es preocupa quan es fan aquestes activitats, doncs podrà descansar, perquè no s'allarga fins a la matinada, sinó que és aquest format tardeo que s'ha posat també de moda. Anem amb altres temes. De fet, estem aquí amb l'aire condicionat posat i aquesta setmanes, arran una mica de la onada de calor a França, ha sortit aquest tema i s'ha posat sobre la taula de, doncs, el país d'aquí al costat no tenen aire condicionat a tot arreu, hi ha moltes cases que no està habilitat i fins i tot és un tema de debat i es qüestionen si l'aire condicionat facilita viure millor durant les onades de calor, però també les propicia d'una altra banda.
3: Les propicia?
0: Clar, contribueix a aquest escalfament global que al final fa que tinguem onades de calor en llocs on no és habitual.
3: Ara les onades de calor les tenim perquè tenim aire condicionat.
0: Tu t'ho planteges quan el poses o no?
3: Mira, jo he viscut a França, no sé si ho sabíeu.
0: Sí.
3: Vaig viure l'any 2002 al 2004. A l'estiu del 2003 vaig patir en primera persona, en les meves carns, la pitjor onada de calor que hi ha hagut a la història de França, amb 13.000 morts registrats. Jo me n'anava a dormir a la meva residència d'estudiants, que estava al centre de París, al barri 14, amb un edifici de formigó façana sud, de 9 plantes, jo estava a la setena. Me n'anava a dormir cada nit a 39 graus, això és el que marcava el termòmetre. I diré que em despertava, però no és que em despertés, perquè no dormia en tota la nit, a 36 pel matí. D'acord? I així vaig estar 8 dies. Jo tenia 22 anys,
0: clar.
3: Llavors vaig sobreviure perquè sí. Era jove, però jo me n'anava a la feina al matí a les 8 i em posava a dormir a la feina quan arribava, perquè no podia, era l'únic lloc on hi havia aire condicionat, treballava al Crèdit Agricole,
0: clar.
3: I dormia una horeta, el que fos, el que podia, i em ficava a treballar.
0: Uh-huh.
3: Que pensi que posar l'aire condicionat és un tema accessori o senzillament de luxe, doncs que intenti viure a 39 graus en un edifici de formigó i que després m'ho expliqui. Val, o sigui, l'aire condicionat és una solució pal·liativa, evidentment.
0: Clar.
3: És un problema, el problema és un altre, el problema és que tenim una indústria armamentística que està contaminant el món sencer, que tenim una indústria de la construcció que està contaminant el món sencer i que sobretot tenim un model energètic mundial que hem decidit que sigui d'una manera i no d'una altra, val? I llavors mentre els combustibles fòssils siguin els que marquin la pauta, doncs seguirem tenint problemes de calor i els anirem incrementant. L'aire condicionat, una formigueta enmig del bosc.
0: Núria,
2: el Marc ho ha dit molt bé.
0: Com convius amb l'aire, tu?
2: Ell tenia 22 anys amb aquestes calors. Quan més gran et vas fent, pitjor ho portes.
0: Sí, sí.
2: Jo, de fet, a l'estiu, si pogués estar en un iglú i no sortir-ne, faria com els ossos a l'hivern que hivernen, jo estiuejaria, diguem-ne, en un iglú.
0: Tu passes malament,
2: ho passo molt malament a l'estiu. I llavors, bueno, fas els esforços socials que toquen, però tot ho minimitzo, jo minimitzo tot, perquè realment ho passo molt malament. I l'aire condicionat per mi és, no pal·liatiu, és una necessitat, però no n'abuso. O sigui, perquè si no, llavors encara ho passes pitjor. Llavors, per exemple, al matí no el poso i el poso després de dinar fresqueta, i abans d'anar a dormir el tanco. Poso ventiladors i sí. Ja està. I més o menys combino així. Però perquè tampoc es tracta d'abusar.
0: Clar.
2: Bueno, perquè ja has de conviure.
0: Uh-huh.
2: però jo l'aire condicionat de fet el defenso. Dic que
0: en aquests dies que portem de casa
2: és una necessitat,
0: és molt difícil no plantejar-se el dia a dia amb sense
4: hi ha moltes maneres de fer servir l'aire condicionat. Tu quan vas, per exemple, tu estàs a l'aeroport de Dubai, i a l'aeroport de Dubai has de portar forro polar. A Dubai fa 50 graus o 52 o 49 i a dins a l'aeroport fa 18.
2: Estan bojos.
4: Bueno, perquè
0: aquí el tenim a 25, eh?
4: Clar,
0: i està bé.
4: I crec que hi havia una llei, i crec que hi havia una llei que deia que hauria d'estar a 27.
0: Sí. Encara podríem pujar
4: una mica. Ah, no, no, és un 7,
0: és un 7. Puja si vols, perquè...
4: Vull dir que hi ha maneres i maneres. Quan viatges pel sud-est asiàtic, els autobusos has de portar forro polar, perquè estan a 17 graus, perquè estan bojos. O sigui,
0: no hem de passar cap aquí, no? Cap a l'altre extrem. Vicenç, tu fas servir l'aire condicionat?
1: Sí, però a la nit no, eh?
0: A la nit no. És que a la nit senta malament, no?
1: A la nit dormo sense aire condicionat, està clar, eh?
0: Tot i que ens està costant aquestes nits aquí al Prat, eh?
1: Ara, unes quantes hores al dia, sí, sobretot a la tarda, que és quan carrega més, això s'ha de posar una mica, el poso a 24, a 24, no 25, però 24, sí, més a baix tampoc, eh? Però que tregui la humitat i que permeti estar una mica confortable, perquè si no...
0: Una mica a gust.
1: Mira, a casa tenim ja, o sigui, a casa ja el 50% de la casa té aire i el 50% no en té, perquè així ningú us queixi de res. Si algú diu, mira, ves allà, tu...
0: I sé que...
4: Que és salomònic.
0: Clar, ja va allà, sobretot a la feina...
1: La meva dona no és gaire partidària, però aquests dies...
2: S'agraeix.
1: Diu, sí, anem allà perquè no es pot aguantar. I és que clar, quan no es pot aguantar,
0: és que
1: no es pot aguantar.
0: Dies...
1: I com deia la Núria, no és el mateix tenir 22 que no sé quant.
0: Sí.
1: Igual. I no és el mateix viure... El que es diu, no, és que allà a Extremadura 39, sí, però la nit fa 19.
4: Sí, bueno,
1: 30.
0: El problema bueno, ara
1: no
0: ja
1: és
0: no
1: la
0: gran,
1: nit.
0: Eh?
4: 39 el problema ja no arriba, ja passa de 39.
0: Ja passa de 39.
1: És la nit, és la nit.
4: Les nits són lo xungo, ja. I les nits és el que estan pitjorant radicalment, és a dir, s'està dient
1: la
4: que
1: la nit de Barcelona,
4: el número de nits tropicals
1: la més alta d'Espanya de temperatura, amb una humitat del 50% i pico, vol dir 28 menys 50%, són 34 de fil.
0: Sí,
1: 34.
4: Clar, és que les nits és realment el veritable problema. Si a la nit no et baixa i estan mantenint-se altíssimes les temperatures a les nits i seguirà sent així, doncs ja podeu posar-ne si no en teniu, perquè lo vais a passar xupi.
2: Sí. I l'important de l'aire condicionat sobretot és que baixa la humitat, ja no només que refresqui.
0: Sí.
2: I aquí,
1: baixa aquí
2: el Prat, la humitat és que se t'enganxa.
0: És el pitjor.
2: És el pitjor.
0: Doncs bueno, volíem acabar parlant
1: estar
0: també...
1: A Lleida, no aquesta setmana, fa 3 setmanes. 3 setmanes, sí. I feia 34 ja fa 3 setmanes. Et puc dir que al dematí havies de sortir amb la cassola.
0: Clar, sí, és un altre
1: perquè feia 19.
4: Clar.
1: Humitat, 15%, ostres, això.
2: Exacte. Canvia.
0: Però ara ja estan patint, també.
4: Però hem de retreure el mar del Prat, ja, home.
2: Per què dius?
0: Volíem acabar parlant d'aquesta novetat, i és la taxa Shein, taxa Temu, aquestes macroempreses AliExpress que venen productes de la Xina amb un preu molt barat, on hi ha gent doncs, que compra una cosa que val 50 cèntims i fa que li portin des de la Xina.
4: Vale.
0: Ara es farà un pagament de 3 euros per categoria. Per tant, si comprem 3 samarretes, pagarem 3 euros. Si a més comprem un mòbil, pagarem 3 euros. Si comprem una altra cosa... una cosa de la llar,
1: 3
0: doncs pagarem
1: unitat,
0: 3 euros per categoria.
4: Per categoria de producte. Mm.
0: Perquè si no seria 3 euros per samarreta. Llavors no sabem si la gent el que farà és agrupar i fer compres agrupades.
1: Jo he llegit que no agruparan,
0: O si deixarem de comprar en aquestes empreses perquè ens arribin coses majoritàriament de plàstic de l'altra punta del món.
4: La idea és desincentivar aquest tipus de consum.
0: Però no sé si penses, ets optimista amb això? Perquè ara mateix, bueno, no sé si veieu,
4: soc
0: però hi ha moltíssima
4: optimista.
0: Gent que demana tot per
4: penso
0: internet.
4: Penso que... No, si és que està bé.
0: Absolutament
4: demanar.
0: Tot.
4: Sí. Soc optimista. No tenim temps perquè t'expliqui realment què penso sobre la situació geopolítica, sobre el paper de la Xina al món, sobre el paper dels Estats Units, sobre la guerra comercial que tenen oberta, sobre el rol que té Europa en aquesta situació, sobre les mesures que hauríem de prendre per intentar seguir sent un territori que...

0: carrera lliure. No vull el model dels Estats Units, perquè també té uns costos molt elevats, que bàsicament vol dir rebentar el món per seguir sent el que mana. Llavors haurem de trobar una tercera via, i si no ens hi posem realment, no la trobarem. Aquest tipus de mesures proteccionistes pues poden tenir una certa lògica. No sé si aquesta és la més encertada o no m'he parat a mirar el detall, però hem de començar a pensar en protegir, en incentivar el consum intern, en fabricar les coses nostres aquí, el màxim número d'objectes possibles aquí, i sobretot en racionalitzar el consum. O sigui, el consum exacerbat i esbojarrat que moltes persones tenen,
1: és que ens queda molt poc temps i hem de marxar a l'artesà a fer un directe i llavors no arribem. Núria, tu què en penses? No sé si has comprat mai aquestes plataformes.
2: Només un parell o dos. Aquestes plataformes no, però per Amazon sí que he comprat alguna cosa. I curiosament he comprat roba, perquè costa molt trobar talles grans segons què busques. I llavors bàsicament, com que no ho trobo, vida, facilita una mica la vida, i si no et ve bé ho pots canviar, però ho he fet mínimament per unes peces molt concretes que no trobo un lloc. Però per altra banda, el Marc parlava d'una tercera via. La tercera via seria que les botigues també et donessin aquest servei d'assessorament i et donessin un catàleg que dius, mira, aquesta ja t'ho demano jo.
1: Clar.
2: I aquest és la tercera
1: via. A vegades no hi ha alternatives, com deia la Núria, no només d'això, sinó d'altres coses que has explicat, que buscaves al Prat i que no has trobat.
2: No, talles Vicenç, grans molt difícil.
3: Compro compro desaforadament, no, por supuesto. Compro una vegada cada dos mesos. Però compro el que m'interessa, que aquí no ho trobo, clar, o si ho trobo és molt més car. Això sí que ho compro, però si no, o sigui, jo no. A més, jo ja he deixat de que em vinguin a casa a picar el timbre. O sigui, ja aquí al Prat hi ha 7 o 8 punts d'aquests que et deixen allà el paquet i vas quan t'interessa. Sí. Però sí que compro també. Però coses concretes, eh?
1: Deixaràs de fer-ho amb aquests 3 euros d'increment o no?
3: El què?
1: Deixaràs de comprar en aquests...
3: No.
1: Faràs
3: però
1: el pagament
3: bàsicament,
1: del que sigui, ja està.
3: Compro a Espanya, eh?
1: Ah, clar, però això és per Temu, per Xin, per aquestes plataformes
3: de l'Express. Tots aquests que comencen per Ali o com clar, no sé quantos, això, res.
1: Això no. Doncs acabem aquí, que hem de marxar cap al
3: no
1: cafè de l'artesà.
3: No has parlat de la piscina,
1: però si vols en parlarem
3: el
1: per fer valoració.
3: El piscineo.
1: Reclamem un... també comença i s'obrirà la piscina de fons.
0: Reclamem un increment de temps a la secció de...
1: És que no serà temps a tot,
2: reivindiquem. Bon estiu a tothom.
1: Que vagi molt bé, bon estiu.
3: Adéu. Bon dia.
4: Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara, en mobilitat, hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Venezuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Venezuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura.

0: I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: L'espai de la

0: Prat, el pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
1: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: Tens un comerç al Prat?
3: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
4: 93 478 5360
5: 93 478 5360
2: Al Prat tot resulta ben pagat.
6: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
7: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
6: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: Porta l'espíritu i me sento
1: sola. Vosaltres no, no, això no va aquí, això no va aquí.
2: Aquesta temporada ens passen avui cap al capell de l'artesà Javier Aguado per entendre d'on ve la tradició dels esmorzars de Forquilla i per tant també tastar-ne una mica les propostes que tenim aquí al Cafè de l'Artesà. Què tal, Lluís, com va?
3: Molt bé, com esteu?
2: Molt contents d'estar aquí, de venir a menjar, que és una cosa que ens encanta.
3: De venir a esmorzar.
2: Clar que sí. I també doncs hem convidat en Marc Quindo, que és la seva passió, el tema d'esmorzar, diria. També.
4: Avui vinc en qualitat de crític gastronòmic i a portar doncs, les meves idees d'esmorzar, que no tinc ni idea de fer-los, però sí de tastar-los, així que bé, bé, bé.
2: Molt bé. Mentre fem...
3: Com que ell no em convida al Quinto Millennial, jo el convido a esmorzar, al meu programa.
2: Tu vas ser protagonista també de la tele.
3: Clar, l'any passat vam acabar amb una gran actuació, ell i jo, i vam acabar pues, per terra i a la PM. I llavors vaig dir, aquest any no cuino jo, que cuini la gent de la cuina.
4: I una taula més...
3: Sí, una taula, més, sí. Taula de mabre, taula antiga, sí, taula com ha de ser.
4: Perquè l'any passat... Com he de dir que ens van moure els companys la taula.
3: Sí, no,
4: i
3: va ser tot fet. O sea, jo ja vaig veure
4: va ser culpa de la resta, nosaltres ho vam fer molt bé.
3: Nosaltres teníem tot preparat, vale. I la mar de bé. Hem vingut amb taules de mabre, com ha de ser, taules antigues, taules on l'esmorzar, el menjar, es queda impregnat.
4: I el que menjarem doncs, està fet amb foc, que l'any passat era tot fresc,
3: tot fresc,
4: estiuenc, però era més de dinar.
3: Home, és que dintre de l'estudi fotre foc
4: sí,
3: seria...
4: Sí, vam fer el que vam poder, sí.
2: No. Està clar que no us puc deixar sols i és per això que us heu reunit, però avui
3: has vingut com a jefa.
2: Clar que sí. Lluís, hem començat amb música perquè tu també el cap de setmana el vius, i mai millor dit, perquè aniràs al Vida.
3: És estiu, són festivals, ja ho sabeu, és el moment de gaudir d'aquests festivals, Primavera, Sonar, Primera Sound, Sonar, i un dels festivals que jo sempre recomano, que fa molts anys que vaig i que està força bé, que el tenim aquí germanat, és el Vida de Vilanova. Val? El Vida de Vilanova és un festival fins ara bastant més... mira, aquí està el Julio.
2: Sí, hola Julio.
5: Encantado, saludos a todo el plat.
2: Ens està servint, està posant aquí les copes per l'esmorzar.
3: Això s'ha d'interactuar, avui sí. Una mica.
2: Sí, ens agrada que hi hagi aquest so de copes, de conèixer el Julio, de tot.
3: De la copa. Aleshores, bueno, és un festival que està molt bé.
2: És més tranquil, no? Que
3: més
2: la resta de festivals.
3: A l'entorn està entre vinyes, està la Masia Can Cabanes de Vilanova, com a les afores de la població. Diguéssim que sortim una mica de l'asfalt i està molt xulo. La veritat és que jo ho recomano perquè veritablement és un festival que no hi ha aquella aglomeració, tot el tema dels food trucks està molt ben dividit, són tres o quatre escenaris,
2: clar.
3: Com amb una mica amb un bosc. Bueno, és un festival que m'agrada. I normalment sempre estaríem parlant d'artistes bastant joves, artistes coneguts, reconeguts, però bueno, noves promeses, sempre descobreixes alguna cosa. Bueno, és un festival de tres dies, i jo si puc sempre m'escapo. Avui aniré,
2: molt
3: i avui hem començat amb Guitarrita de la Fuente, no?
2: Sí, sí,
3: que,
2: molt bonic.
3: Que és un dels caps de cartell.
2: Molt bé.
3: Vull dir que està interessant. Demà també Fatboy Slim, uns altres, ara no me'n recordo perquè l'he importat. Però bueno, vull
2: tu
3: dir
2: vas
3: que
2: a que et sorprenguin.
3: Jo normalment, a part de caps de cartell, si algun que m'agrada tal, normalment m'agrada coses que no desconeixen, conegudes, i a veure-les i a descobrir. I sobretot
2: després,
3: en petit format.
2: El Plans a tocar amb la Neus Bou, també parlarem del Vida i parlarem una mica més de música. De fet, Marc, vam fer una travessa per arribar al Vida. Nosaltres, en barco, en vaixell.
3: Ah, sí?
2: O sigui que va ser una de les fites també del planeta.
4: És veritat. Vam anar amb vaixell. En un...
2: No t'ajupis, que després surt malament.
4: Vale. És que com només tenim dos micròfons, és una mica complicat.
2: No et preocupis.
4: Vam anar des de Port Ginesta, amb un veler molt maco.
3: Jo vaig
4: maco.
3: A Bimbi,
4: Sí, sí, tu vés fent. Fins a
3: Perquè,
4: Vilanova.
3: Perdona, Marc? Una esmorzada Forquilla sense vi gaseosa. A veure, no en fotem, No fotem la Coca-Cola per
4: jo
3: mi i una Fanta
4: així,
3: de trots,
2: No, mai no ho fem així,
4: Mai no ho faig així, ni el cap de setmana tampoc ho faig amb aigua, però...
3: Una mica de vi gaseosa, el que anem a menjar avui.
4: Però avui, bé, vam anar ja nosaltres fins a Vilanova, no havia estat jo, de fet, mai al port de Vilanova, no sé tu,
2: no.
4: I, de fet, vam trigar tant amb veler que gairebé perdem el darrer tren, en aquell moment sí que hi havia Rodalies, el darrer tren de Rodalies que ens portés a casa, però vam arribar
2: i vam portar la Laura Quinto a port, que volia anar al Viva, i nosaltres vam fer la travessa amb ella, que va ser una de les fites importants del planeta Prat. Clar, accidents que comencen ja en aquest espai. Comencen els accidents aquí
4: Això t'ha fet el Julio a propòsit, eh?
6: Te l'han remogut i han dit, mira, farem
3: això,
6: la broma.
3: Això m'han fet els de la casa, m'han fet els de la casa, que han dit, per al jefe, le ponemos la gaseosa que explote.
6: Escolta, ara sí, entrem una mica en matèria, Lluís, amb els esmorzars també de Forquilla. Nosaltres coneixem alguns restaurants que fan doncs, aquest tipus d'esmorzars. Aquí a l'Artesà els heu recuperat i explica'ns com estan funcionant. Bé, el... No sé si és una cosa més de caps de setmana, més de divendres o no.
3: És diari, vull dir, els esmorzars de Forquilla, evidentment, coneixeu. Bueno, aquí a la zona hi ha diversos llocs del Prat, ara mateix no em feu d'allò perquè se me'n va al cap, però evidentment la Rambla
6: la
3: és
6: Rambla,
3: un institucional, perquè la Rambla fa esmorzar i dinar, ja no fa res més. Nosaltres, al estar oberts tot el dia, clar, era una de les fites que teníem, que era poder donar també, tenim una brasa, tenim un Hosberg, ja coneixeu, i poder donar aquest servei de dinar que fem, també donar-ho pel dematí. Aleshores, a l'obrir les 8 del dematí et dona la tranquil·litat de dir, hòstia, poso la brasa i tal, i a les 9 ja tinc preparat per fer esmorzars de Forquilla. I teníem molt clar que a part d'entrepanets, croissants i tot el que pastisseria, tot el que s'ofereix per tot arreu, aprofitar aquesta cuina. I una era fer l'esmorzar de Forquilla. L'esmorzar de Forquilla penso que no s'hauria de perdre per la gent que treballa, ni s'hauria de perdre per ningú. Ho veiem com una, com algo festiu, sí, com algo d'ajuntar-nos amb amics i tal, però, bueno, no sé, fa uns anys era la feina del treball, l'esmorzar de Forquilla era una part molt important. La gent no vivia amb un croissant i un tallat. Vull dir, la gent que té que anar a una fàbrica a treballar, que té fuitores, o té que anar a picar, o té que anar a enguixar o a pintar, aleshores necessita menjar bé. Llavors, doncs el seu entrepà gran, o els seus ous fregits, o la seva carn a la brasa, els seus capipota que avui provarem, o la seva carn a la brasa. Vull dir, ara ho veiem com de ciclista, i de que surten, i de que foten un tiberi el dissabte al dematí.
6: Sí. I com un luxe, una mica, perquè al final és quan et fas l'homenatge. No, però, de dir, ara m'entaulo i aquí sí que fas esmorzar.
3: Sí que és una moda i es posa com a moda i sembla que sigui una cosa com molt, ara pues como los tardeos, ¿no? En la discoteca los grandes hacemos los tardeos. Los mayores que no podemos salir por la noche, als sopars pues fem a l'esmorzar de Forquilla. Però torno a repetir, és una cosa molt normal i que ve de tradició esmorzar fort. Bueno, això que es diu, no? Desayuna com un no sé què, come tal, i cena com un
4: monje. Jo he de dir que si pogués anar cada dia a fer esmorzar de Forquilla ho faria. El problema és que no tinc tanta estona, perquè al final t'hi has de dedicar més que quan vas a fer el croissanet o quan vas a fer l'entrepaneta al bar de la plaça, que al final això en 10-15 minuts pots tenir-ho ràpid si tens poca estona, final, però això necessites una mica més.
3: Al final també heu de comptar una cosa, una persona que s'aixeca a les 7 del matí i a les 8-9 ja està picant 2 hores,
6: sí, sí,
3: a les 9 del matí a la seva panxa
6: té molta gana,
3: té molta gana, o que està, llavors clar, no és el mateix que entrar a una oficineta en tots els aspectes,
6: sí, sí,
3: posar-se allà sentadet i amb un té i amb unes herbes tiro tot el matí i faig un ayuno intermitent. Va, jo, per exemple, el dia que estic a casa treballant a l'ordinador i tal, intento pues, menjar el mínim possible, però el dia que ja m'aixeco d'hora, que tinc feina, que tinc un muntatge, que tinc no sé què, pues, necessito esmorzar, ja sigui el meu entrepanet, i evidentment demano, sisplau, que tothom intenti esmorzar salat, no dolç.
6: Ai, aquesta és una lluita personal que tinc també,
3: de
6: veritat.
3: Arriben
6: coses,
4: arriben coses.
6: Estàs emocionat o no?
3: Comencem per aquí. Por el medio, vamos a compartir.
6: Sí. Anem a explicar, sí, perquè tu ets protagonista aquí també, eh?
3: De moment, algo tan senzill, tan fàcil, tan bonic, com és una panceta, una cansalada, val? No bacon, eh? No, cancelada.
4: Vés a veure.
3: Cancelada,
4: dos ous fregits, dos ous fregits
3: i unes patates fregides. Vull dir, algo tan fàcil com això. Vull dir, és senzill. Dos ous que és superproteïna, patata fregida que és proteïna, podeu fer una altra cosa, si no és patata. I la cancelada, que seria una mica el tall de porc, això és el mateix que menjar-se un entrepà.
6: Té una pinta increïble.
3: I molt més sa que menjar-se dos croissants de xocolata o farcits de crema.
6: A l'hora de fer la carta d'esmorzars i d'apostar per la brasa... és que el Lluís està a la vegada fent...
3: Sí, jo vaig ordenant, aquí vaig a...
6: Sí, et preguntava que a l'hora de fer la carta d'esmorzars de Forquilla, clar, està la part de la tradició... Aquí sí que busques no canviar gaire, no? No reformular gaire i anar amb els clàssics.
3: A veure, nosaltres tenim brasa i és la cuina que tenim. Tenim galtes, que són boníssimes, les galtes de porc a la brasa, tenim costelles de xai, tenim botifarra, que és una de les coses que surten més, que és el que tenim a la carta per dinar, per sopar i per esmorzar. També tenim cargols, ¿vale?, els cargols que fem. Tenim el capipota, que és un dels plats tradicionals que de xup-xup, que és dels que mantenim i fem. I també tenim el que seria aquests plats combinats, que jo sóc un fan del plat combinat, sóc un amant, de fet, un dels meus projectes al cap que tinc sempre tornar a muntar un restaurant o un bar de plats combinats.
4: Seríem
3: número 1, número 2, número 3.
4: Clients.
3: Però evidentment amb bon matejar, o sigui, el de l'ensaladia russa, els ous fregits i les calamars
4: això
3: a la romana.
4: S'ha perdut molt, eh? No hi ha... És a dir, sí que t'ho fan els bars de xinesos, que ho tenen com, ara... com habitual, també, aquests tipus.
3: Ara tenim, alguns en tot el respecte,
4: combinats...
3: que si la quinoa, el no sé què, l'aguacate, la mare que
4: clar,
3: es va parir.
4: S'ha perdut totalment, eh? Jo et volia fer una pregunta. D'aquests plats de forquilla, hi ha algun que sigui el que més surt? Que diguis, això surt amb diferència molt més o no?
3: A veure, la botifarra amb mongetes és una cosa que és d'aquí. És la nostra botifarra amb mongetes, surt molt. Les galtes aquí nosaltres les venem molt, el cap i pota les venem molt, i els de matins fem això de les cansalades, la xistorra, que ara també provarem i tot, que també surt bastant. Només ho fem pel dematí, eh?
6: Només pel dematí.
3: Podem anar menjant, eh? Vull dir que això no és per mirar.
6: Ai, Déu meu, mira, li donem de menjar a la Neus, això sí, sí, ho puc fer, però mira, vas a sucar una patata.
3: Podem anar menjant.
6: Amb l'ou, una mica, que m'ha fet vergonya, saps?
4: Mira, ara.
1: Jo trencaré això. Si
6: escolta, venen més coses, eh? Venen més coses.
1: Mira, i aquí tenim
6: jo no sé
1: Alejandro,
6: si haurem de demanar reforços.
3: Que és el nostre cuiner, eh?
6: Hola, Alejandro, com estàs? Posa-li el micro.
1: ¿Qué?
3: Alejandro,
1: ¿cómo lo ves?
7: Buen día, yo, todo bien.
6: ¿Qué has portat?
1: Me están preguntando qué más vendemos de...
6: Qué bo.
7: Pues tenemos, mira, aquí tenemos los huevitos con cansalada, aquí unos huevitos con chistorra, tenemos los callos, tenemos chai también a la brasa, tenemos galtas a la brasa...
6: Que bo.
7: Pollo pota blava també.
3: Aquesta pota blava també el fem d'esmorzar.
6: Alejandro, sí, sí. Quin és el teu plat preferit?
7: No, a mi m'encanta toda la comida en general.
6: No podries decidir.
7: Yo, todo lo que sea comida me encanta, la verdad. Y todo aquí está buenísimo, la verdad.
3: Y bebida también le gusta a Alejandro.
7: Hombre, también, también, porque una buena comida sí, se acompaña con sí, una buena sí, cerveza, sí. Un buen vino.
3: Debían pedir una Coca-Cola, les he dicho que no.
6: Ens ha obligat aquí, però després hem de continuar,
7: eh? Aquí un buen vino para maridar bien los platos.
6: Estem de servei, gràcies, Alejandro.
7: Muchas gracias a ustedes.
6: Mira, doncs hem pogut conèixer també al cuiner, al cambrer, que és una cosa que a mi m'encanta repetir, que la gent, sisplau, tracti amb respecte i amb estima a aquest servei, eh? Anem tallant aquí. El Marc ha vingut per alguna cosa.
4: Micro del Lluís. I li vaig posant també perquè així podem...
6: Exacte.
4: Què és l'altre, xistorra?
3: Xistorra, bueno, una cosa que penso que és...
6: La xistorra també s'està perdent.
3: La xistorra s'està perdent. Sí. Si vas a Navarra, aquella xistorra magnífica de Pamplona, Navarra, que vas a tots els bars i tens l'entrepanet de xistorra, tens la xistorra per esmorzar, pues, bueno, perdent. No és que s'estigui perdent, és que ens hem acostumat... Bueno,
6: però
3: ara...
6: no està de moda, saps? Ara el bueno, que perquè... està de moda és això, l'advocat... A veure,
3: que està de moda l'advocat.
6: Que arriba de l'altra punta del món.
3: Que arriba a l'altra punta del món, que necessites no sé quants litros d'aigua sí. per fer-lo créixer.
6: No,
4: ens
6: tan bo com
4: ens
6: això.
4: Acaba sortint molt que... més car, sí, perquè sí, tu et fas sí. Una torrada del bocat i et cobren el mateix que per un esmorzar tan complet.
3: Jo el tinc, tinc un entrepà aquí d'avocat, sí, amb truita sí. I tal, però surt el mateix de proteïnes, menjar-se uns ous, que l'avocat, vull dir que al final, o menjar, si volem omega 3, perquè l'avocat té omega 3, però menjar uns bocarons, menjar un barat, menjar un... o sigui, és il·lògic, el de l'avocat és una cosa, ja sé que està de moda i que queda molt, sí. Molt guai, i les noies, i molt healthy, molt no sé què, però és il·lògic perquè la tradició...
6: És il·lògic, és aquesta cultura d'Instagram
3: que
6: ens hem menjat.
3: Aquí, la cuina de Mediterrània, que tinguem que estar fent aquesta història. A més, portant-lo, portant aquí els, com es diu, els cultius cap
6: sí,
3: aquí.
6: Sí, sí, sí, ara estan substituint cultius aquí.
3: O sigui, camps que estan secs de tota la vida, que no sé què, els estem fotent aigua per fotre el bocat perquè es ven a l'avocat. Camps que eren de vinyes, camps que eren d'oliveres, camps que eren d'ametllers, mengeu-vos unes bones ametlles i a veure si tenen greix i omega 3 bo. Vull dir, és que ametlles de Tarragona o avellanes, sí. Vull dir, és tan il·lògic, però el món funciona així.
6: Sí.
3: Funciona
6: tornem
3: així.
6: Una mica cap als plats que tenim aquí. Jo volia aprofitar per preguntar-te diferències entre callos i cap i pota.
3: Ara el Marc tallarà la xistorra.
6: Ara el Marc tallarà, sí.
3: Els callos és la tripa,
6: sí.
3: És la part de la tripa. Això és cap i pota i callos, a la vegada.
6: Val.
3: Seria la part de la tripa...
6: És callo.
3: I el cap i pota és la galta, és la part del cap i la pota, vull dir, el cap i la pota tot bullit i és, com diguéssim, més gelatina, més enganxifós. I els callos són la tripa. Normalment, el cap i pota per una banda i els callos per una altra, però normalment són plats que es junten, que es fan una mica junts, tripa i cap i pota. Nosaltres ho juntem tot.
6: Aquí és molt tradicional.
3: Li diem cap i pota, però ho juntem tot. Era molt tradicional tota la cuina dels menuts, que es diu. Mm-hmm. Molt tradicional.
6: També una altra cosa
3: perdut,
6: que hem deixat de comprar.
3: Això sí que s'ha perdut, perquè veritablement sí que abans normalment la gent tenia bestiar a casa
6: sí.
3: O de pagès. Normalment el bestiar s'aprofitava tot i venia de confiança. Les àvies, les mares, l'època de l'aprofitament a l'època de que no hi havia... No tothom es podia menjar un entrecot cada dia.
6: Clar,
3: llavors,
6: sí, sí.
3: De qualsevol producte de baix cost es feia una bona cuina. les mares i les àvies feien una bona cuina. Ara, per exemple, està molt de moda, inclús hi ha restaurants que només fan menuts.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: I fan com un delicatessen.
6: Però vas a buscar com una cosa exclusiva.
3: Sí,
6: quan
3: és com delicatessen.
6: Menjada...
3: Abans ho en menjàvem i menjàvem a l'època de la guerra perquè, clar, no tothom es podia menjar, diríem, el xai, la pota de xai. I es menjava doncs, els intestinos, es menjaven el cervell, es menjava ronyons, es menjava el que la gent no volia.
6: Era cuina d'aprofitament, però era la cuina, no?, que teníem a l'abast.
3: Clar.
6: He menjat un tall de cansalada, no. I el Marc també, i per tant, què, la brasa?
4: Espectacular, perquè a més a molts llocs d'esmorzar de forquilla t'ho fan a la planxa. I es nota moltíssim la diferència, el sabor aquest de brasa, de bo, està espectacular. És molt diferent a un lloc a la planxa, és que totalment.
6: Vés-te estant per aquí a veure què em penses de la xistorra.
3: Jo crec que hem de tallar la connexió ja.
6: Sí, escolta, tenim uns minutets pels serveis informatius i per tant la tallarem, menjarem una mica i tornarem després dels serveis informatius, però us explicarem...
3: Sí, què és el servei informatiu?
6: Una mica de música, tenim serveis informatius...
3: Fuente, sí. Amb l'altra cançó.
6: Perfecte. Vale. I tornem en 5 minutets. Fins ara.
3: Molt bé.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Demà dissabte 4 de juliol els carrers de la ciutat es tenyiran de colors amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que al Prat es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on la reivindicació i la cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. El recorregut de la desfilada finalitzarà a la capsa a les 9 del vespre, on continuarà la festa amb les actuacions d'artistes com ara Mala Rumba a 9:45 o la Ferri i la Nayeli Queen a partir de les 10 de la nit. I les sessions de DJ Pity Bakari i Mila Moon a les 11 de la nit, conjuntament amb el show drag queen Kalanzi Parzon i el DJ Carmela a 1:15 de la nit. La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es va assolir un nou màxim, amb 353 casos documentats, un 11% més que l'any anterior. L'estudi assenyala també que un 25,4% de les discriminacions es van produir a la via pública, convertint el carrer en el principal escenari d'aquests episodis. El segon àmbit amb més incidències és el laboral, on es concentra gairebé un 15% dels casos. Els responsables de l'informe alerten que moltes víctimes es troben amb dificultats a l'hora de denunciar situacions d'assetjament o discriminació a la feina, ja sigui per la manca de protocols específics o per la dificultat d'aprovar proves. L'Associació Fotogràfica Prat celebra avui l'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretén que organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social exclusiu per als socis i les sòcies.
1: Esports.
0: El Club Petanca del Prat celebra demà el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat Pota Blava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. A més, hi haurà un acte de reconeixements a les persones que han tingut impacte a l'entitat al llarg dels 60 anys de vida de l'entitat. Tot plegat arrencarà a les 8 del matí i s'allargarà fins les 8 del vespre. Això és tot de moment. Nosaltres tornem, com és habitual, d'aquí una hora, a 11:45, amb el butlletí informatiu.
2: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
0: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Continuem aquí en directe. M'estava explicant el Lluís Aguado quina és aquesta música, que és Fatboy Slim, que també estarà al Vida. I de fet, després us penjarem el vídeo, però hem tornat dels serveis informatius i hem pogut tastar i valorar i podem posar nota d'aquest esmorzar que estem fent de forquilla, el cafè de l'artesà Marc Quinto. Mira, t'has agafat tu ja directament en capipota com a plat principal, eh?
1: Però perquè ja no en voleu més, vosaltres. La nota, un 10. O sigui, ja està, res
2: bueno,
1: més a
2: sempre
1: comentar.
2: Sempre un 9, 9,5 o que es pugui millorar.
1: Un 10. Està tot boníssim.
2: Bueno, en 3 minuts jo crec que hem fet feina, perquè no sé, ja no sé què ha passat aquí com un... No
0: estava increïble. El tema de la brasa que en vam parlar, de fet, la setmana passada, és diferencial, eh? Diria que és un dels punts forts de l'artesà, segur,
2: important.
0: Perquè, Lluís, hem fet molts esmorzars de forquilla, però el punt de la brasa és diferent a tot.
2: Home, és que una panceta, una xistorra feta a la planxa, bona, però feta a la brasa amb la...
0: És increïble. Enfoca't una mica el micro cap a tu, així com un cantant.
2: A més, utilitzem un tipus de carbó, un carbó d'alzina, que és el carbó, bueno, és un bon carbó, i sembla una tonteria, però a més el Hosper és un forn que queda tancat, com els forns americans, com les brases americanes, i que fa com un ahumat quan tens la carn a dintre.
0: Podem recordar com funciona el Hosper? Perquè bueno, és una brasa dins d'un forn,
2: el Hosper, no? És una brasa dins d'un forn.
0: L'enceneu cada dia?
2: S'ha d'encendre cada dia, s'ha de posar carbó cada dia, per la nit es deixa amb, com diguéssim, amb un stand-by, per d'una manera.
0: No s'apaga del tot.
2: No s'apaga del tot, i pel dematí s'obren els tiros, té uns tiros a dalt i uns tiros a baix, i allò revifa i torna a la brasa. Llavors tornes a tirar un o dos sacs al dia, i és una brasa que està tot el dia funcionant.
0: Clar.
2: I és un forn que es fica a uns 360 graus. És una brasa que tu tens la brasa, fiques el producte, llavors tanques com una porta gran de ferro i és un forn. I llavors, pues, si normalment a la brasa, a l'aire lliure, un tros de carn triga 5 o 10 minuts en fer-se, en un minut i mig està fet.
0: T'accelera moltíssim.
2: T'accelera molt, i llavors ens els serveis de cuina va molt bé. Què passa? A part d'això, allò està tancat i tot l'aroma, tot el fum i tot allò queda dintre, vull dir, s'impregna dintre la carn. Per exemple, l'arròs que fem els dijous, ahir vam fer arròs, l'acabem a dintre del Hosper.
0: I li dona un toc increïble.
2: Fiquem la paella dintre d'allò i llavors surt aquell arròs amb aquell aroma de carbó.
0: Que de fet, Marc, no sé si saps d'on ve el nom de Hosper.
1: Sí.
0: Ho saps?
2: Sí, va, a
0: veure,
1: José
0: i
2: Josep
1: Maria.
2: I Pere. Josep i José Pere, María, José María i el niño Jesús.
1: Sabia que eren de dos noms.
2: Ella s'ha mascallos.
1: Sabia que eren dos noms, güey, gairebé.
2: Són Josep i Pere, que són de Premià de Mar. Que van
1: i no, que s'hauran fet, fet
2: bueno,
1: d'or.
2: Van començar fent barbacoes d'aquestes de càmpings, que, i les venien amb un cotxe, anaven amb un cotxe dintre les barbacoes, anaven venent pels càmpings de Lloret, de Premià de Mar, d'aquella zona, van començar, van treure una mica el sistema aquest, fent ferro i tot.
1: És com el del McDonald's, que va començar, que parlem tant, va començar venent hamburgueses a un lloc i al final...
2: Pues, aquest va començar
1: saps?
2: Així i ara qualsevol un restaurant de primer d'estrelles, de Tailàndia, de no sé on tal, van buscant un Hosper.
0: A nivell
2: mundial. No són gens baratos.
0: És una barbaritat, clar, però el que passa és que després si li pots treure el rendiment, no, perquè oferir brasa sí que és un reclam. No, com a restaurant.
2: Sí, no, evidentment, tot el que sigui oferir una cuina avui en dia ben feta amb un producte, diguéssim, un producte bo i amb una elaboració molt saludable i molt senzilla, és un reclam.
1: I que aquí al Prat hi havia molts llocs de brasa abans, teníem el Pep, el Pati Blau, teníem també...
2: Correcte.
1: Bé, un munt de llocs i ens hem quedat sense.
2: Han anat desapareixent.
1: És a dir, que els pocs llocs així que quedeu, que oferiu això, doncs té aquest plus de la gent que li agrada anar a fer un dinar i que hi hagi alguna cosa a la brasa.
2: Han anat desapareixent.
1: O l'esmorzar,
2: etcètera. Les cuines cada vegada són cuines més industrials, són cuines més de fregit, més de planxa, perquè no tothom pot ficar una brasa dintre la cuina, i ha anat desapareixent una mica, sí que és veritat. I és una llàstima, perquè anem, sobretot els vas petits, anem de cara al fregit, de cara a la fregidora, de cara a un forn, i a poca cosa més, hi ha una planxa, vull dir... No.
0: És hipnòtic el Marc menjar, no?
2: No.
0: És que m'encanta. L'estem mirant tothom.
2: No, a mi, bueno...
0: L'hem portat perquè és que es gaudeix mirant-lo.
2: A mi hi ha una cosa que...
1: Ja no hi ha callos,
2: a mi hi ha una cosa que m'excita molt, és... No, en sèrio.
0: Veure la gent menjar, eh?
2: No, a mi m'excita, vull dir, jo de
0: és
2: fet...
0: És el punt aquest
2: la
0: de contacte
2: parella,
0: entre sexe
2: inclús
0: i menjar.
2: Inclús el meu fill i tal... És un plaer quan els porto dinar, perquè si ets una persona que apreciem, els porto dinar perquè mai a ningú restaurant m'han deixat malament, han menjat
0: clar,
2: de tot,
0: clar.
2: Sempre repeteixen, i a mi m'excita, perquè anar amb algú quan m'ha passat de jove anar a sopar o tindre algun
1: horrible.
2: A tindre algun rolletet o algo.
1: A sopar quan vulguis amb
2: anar
1: tu.
2: A sopar algo i que això no m'agrada i això no menjo mig plat de xai i tal, és una cosa que em destrempa molt. Em destrempa
1: molt. I quedes malament també cap al restaurant.
2: No, però a part d'això, vull dir, evidentment si vas a un lloc que és horrorós i anar malament, però jo ja intento no anar a aquests llocs. Però si portes algú i portes amb tot el gust del món, i pues avui anem a fer peix, o anem a fer un japonès, o anem a fer una brasa o una almorzada, o anem a fer algo. I ai, això menjo, ai, això no.
1: No, i a mi em sap greu perquè m'he d'acabar lo seu, saps?
2: Ostres. No, bueno, que a tu et sap greu i a la teva panxa també et sap greu.
1: La meva panxa, després les digestions a la nit són...
0: Bueno, mira, el Marc planteja una cosa que és interessant, que és si ens hem d'acabar tot el plat.
2: Sempre.
0: Perquè hi ha gent...
1: Desperdici alimentari.
2: Sempre. O acabeu el plat, o si veritablement heu fet mal la comanda, que això pot ser, llavors seria un fallo de, també del lloc, que heu fet mal el comandament.
0: T'han de recomanar, també, no? T'han de recomanar, de dir, potser és massa, teniu gana, no?
2: Sí, a nosaltres, a mi i a la meva família sempre ens passa. I a mi i a la meva sempre ens passa. No, no, segur, nosaltres diem, sí. No ens coneixes estret, vull dir, sí, però segur que segur,
1: passa,
2: sí, i no d'allò, però després hi ha l'altra opció, que és una opció molt fàcil, molt senzilla, que tothom té que tindre allà i a tots els restaurants ja és obligatori, que es tindrà per emportar el takeaway i els recipients per emportar, recipients ecològics com tinc jo aquí. Escolta, que s'ha manat la castanya, volia galtes i m'he menjat una i ara no em ve de gust, doncs t'emportes l'altra galta, la calentes i a la nit o a la tarda tens una galta perfecta.
0: Això abans estava una mica mal vist, però amb els anys això jo crec que
2: la meva mare tota la vida s'ha endut els sucres del cafè en llet del lloc i el tros de pa que faltava embolicat en paper.
0: Això
2: tota la meva vida. La meva mare era cuinera. Clar. Era cuinera i tal. I cuinera i menjadora i bé, la meva mare, no s'ho he explicat alguna vegada, aprofito per explicar-ho, la meva mare, la meva àvia, de res feien un menjar. La meva àvia van començar amb els meus avis, ho sabeu, al Frontón, a l'Alcaire, al restaurant Alcaire, i elles van començar allà cuinant. Vale? Quan era dels meus visats.
0: Era un gran restaurant.
2: Era un molt gran restaurant, però van començar a cuinar i en una època que de res feien un menjar. Vull dir, et feien un arròs del que tenien, aquesta cuina d'aprofitament, i aleshores, jo quan he anat a restaurants a la meva mare, que disfrutava, que anàvem a menjar i tal, i la veia que agafava els trossos de pa i els embolicava en paper, i pensava, dic, hòstia, però no, és que és així, vull dir, és pa. És pa que l'ha fet un forner, és pa que té un valor, és pa que hi ha països i pobles, o sigui, si parlem ara de Venezuela o parlem de llocs que no tenen de menjar, no tenen res de fotre's a la boca, vull dir, és que no podem viure amb aquest, no valorant el que tenim. No vull dir que anem cada dia arrossegant per les escombraries a veure si trobem alguna cosa, però vull dir que el que demanem...
1: Arrossegant pels bars, sí.
2: El que demanem, i d'això ens ho hem de menjar i ens ho hem de portar i punt. I
0: aquí potser sí que hi ha hagut un canvi per bé de la gent que va als restaurants d'endur-s'ho quan abans es malbaratava molt menjar, no? Perquè com que, bueno, no em ve de gust, ho deixem, també potser perquè els preus eren una mica diferents, no? Però no teníem la consciència del malbaratament que al final
2: hem passat l'època
0: que
2: quedava malament, també.
0: Quedava
2: malament, perquè
0: feia com de pobre, no?
2: Sí,
0: endur-t'ho feia de pobre.
2: Quedava malament i demanar... Però no, ara tot, inclús en demanant, si queden quatre patatetes, me demanen les
0: també,
2: patates, que penso, bueno, les patates sí que és veritat que a la nit,
0: més,
2: a la nit seran toves o quatre verduretes.
0: Pues mira, si demanen... es posa l'air fryer, després revifant.
2: Però escolta,
0: això
2: una
0: no
2: cosa,
0: agradat, tu,
2: és del propietari, vull dir que és del propietari, que faci el que vulgui.
0: Clar,
2: és seu, i si veritablement s'ho menja, jo content, perquè al final no hi ha sense menjar. Vull dir que al final, i sobretot els nens, els nens petits, sí, els hem d'educar de petits, això de deixar-se mig plat o demanar una cosa, és que el nen no té gana. Mira, jo ho sento, no he suportat mai, jo el meu fill
1: tota
2: no he suportat mai.
1: Vamos.
2: I li he agafat allò i a la nit li he posat per sopar, vull dir,
1: el meu això fill... que deien t'ho guardo i a la nit tal, això s'ha de fer, clar.
2: Jo he tingut la sort que el meu fill ha sigut molt menjador
1: i
2: veritablement
1: el
2: que li he posat al plat s'ho ha menjat i s'ha menjat el plat del costat i l'altre. Però això de nens que demanen, jo veig aquí coses, demanen uns plats de macarrons i es mengen quatre macarrons i després els estan donant un gelat, o els estan...
1: No.
2: Ho sento,
1: Has de saber què vols menjar i la quantitat.
2: Mal al cor. O es demanen uns nuggets, que hi ha 5 nuggets i unes patates fregides, i es mengen un nugget o dos i tal, i després us el nen i marrejant i d'allò... I... Ho sento, això no és...
0: I també és veritat que els menús infantils, al final, haurien de ser una mica més... adaptacions.
2: Aquí tenim
0: potser
2: un plat de pasta, tenim
0: uns nuggets,
2: no? Tenim una hamburguesa infantil...
0: Tota l'estona mengen aquest tipus de propostes,
2: bueno, jo per començar,
0: perquè
2: no,
0: hi ha gent que el demana.
2: Jo per començar no tinc menú infantil, no crec amb el menú infantil.
0: Clar, és que és
2: que
0: això.
2: On s'ha vist el menú infantil? Què és el menú infantil? Mm-hmm. Vull dir, el meu fill ha menjat des de petit calçots, carxofes, cargols, carn a la brasa i tal. Pues, evidentment, no li demanaré una cuixa de pollastre pota blava per ell sol, quan té 5 o 6 anys. Però si s'havia menjat un xai, 4 tallers de xai, me'n menjava dos,
1: la culpa és dels pares,
2: menjava dos i menjava jo dos, però vull dir, jo el meu fill no ha anat a tots els restaurants restaurants i mai he demanat el menú infantil, mai. Això de menú infantil, macarrones, no sé què. Aquí tenim un plat de pasta bolognesa, perquè sí que és veritat que la demanen i la tenim, la fem al dia, i tenim uns nuggets que se'n menja un adult, però i hamburgueses les que hi ha, que no la volen no sé què, la fem sense no sé quantos, però no tinc menú infantil, i de plats grans no tinc menú infantil. Vull dir, és que no existeix.
0: Estàs mirant aquí la carta.
1: La dels esmorzars, perquè sí que és veritat que hi ha moltíssimes coses. A part de les del que comentàvem d'entrepanets...
2: Quan és època tenim rovellons, bolets també, quan és època evidentment carxofa,
1: carxofa.
2: Amb salsa, vale? Escargols, ja us he dit, els callos, unes bones anxoes... Que
1: de I és que les galtes estan molt bones.
0: Les galtes al Marc li encanten. Hem vingut a buscar galtes alguna vegada.
1: Perles bones... És, hi ha llocs que te les donen molt dures o tal, és a dir que
2: nosaltres fem el sistema,
1: has de trobar
2: ara explicaré un secret, va. Fem el sistema de les galtes igual que la cuixa pota blava, igual que una cuixa de cabrit que fem.
0: La cuixa pota blava està boníssima,
2: la cuixa de cabrit, la cuixa pota blava, les galtes les fem amb el mateix sistema. Bueno, la cuixa de cabrit diferent, perquè la cuixa de cabrit la banyem amb formatge amb iogurt grec, la posem dintre de, sí, perquè el cabrit s'empapi i agafi tota la crema del iogurt grec. La veiem amb un cubell tot de iogurt grec i s'empapa i agafa tot el gust del iogurt, tot el greix. Llavors les envasem, igual que la cuixa pota blava, igual que les galtes, les envasem i amb els seus líquids i amb una, com diríem, com una salsa secreta, però amb el seu líquid, el seu propi suc, la fem al runner, que seria l'antic bany-maria de tota la vida,
0: sí.
2: La fem al runner unes 24 hores, que es va fent a uns graus, a
0: baixa,
2: graus,
0: temperatura.
2: Baixa temperatura, es va fent, es va coent, amb una mica de romaní, una mica de romer, una mica de quatre herbes, però el seu propi suc. I una vegada ho traiem, a l'hora del servei, el que fem és passar-la pel hosper.
0: Clar, que li dona el punt.
2: I amb unes... temporada de verdures i tal, però tot ho fem a baixa temperatura perquè així com les galtes i tal, així es cou,
0: es nota,
2: es cou, sí. I queda gustosa la carn. D'altra manera seria una mica més complicat perquè igual pota blava a la brasa no ens el podríem menjar. Les galtes sí que la brasa està molt bona.
1: Jo aquí vaig venir a fer un pota blava a la zona interior.
2: Ah, tu vas vindre amb els periodistes.
1: Amb els periodistes. I
2: a nivell nacional.
1: No recordo ara què vam menjar.
2: A nivell nacional.
1: A nivell nacional, però
2: home,
1: estava boníssim.
2: Pota blava,
1: cuixa,
2: no? Sí, clar.
1: Estava boníssim, això.
0: Jo l'he demanat com a clienta. Més d'un dia.
1: Aquí cadascú cobra el que cobra. I té...
0: bueno, i aquests dinars aneu.
2: Escolta,
0: perquè les persones també,
2: escolta,
0: volem que hi aneu.
2: Escolta'm una cosa, la cuixa podia estar pota blava, que són quasi 400 i pico grams,
0: val
2: els que
0: pena.
2: Compro jo, 450 grams, a 22 euros que està,
0: sí,
2: el plat,
0: val la pena.
2: No
0: està,
2: està
0: bona,
2: pagat.
0: Està molt bona.
2: No està pagat, ho dic perquè sabeu com el preu del pota blava, quan estem al quilo, estem parlant de que mig
1: està
2: quilo
1: bé,
2: tindria
1: bé.
2: Que ser ja, de cost ja són 15, 16, 17 euros, més el que vull dir que... I la vaig pujar ara fa poc perquè no en sortien els números.
1: Tot puja.
2: El que passa que jo considero que és un animal que nosaltres aquí l'hem potenciat, l'he de potenciar. Jo com a criador que he sigut i com a amant d'aquest animal el vull tindre, però aquí venen els turistes i els guiris i molta gent de Barcelona.
1: Ho demana més gent de fora o d'aquí del Prat?
2: Demana molta gent, és molt curiós, i molta gent estrangera i molta gent que de l'aeroport em ve amb la maleta, no? Que veus que no són de Barcelona, no,
1: clar,
2: són catalans.
1: Que és el típic, no?
2: No,
1: ja
2: venen sapiguent-ho. I venen sapiguent-ho. No, quiero probar el pollo d'aquí del Prat, venen sapiguent-ho. Inclús molts estrangers, no, de kitchen i tal, venen sapiguent-ho. Hi ha gent que et pregunta, ostres, no sé
0: què. De chicken, no?
2: De chicken, de kitchen, digo, de chicken.
1: La kitchen la tens allà, la kitchen.
2: La kitchen també la tinc.
0: Clar, estàs notant més gent de fora, també? Perquè
2: sí.
0: L'artesà jo crec que és el... Clar, està molt ben ubicat, també és una mica el símbol, no?, del Prat. I no sé si ha sortit en alguna guia o en algú que... No,
2: no ho sé, la veritat és que nosaltres no ens hem dedicat molt a fer publicitat ni res. Amb moltes coses sortim al Google sortim i en principi ben puntuats i tal. També sempre... Això, les puntuacions ja ho vam parlar un dia, ja parlarem. Vull dir, falta que vingui una persona i et posi un zero perquè no està d'allò i et baixa tot, però bueno, és igual. O hi ha gent que paga perquè tindrà més puntuacions. Estic notant molt aquest nou hotel que hi ha aquí, al costat de la benzinera. Ve molta gent entre setmana, quan hi ha hagut fires i tot, perquè no té restaurant. Només té com un bufet i tal. Llavors en ve molta gent. Jo no sé si ens envien de l'hotel o ells posen el
0: Cercotel,
2: al Google,
0: no?
2: I el primer restaurant que els
1: surt
2: aquí.
1: Tu mires el que està més a prop, clar. Així, que veus també les imatges, que és un lloc agradable per estar a la terrasseta o dins. Tal,
2: això és el que faig jo
0: que visc a la zona, també veig molta gent buscant el metro, buscant
2: d'aquests dos hotels que hi ha, sí. Un petitó i un gran, en ve força gent perquè els veig que venen i després en venen, fa temps que en venen, doncs, del
0: hostel,
2: de
0: no?
2: Hosters, sí, i de llocs d'aquests en venen.
1: Ara t'ho has anomenat aquí, al costat d'aquests dos. tindràs un altre hotel.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Pues tindré que anar a parlar amb el
1: jefe. Haureu d'ampliar cuina.
0: Has de fer una mica de networking, això d'anar a presentar-te, a donar la targeta.
2: Més que ampliar cuina, m'hauré de quedar jo aquí, no sigui, perquè potser l'any que ve no hi soc. Això va com va, depèn de les eleccions.
0: Ai, sisplau.
2: I depèn de la concessió.
0: No, clar, això és una concessió.
2: Això és una concessió.
0: Municipal.
2: Sí.
0: Com funciona això? Perquè, clar, l'edifici pròpiament és de l'Ajuntament.
2: L'edifici és de l'Ajuntament i tota la resta ho poso jo. I va amb un lloguer. I al final doncs, són uns anys i
0: ara... Quants anys porteu ja?
2: Doncs ara portem, vam obrir el 2014. Doncs ara portem gairebé 12 anys.
0: Déu-n'hi-do. Jo recordo el canvi de...
2: Sant Jordi el 2014, no?
1: Amb el canvi va ser la reforma integral que va haver abans una?
2: Primer vam obrir el 2014.
1: Sí.
2: Després, encara no estava fet el teatre. Després ens van dir, doncs ara arreglarem el teatre, quan ho havíem agafat, perquè el teatre no hi havia planificació. I llavors es va arreglar el teatre, vam tornar a tancar, cap al 2017 va ser, i vam tornar a canviar tot.
1: La cuina va tornar a canviar tot.
2: I el 2017 es va fer el teatre. Vam tancar una altra temporada també, i després, per això portem tants anys, perquè...
1: Amb la Covid
2: i
1: també
2: va venir la Covid. Vull dir, hem passat una mica de tot. O sigui, com una mica...
0: Però,
2: i aquí
0: escolta,
2: estem.
0: Amb això del teatre, també...
2: Cancel·lada i xistorra.
0: Has pogut ajuntar aquestes parts de que vingui gent famosa, de conèixer
2: això
0: molta
2: sí,
0: gent,
2: això
0: no?
2: M'agrada molt.
0: Que a tu t'agrada el famoseo
2: molt.
0: I el salseo una
2: això
0: mica. Perquè, clar, la gent que actua aquí al teatre, després el que fa és sopar aquí.
2: Sopen aquí la majoria, o sopen a dintre al camerino, o ens demanen catering... Sí, la veritat és que m'agrada molt i tinc la sort de, gràcies a això, ja sabeu que a mi m'agrada tot el tema música i teatre i tal, conèixer molta gent, no sé, doncs jo què sé, estar parlant amb un actor a la terrassa, presenta una cervesa amb ell, músics, bueno, ha passat, de moment ha passat gairebé tothom, d'actors catalans, gairebé tothom. Hem tingut hasta la... Bueno, anava a dir la Xirgo, no, que està morta, però la Núria Espera ja tancada a dalt. Hem tingut... No, d'actors tots. La veritat és que han passat gairebé tots. I cantants, Mishima, el Marc Parrot, vull dir... I jo que sóc precisament una mica fan de tots aquests, doncs clar, ja sabeu com sóc jo, que a la mínima que puc i coincideixo, si estic aquí, doncs ja vaig a parlar amb ells,
0: clar,
2: o vaig a dir-li el que m'agrada, no em deixa d'agradar, i bueno, i disfrutant.
0: Escolta, i com veus la gent que del Prat, quan els veu aquí? Perquè clar, aquí no tens un reservat, és un lloc públic també, on normalment hi ha gent del Prat que està sopant, hi ha d'altra gent que surt de l'obra i també aprofita i fa el soparet aquí. S'hi apropen o els deixen bastant tranquils?
2: Sí, sí. Per exemple, va haver-hi l'Alba Flores, que va estar aquí, va ser com una cosa molt... la gent la buscava, la gent, ella molt maca, vull dir, a la terrassa prenent alguna cosa. Sí, hi ha hagut de tot, hi ha gent que està més bueno, surten i tranquil·lets i estan i fan la seva vida normal. Bueno, ara l'últim de l'últim que hem tingut aquests de Madrid, el cantant el de los Ronaldos, al Coque Maya,
0: sí,
2: i va vindre l'Andreu Buenafuente, que és una de les fotos.
0: Ostres,
2: que sí, vam estar aquí fora, i bueno, la gent normal, vull dir, sí, que si algú el veia, pues, li deia, feien la foto, però no hi ha aquesta sensació de tot. La Roberta Bandini, també, vull dir, que aquí ve molta gent. Llavors, bueno, la gent els mira, la gent si algú pues, els hi diu alguna, però molt tranquil·lets, sopen aquí, estan aquí. Hi ha molts que no, que o estan al camerino o marxen, o... però la majoria gairebé tots es queden i estan tots aquí, sí, sí.
0: Doncs és que aquí no passa per la tassa, no? També...
1: I qui no celebra també aniversaris o venir amb un grupet també és superagradable, perquè tens les taules del principi on allà pot ser 10-20 persones, segueixes estant còmode perquè és enorme i no molesta el soroll, no molesta la resta de la gent, pots estar com amb el teu grupet tranquil·lament, sopar, a més que quan ets un grup ve tot el menjar quan toca, ve ràpid, o sigui, és fantàstic.
0: Forma part de la vida de la gent del Prat.
2: I que segueixi formant, vull dir, l'artesà és un... ha sigut tota la vida igual i té que seguir. Nosaltres el que vam crear en aquell moment quan ho vam agafar, l'esperit era aquest i ha sigut les bases i seguiran sent les bases del nostre projecte, que és el local social de tota la vida del Prat, de gent gran que venia...
0: Encara ve gent gran cada dia,
2: bueno, mira,
0: no? Fent els mosarets.
2: Ja comencen a vindre, ara al migdia tinc... va per hores.
0: Clar, venen aquí cap a les 11, eh?
2: Cap a les
0: 11, no, no matinen
2: 12,
0: gaire.
2: I surten, venen aquí la fresqueta...
1: Perquè dormen fins a tard.
2: Tenia gent jugant a cartes fa uns anys a les tardes, ja quedava... El problema és que van desapareixent i ja es queden sense parelles.
0: Clar.
2: I després, pues, bueno, va com va. Al final... gent jove també, molta gent jove a la terrassa,
0: sí,
2: a la nit,
0: sí.
2: Per això tenim obert, i famílies, moltes famílies, nens perquè poden córrer, vull dir, al final és un tema, tot és un tema molt, molt obert al poble. Vull dir que l'artesà és una mica, jo a vegades dic que té una part bona i una part dolenta. La part bona és que és la casa de tothom i tothom aquí et diu com has de fer les coses, no?
0: Això però passa,
2: ja
0: eh?
2: Això, ja és això. I el teatre ens ha donat molta vida i el teatre ens ha obert una mica tota aquesta part que estava tancada i fosca que hi havia aquí. A l'obrir el teatre ja ha canviat tot aquest carrer. La veritat és que és molt, molt, molt ideal, vamos.
0: Clar que sí. Doncs no podíem no venir a fer aquest últim divins divendres al Cafè de l'Artesà. Hem gaudit
1: molt millor que l'anterior a nivell logístic.
0: Això és així.
1: A nivell logístic.
2: A veure, l'altre quedarà per la història, perquè si aneu a buscar l'APM i aneu a buscar el Prat i aneu a buscar això, vull dir, perdona, jo tinc gent que m'ha trucat de fora, amics que fa anys que no... Ostres, que t'acabo de veure per la tele!
1: El problema és que ho han passat com 14 vegades al vídeo.
2: Ja saps a l'APM.
0: És que és molt
2: bo. És bo. Tu fas molt bé amb el gorro de cuiner i tot.
1: Bueno, espectacular.
0: Aguanta el tipus molt, eh?
1: Ho vaig passar fatal.
2: Doncs...
1: Jo no, jo estava tranquil·líssim.
2: No, la veritat és que sí, vaig pensar, bon, ha anat a terra. Què pots fer?
0: Res.
2: No pots fer res. Recollir i començar.
0: Lluís, avui no ens ha caigut la taula. Gràcies per una temporada més.
2: El que ens ha caigut
0: més
2: és la panxa.
0: Sí, ho hem gaudit molt. Hem gaudit molt aquest espai.
2: Va, bon estiu i a veure si l'any que ve seguim. I bon estiu a tots. Cuineu, mengeu bé. Aneu a buscar bon menjar. Cuineu, estigueu bé. Salut. Estimeu-se,
0: això.
2: Disfruteu.
0: Molt bé.
2: Si podeu fer sexe, millor.
0: Clar que sí.
2: I...
0: Ara sí, ho fem una mica de mandra, tot pla.
1: No. Sí, amb la calor. Has de tenir aire a casa.
2: Un ventilador, aire. És
1: això.
2: Igual.
0: Has de tenir aire condicionat.
2: Bueno, no sé, bueno. Beveu, mengeu, passeu bé, sigueu feliços i, hosti, va, vinga, va. Que no sabem el que tenim.
1: Ens trobem al setembre, eh?
2: Vinga, va.
0: Bon estiu.
2: Que vagi bé.
0: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8 de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Cada setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tens un comerç al Prat?
5: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
6: 93 478 5360
7: 93 478 5360
4: Al Prat tot resulta ben pagat.
8: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
9: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
8: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
10: Cada matí de 9 a 1... Tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per a les persones sòcies. Per parlar-ne avui ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'agrupació fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què és el Pratimac?
1: Bueno, el Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'agrupació fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
0: I com valoreu la participació d'aquesta edició?
1: Força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no es complien les bases i han quedat en 100 justos de participants, arreu d'Espanya.
0: I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
1: Bueno, és la mitjana de cada any. Sí? Bueno, es porta feina. Hi ha un grup de persones a l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
0: Quins són els premis que hi ha i les categories que hi ha en aquest Pratimac?
1: Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros, va ser un trofeu. El segon són 125 i trofeu. El tercer, 75 euros amb trofeu. Després un quart, 50 euros, i un cinquè, 50 euros. Això és el tema lliure.
0: Vale? Sí, són 5, en realitat.
1: Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat del Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu. El segon, 100 euros i trofeu. I el tercer, 75 i trofeu. I després són 50 i 50, el quart i cinquè. I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer. Els tres amb trofeus. També dir-te que els trofeus que és les primeres de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
0: I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
1: La social sí, és exclusiva només per socis de la ciutat.
0: I d'entre tots els guardons en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
2: El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. La veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, el qual per nosaltres és un èxit.
0: Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que dia 3...
2: Sí, clar, es va fer el fallo. Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
1: Sí. Són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
0: Què és el que es valora en aquests concursos i en aquest concret en el Pratimac per poder ser guanyador o guanyadora?
1: Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors i els creuen que aquesta fotografia és la millor i puntuen i ja està, es queda així.
0: Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però sí. No hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies, les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
1: Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques, algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i quan les veus dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
2: Jo convidaria el poble del Prat a que vinguin a veure l'exposició perquè, sobretot en el tema local, probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
0: Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat i les escultures, qui més qui menys, les va veient i al final el Prat
2: no
0: és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
1: Sí, sí, sí.
2: Home, és que són bastantes les escultures que hi han i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és del Prat? Uh-huh. I sí, això sí. Per nosaltres és un punt, clar.
1: Sí,
2: però,
1: sí.
2: Com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
1: Sí, sí, a vegades passem pel poble i no es donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema i passen desapercebudes. I quan els veus en la foto, i ostres...
0: I a més, potser una composició especial encara la fa...
1: Exacte, no? Si la fas de nit o de bon matí, o no sé, busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no? Uh-huh.
0: Dèiem el dia 3, és l'entrega dels premis, tot. Però també és l'inici de l'exposició.
1: Exacte,
0: recordeu, tenim la sala d'exposicions a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
1: Bueno, normalment estarà tot a l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que tanquen per
2: dues
1: setmanes, que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
0: Després de 43 edicions del Partimac, és que es diu aviat,
1: Sí, sí.
0: Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs, novetats a aquesta forma de fer?
2: En quant a les bases, moltes novetats no hi han hagut, i en quant al contingut de la fotografia, doncs, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible. Uh-huh. La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
0: Encara hi ha algú que treballa en analògic?
2: Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres? No, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Uh-huh. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir i que no sabem com tornar-les. Estan allà en un arxiu i un diu altre farem una exposició.
0: Perquè les fotos perdudes.
2: Sí, sí.
0: Fotos perdudes. Sí, sí. I, clar, la tècnica, en deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies, com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
1: Es poden editar, sempre amb uns límits. Es poden editar. El que no ho podem admetre és cap fotografia que tingui algú d'ahir ja. Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està en via, l'eliminem.
0: Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
2: És molt complicat. Jo, ahir pensava a la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. Uh-huh. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, la fotografia, el cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
0: O la veu, fins i tot.
2: O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
1: Sí.
2: I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo. Uh-huh. Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent de vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
0: I com ho podeu tractar?
1: Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu, diguéssim, que pots seguir els metadatos. Uh-huh. És una forma de, quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto. Uh-huh. És una manera.
0: O sigui que encara hi ha alguna forma de poder
1: sí, sí, sempre,
0: detectar-ho.
1: Sempre hi ha alguna cosa. Sí,
0: us ha passat que us hi heu trobat?
1: He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, havien diverses. Clar, i després l'hem dit a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és una cosa, diguéssim, està feta amb una altra història, no? O sigui, no? I clar, hi ha persones que quan es donen que li han agafat això, doncs no diuen res, no?
0: Mm-hmm. Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
2: Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant a poc.
1: Faci més de fotos.
2: Que vagi fent fotos i que no es desanimi. Que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en 2 anys, ni en 3, ni en 4, s'ha d'anar fent, i que hi ha gent que té més bon ull que altres, i s'ha d'entrenar.
0: I clar, és el mateix fer fotografia, una fotografia pel carrer, artística, fer retrats, és el mateix fer fotografia nocturna, al cel, les estrelles, els planetes, o fer també a insectes, a plantes, deu ser molt diferent cadascuna de les
2: coses. És molt diferent, cada especialitat és diferent, té les seves característiques, inclús materials. Sí, hi ha objectius que serveixen per una cosa, n'hi ha que et serveixen per una altra.
0: Cal saber una mica què vols fer, o pots fer una mica de tot?
2: Ah, nosaltres que som aficionats fem una miqueta de tot.
1: Sí, fotografies, per exemple, en els nocturnes no les pot fer a mà. Has de portar un trípode, has de portar uns filtres, el temps és diferent. Clar, la larga exposició no és igual que fes una fotografia a ple sol, a migdia, no? Digues, una persona que passa que fes una foto, és totalment diferent.
0: I tot això que sembla, no?, un món gairebé inabastable, poquet a poquet s'hi pot anar.
1: Sí, es pot anar.
2: Sí. Per exemple, s'ha de pensar que, contra el que molta gent diu, la foto no la fa la màquina. La fa l'ull que està darrere de la màquina.
1: Sí. Per exemple, el tema de macro, tu vas a fer una foto amb un animal o amb un insecte i, bueno, has de tenir un objectiu específic pel macro. I un filtre que també per fer aquesta fotografia. I molta paciència, perquè clar, el bitxo es mou i ha quedat malament la foto.
2: I una mica de sort també, perquè l'animal pot marxar, o quan vas a fer una foto de la lluna, aquell dia que ho tens tot preparadíssim, va i està núvol.
0: Aquí al Prat, en canvi, tenim sort que podem gaudir de molts espais diferents per poder fer fotografia, sí. No? Penso en els espais naturals, però també un tema que surt molt a l'estiu i que aquí al Prat Ràdio i al Prat Televisió sempre ho cobrim, que és el tema dels spotters, que també tenen, no?, un espai perfecte per fer fotografia, o fins i tot podem fer vida de la ciutat, perquè al final el Prat no deixa de ser una ciutat viva.
1: Aquest dia que va arribar el Papa, allà al mirador que era l'aeroport, allà no hi havia ningú. Hi havia 2 televisions. I estava ple a la sala.
2: Sí.
0: O sigui, que dona moltes oportunitats un territori com el Prat.
2: Però, a més, deixa que digui que nosaltres també organitzem el Trofeu Delta. Des de fa molts anys, que va ser una invenció nostra i que, bueno, seguim col·laborant-hi.
0: Quins reptes té, després de tants anys d'entitat, el dia a dia, el seguir fent trofeus, activitats com aquestes? Costa molt?
2: Home, costa una miqueta, però s'ha de tirar endavant, no pots aturar-te.
1: Sí,
2: el repte principal que tenim és que vingui gent jove, perquè, com pots veure, ell i jo estem jubilats, la mitjana d'edat és elevada, no només a nosaltres, sinó a qualsevol agrupació.
0: Qualsevol entitat, no només la vostra.
2: Ho tenim constatat.
0: Qualsevol sector on hi ha agrupacions, la majoria de persones són gent jubilada o molt grans. I la gent jove costa entrar. Què es pot fer perquè la gent jove s'apropi a la fotografia i sobretot que ho faci de forma associada, amb una agrupació, amb un grup de persones?
1: És difícil, ara.
2: El tema és voler-se associar, més que res.
1: Sí, és difícil perquè ara amb això dels mòbils, Instagram i tot això... Pues,
0: o sigui, no és que falti gent que li agrada la fotografia.
1: No, hi ha molta.
0: Falta gent que s'assumi amb...
1: I li agrada la fotografia de veritat, perquè anar pel carrer, fer una foto o qualsevol cosa i posar-la a Instagram, això no, sí, és una foto, però no és una foto. La fotografia és una altra cosa, no?
0: Quanta gent sou ara mateix a l'entitat?
1: 60 persones, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. I ja esteu pensant en el que podria ser la 44a edició del Partimac?
1: Sí, clar, ja estem rumiant a veure què temes proposem i ja estem parlant, o sigui, és no parar.
0: És una roda que no para.
1: Sí. I hi ha persones, per exemple el Josep, vicepresident, jo sí que sé el que em porto tot això dels concursos, però ja estem treballant. Són moltes hores, que sembli que no, són moltes hores d'anar mirant, preparant. La junta que tenim també es convoquem allà per fer totes les bases, o sigui que és feina,
0: Déu-n'hi-do. Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat i Dionisio Siles Bucal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
1: Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
7: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
8: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
9: Martes sí y martes no.
10: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
11: Martes sí, martes no.
12: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Doncs avui és un divendres especial on anem també acomiadant o fent formats diferents del nostre programa. Acabem de venir d'un divins divendres especial al Cafè de l'Artesà i el que farem també és una torre de control especial Brussel·les amb el Javi Martínez. Què tal, Javi? Com va?
1: Què tal? Com esteu? Especial Brussel·les, que ja sóc de tornada de Brussel·les, tot i que tinc encara una mica de... No sé si dir-li jet lag, però una mica sí, perquè ja només de la diferència, no horària, però de concepció del dia que hi ha allà, tornes una mica amb el cap per baix.
0: Sí, sí. Per què? Què hi ha de diferent?
1: Perquè són dies llarguíssims. Jo no recordava això des que vaig estar... Bueno, aquí a la península també passa a llocs com a Astúries o a Galícia, doncs sí. Sembla una mica... doncs és semblant... Però el que passa és que allà el dia comença a les 5 del matí, ja, si no tens cura amb les cortines de l'hotel, doncs ja t'entra la claredat allà, i això Ivan Conde ho pot ben certificar. I a les 10:45 estàvem en ple vol de tornada i encara doncs es veia el cel rogenc, com si s'estigués, bueno, que de fet s'estava ponent el sol en aquell moment. Els dies són llarguíssims allà.
0: El Javi ens ha demanat perquè té jet lag també canviar una mica el format. Tu vas anar amb aquesta delegació de periodistes, vam anar per part del Preradio, també del periòdic Delta, Javi, per cobrir, expliquem i recordem, doncs, aquesta representació de polítics, d'entitats ecologistes i també d'associacions per la mobilitat sostenible que van participar al Parlament Europeu, de diferents conferències, expressant també la negativa a l'ampliació de l'aeroport. Què t'hi has trobat allà? Com és endinsar-se en les institucions europees?
1: Allò és un monstre. Allò, mira, ara feia un símil comentant-ho amb els companys de la redacció del Delta, que també són molt de la conya, com jo, i he trobat un símil que vull traslladar aquí al Ràdio i el patento en directe. El Parlament Europeu, per mi, la impressió que em va donar, és com la megallotja del Bernabéu, però a nivells estratosfèrics. És a dir, és un ens, evidentment, amb la seva oficialitat de funcionament, d'elaborar lleis, reglaments que després s'exporten o s'haurien d'exportar a cada país membre de la Unió Europea i que són o haurien de ser d'obligat compliment, que després això veurem que té matisos, com estem veient amb temes ambientals, no? I com tot. Doncs té aquesta part oficial, però té una part molt important al Parlament Europeu del que es diu l'activitat de lobbying. El lobbying és traduït més o menys al castellà o al català, seria l'activitat política de fer passadís, de fer contactes en els intercanvis de passadissos i de fer contactes allà a dintre. I l'activitat que hi ha en aquest monstre que és el Parlament Europeu, perquè és enorme, o sigui, no sé, són passadissos com l'avinguda Verge Montserrat d'amples, doncs això per dintre.
0: Que fort, impressiona, no?
1: Increïble. Sí, impressiona. De fet, tenen una tercera planta que és només dedicada a mitjans de comunicació, i allà jo crec que algun periodista de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals voldria tenir una instal·lació com la que tenen allà. És un passadís ple de càmeres amb teleprompters per fer les connexions, les entrevistes en directe amb europarlamentaris o amb participants d'alguna activitat del Parlament Europeu. Tenen un plató d'informatius ben maco, o sigui, jo he vist televisions d'aquí que ja els agradaria tenir, doncs, aquell plató d'informatius, i estan ara mateix està en obres, però tenen un mega plató al darrere d'aquest i tres platós més de gravació, com els que, semblant una mica l'estructura de la Facultat de Ciències de la Comunicació d'aquí, doncs tot això és una planta del Parlament Europeu dedicada a mitjans de comunicació. Perquè l'activitat que hi ha allà és molt, també, és fer això, és a dir,
0: clar,
1: de cara a la galeria poder expressar tot el que es mou allà, perquè tot està hiperlimitat, hipercontrolat per horaris, hiperprotocolitzat i calculat al cèntim. Uh-huh. Val? de fet, hi ha una anècdota que, bueno, que ens van dir, això no ho expliqueu, però bueno, què seria un periodista si
0: una
1: no
0: mica,
1: explica les
0: mica.
1: Coses que els altres no volen que s'expliqui. No, i a més ho explico perquè no va ser responsabilitat de l'organització per part de la coordinadora de comuns, que tot s'ha de dir, o sigui, va ser excel·lent la feinada de coordinar una quarantena de persones tot el dia per allà voltant, de reunió en reunió, i ara toca això i ara toca això altre. És impressionant, ara anem a dinar, ara anem a sopar, és una passada la feinada, xapó i entrega el barret. Ens va passar una cosa, que és que per culpa d'un avió que estava obstaculitzant la pista, principalment quan vam arribar, doncs la primera activitat que teníem era una visita a una mena d'instal·lació que tenen davant del Parlament Europeu, que es diu el Parlamentarium, que és una mena de museu temàtic que t'explica la història del Parlament, amb coloraines, i van els estudiants, i bueno, és una mica com l'aquàrium, però traslladat a l'activitat. Suposo que no tenen els eurodiputats ficats en peixeres, però bueno, és una mica així. Doncs aquella activitat que teníem programada per les 11, vam arribar gairebé a quarts de 12, i què va passar? Doncs que vam entrar, control de seguretat estricte, portàtil fora, credencials, tot això és com un aeroport, i tal i com vam entrar, vam haver de sortir, i vam dir, ostres, però això és la visita? I ens ho van explicar després, diu, sí, és que la visita, tot i que no hi arribeu a temps, com que estava a les 11 i ja esteu fora de temps, igualment heu de fer obligatòriament l'entrada i la sortida, perquè si no desquadren el programa. És a dir, hi ha un grup que es preveu que havia d'estar aquí dintre a les 11, i si no ha passat aquest grup, hi ha alguna cosa que desquadra. I penseu que aquest tipus de visites estan pressupostades des del grup que les organitza. El grup dels Verds, al qual pertany el Jaume Sens, tenen un pressupost assignat per poder tenir convidats i per tenir conferenciants al llarg de l'any, i els pot convidar al Parlament. Cada cèntim d'aquesta activitat, segons ens van explicar després al Parlament Europeu, un funcionari amb molta gràcia, per cert, cada cèntim d'això ha d'estar justificat. Llavors, per això, aquest és el motiu de que haguéssim de fer tot tan mil·limetrat, i que la visita de després, que aquesta sí que va ser al propi Parlament Europeu, amb la foto de rigor de l'hemicicle, doncs aquesta també estava protocolitzada i era obligatòria perquè entra dintre del programa de visites que estan pressupostades així a l'activitat dels eurodiputats. Sí.
0: Doncs una gran experiència també pel periòdic Delta, també pel Prat Ràdio, per aquesta casa, pel Prat TV, per haver-nos pogut desplaçar, explicar-vos com funcionen una mica les institucions europees, aquest monstre que ens deia el Javi, que al final decideix molta part de la vida dels ciutadans i ciutadanes del Prat, i doncs on s'ha portat aquest tema de posició en contra de l'ampliació de l'aeroport. Javi, gràcies per aquest format una mica diferent de la Torre en Control, i t'emplacem a la setmana vinent ja per fer el comiat oficial, eh?
1: Ja farem la cloenda oficial. Tinc més coses per explicar, però això ja vindrà per fascicles i als seus quioscos i llibreries habituals en un altre tipus de publicació. Ja us ho garanteixo.
0: Una abraçada gran.
1: Una abraçada.
0: Molt bon dia. Doncs com dèiem, al final des d'aquesta casa també hi ha anat l'Ivan Conde, i avui també doncs, abordarem aquest tema àmpliament en un format una mica més informatiu, però amb el Javi volíem doncs, explicar-vos aquestes coses que potser no s'expliquen tant de la visita a les institucions europees.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
7: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
6: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: La finestra dels plans a tocar perquè arriba Neus Bou Mimó. Què tal, Neus?
1: Bon dia.
0: T'he de felicitar en primer lloc perquè la Neus, com sabeu, com diem cada dia de la nostra vida, és la responsable de les xarxes socials i avui estem de celebració. Hem superat els 3.000 seguidors Planeta Prata Instagram i hem fet un vídeo increïble amb aquesta combinació de les dues Neus, que funciona molt bé.
1: És el combo.
0: Neus Bou i Neus Macías, que doneu sempre amb la tecla. A la Neus li encanta anar a diferents indrets. Tu la segueixes.
1: Sí, jo la segueixo ella, on ella vulgui.
0: I vam proposar un tema que era això de parlar del McDonald's. Per tant, tema d'interès, vídeo que ha tret moltíssima gent, hem generat un espai de comentaris on la gent s'està preguntant i qüestionant coses.
1: Hi ha moltíssims comentaris i ha funcionat molt bé, la veritat.
0: I per tant, doncs, enhorabona, Neus.
1: Moltes gràcies.
0: És un valor que les
1: xarxes... Que bé que vinguem aquí i que em reconeguis la feina.
0: Ara sí, anem a veure què podem fer el cap de setmana. Què ens expliques i què ens proposes?
1: Bueno, doncs com jo, o sigui, com sempre, us acabo portant molta música perquè és que ara estem en plena temporada de festival. I bueno, porto de tot. Hi ha plans passats, però
0: que t'agrada recuperar, no?
1: Sí.

0: no m'esperava que això fos...
1: Sembla una jaca, no?
0: No sé, no m'esperava, però déu-n'hi-do.
1: És que Joan Dausà toca tots els pals, des de cançons molt animades, sí, cançons molt íntimes i molt tal.
0: M'ha sorprès per
1: tot bé, arreu. Sí. I és que Joan Dausà va fer un concert ahir, llavors per això era un plan passat. Però us vinc a dir que ha sigut tot en un festival que es diu el Barts Festival, que és a Poble Espanyol, i que és del 28 de juny, va ser l'altre dia, al 24 de juliol. Per tant, hi ha una programació molt extensa i va començar doncs, aquesta setmana, i ahir va estar Joan Dausà, però ens deixa també doncs, un cartell amb moltes altres artistes, com Elvis Crespo, Charlie Puth...
0: Elvis Crespo, Elvis Crespo,
1: No, m'ha semblat no sé, molt destacable.
0: Doctor Ma.
1: Sí, Charlie Puth, que és un artista reconegut a nivell internacional, Antoñito Molina, que és un altre estil així molt més flamenc, Alex Ambusto, vull dir, ja de tots els colors, com les cançons del Joan Dausà.
0: Doncs molt bé, m'ha agradat molt conèixer aquesta part del Joan Dausà. L'associava més a cançó d'autor, a una cosa
1: sí,
0: més estranya.
1: Sí. Però a vegades té com aquest repunt, igual que la cançó que tu no estaves perquè vas ser quan estaves de vacances... Però bueno, no passa res.
0: La veritat que desconnecto, perquè és que si estigués aquí posant de vacances al planeta
1: seria horrorós. Desconnecta. Però bueno, et recomano que t'escoltis la nova cançó que va treure, que la vam escoltar en aquell moment amb el Marc, que l'ha fet amb el... Ai, com es diu aquest... Ah, se m'ha oblidat el nom.
0: Una pista, com diu el Marc.
1: Mamaduixa. Sí, estava pensant en fruites. Dic, espera, pressa.
0: La tens, Sergio? Ai, posa-me-la una mica, que

0: Cançons d'estiu, no?
1: Cançons d'estiu, sí.
0: Molt bé,
1: i no hi ha més.
0: Però mira, ja ens l'ha posat el Sergio i així ho ubiquem tot.
1: Ah, exacte. I continuem amb cançons d'estiu.
0: Molt bé.
1: I és que un dels festivals també per, bueno, per excel·lència d'aquest estiu i la gran cita és el Vida Festival, que n'hem parlat amb el Lluís Aguado ara el divendres i res, vinga, fer quatre pinzellades més que realment acaben una mica com de subratllar el que ell ha dit, vale? Doncs tornem a aquest cap de setmana del 2 al 4 de juliol en aquesta masia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú. I aquest any el cartell continua sent fort perquè recordem que és que cada any doncs porten cartell molt bo i molt divers, hi ha per tots els públics, hi ha des de noms molt reconeguts com el Fatboy Slim, que ja havia comentat i que hem escoltat a més durant el programa d'avui, Guitarra Rica La Fuente, que tu ja saps que jo me l'estimo moltíssim, la Maya,
0: cert,
1: que també
0: per posar la nostra sintonia,
1: exacte, i d'altres també
0: avui com... m'he assabentat que Lia Kali és catalana.
1: Jo no ho sabia.
0: Això han dit a RAC1, almenys.
1: Lia Kali,
0: sí,
1: catalana?
0: Això han dit. Busca'ns-ho, Sergio, perquè tinc l'ordinador
1: apagat. Lia Kali és una artista que fa cançons així com més flamenca. Bueno, clar,
0: potser
1: pot ser flamenca,
0: aquí,
1: però pot ser...
0: No sé, han dit això i dic, ostres, jo pel nom no ho associava
1: amb
0: un artista d'aquí, i han dit això i dic, mira, la Neus, que sempre em parla d'aquesta artista,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: moltes vegades.
1: Pues no sabia que era catalana.
0: No sé, anem a buscar-ho, perquè clar...
1: Hem de contrastar aquesta informació.
0: I tal, i tenim l'ordinador per aquí, jo busco, si no, mentrestant.
1: Molt bé, molt
0: qui
1: bé.
0: Qui més, a part de Lia Kali?
1: Doncs tenim Maria Arnal, també, que també sabem que me l'estimo moltíssim. Ralph Ichu, que també m'agrada molt i que ara us he portat alguna cançoneta que ara escoltarem d'aquí una estona per també doncs canviar una mica amb el repertori i portar-vos nova música. I també hi haurà molt de protagonisme per als artistes catalans, que també hauríem d'incloure aquí el Lia Kali.
0: Si potser viu aquí i llavors ets català. Clar. Si
1: a mi, clar, de la música que ella fa...
0: Sí, Barcelona, Barcelona.
1: Ostres!
0: El 97, 24 de juliol del 97.
1: Molt
0: és
1: bé,
0: que
1: molt
0: estic
1: bé.
0: Molt connectada pues amb la teva secció.
1: Doncs tinc un accent així com molt, molt connectada amb la secció i amb l'actualitat, més que jo, perquè ara mateix...
0: He dit, això ho diré avui i quedaré bé. Mira.
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, ara sabem tot plegats, mira, una altra cosa nova. Doncs, molt de protagonisme, com deia, pels artistes catalans, per Lia Kali, per Maria Jaume, que també l'he portat moltes vegades i està ara mateix en un moment musical boníssim, Remei de Calafresca, el Triquell, bueno,
0: que també està
1: moltíssims.
0: Molt...
1: Sí. Ferran Palau també, que està inclòs en aquest dissabte, que sempre recordo que el dissabte és com el dia més potent i, per tant, els cartells sempre es nota, perquè bueno, doncs aquest dissabte, per exemple, al Vida tenim el Fatboy Slim, a la Maya, el Ferran Palau, Gerai Cortés, que també estarà a l'altre festival que ara comentarem, que és el del Teatre Grec.
0: Gerai Cortés, que el va descobrir, no?, o catapultar Zetangana.
1: Zetangana, correcte.
0: Que el va, li va pagar, no?, va fer tota aquesta producció de fer un documental, posar-lo en valor, quan era una persona molt poc coneguda.
1: Sí.
0: I ara, veiem que
1: està tot
0: patant.
1: Sí. Molt important aquests apadrinaments que fan els artistes, perquè sempre acaben de posar, no?, com el foco a la gent. Doncs aquestes entrades parteixen de diferents trams segons els tipus d'accés i disponibilitat. Jo ja he vist que hi ha el d'abonament general està esgotat, però hi ha alguns com de dies puntuals, el divendres per exemple 81, el dissabte també 81, llavors bueno, encara hi ha algunes, però sort.
0: No és el festival més car.
1: No, no és el més
0: car. Massiu,
1: no,
0: diríem, no, però està prou bé.
1: Està molt bé, està molt bé, i trobo que és un preu bastant competitiu pel que et trobes allà, perquè a més també té bueno, oferta gastronòmica, és així com molt de, bueno, de passar-ho bé. Inclús també té com espais per nens, perquè, bueno, perquè puguin anar els pares amb les famílies, vull dir que a més estan
0: molt bé, sí.
1: Així que molt bé, Vida Festival aquest cap de setmana,
0: i
1: no us ho podeu perdre.
0: Al Prat, al Vida.
1: No és que a més
0: per la
1: proximitat
0: de tren o pel que sigui, però hi va molta gent.
1: Jo crec que pel tipus de gent que hi va.
0: També, segurament. És sortir a Barcelona.
1: Sí,
0: no?
1: Trobo que l'estil de gent que hi ha és molt gent de poble, gent de pau, que diríem, no?
0: Ens hauríem de germanar amb Vilanova.
1: Sí, a mi m'agrada molt Vilanova, t'he de dir.
0: A mi també. M'agrada més que Sitges.
1: A mi també.
0: Que és la seva rivalitat que tenen allà.
1: Sí, res a veure, però sí, jo també. Molt de Vilanova. I us porto aquesta cançó de Ralph Ichu, que és Dolores, que a mi m'agrada molt, perquè l'aneu coneguent, un artista més dels que portem al Plans de Tocar.
2: Molt. Se me hace difícil expresar mi sentimiento.

0: m'ha agradat, em sona, de fet.
1: Sí, sí, sí, s'està escoltant bastant el Ralfitxo. A part, és una persona que fa moltes col·laboracions també, ha fet col·laboracions amb la Rosalia, ha fet col·laboracions amb el Rousseauski, que també ara també s'està escoltant molt. Bueno, va fent... Ell va obrir camí i l'escoltes i té com aquest so tan característic d'ell que, bueno, t'acaba sonant
0: amb altres. Encaixa bé, sí, en qualsevol moment. Molt bé, anem amb un altre festival importantíssim, com és el Grec. Amb en Marc parlàvem que no havia anat mai a cap espectacle i la veritat que és tota una experiència, val
1: sí,
0: la pena.
1: Sí, sí, val molt la pena. El teatre grec no és grec. Mm-hmm. Jo m'agradaria com puntualitzar i fer com aquest petit incís d'aquest teatre, perquè més enllà del que es fa...
0: Grec.
1: Exacte, és estil grec, però és que és visualment és increïble. Jo sempre que hi vaig és que em quedo...
0: És una meravella. Només l'indret...
1: Ja. Sí. És veritat. Llavors, no és grec, sinó que és una de les obres dutes a terme a Montjuïc per una exposició, l'exposició internacional del 1929, sí, que es va fer, doncs, bueno, pensat per fer un escenari i fer-ho així com un estil de teatre de Pidaura, mm-hmm, vull dir que tenia ja com aquella inspiració, i es va aprofitar aquella antiga pedrera que hi havia i, per tant, té aquesta estètica que ara podem trobar, clar, que combina la pedra, la natura, no?, la cultura, tot en un mateix espai.
0: És que és preciós.
1: És molt xulo.
0: És una ubicació increïble.
1: I, bueno, doncs té una capacitat molt gran, perquè sí, 1.900 espectadors està prou bé, i ara és la seu principal, doncs aquest festival grec, que ja celebra el seu 50è aniversari, per tant també té una trajectòria grandíssima. Doncs aquest festival no és només un festival de música, sinó que és un gran festival d'arts escèniques, vull dir, trobem festivals de, o sigui, trobem escenari, a l'escenari dansa, podem trobar teatre, música també, evidentment, inclús també curtmetratges, i és que fa una mica de, bueno, de poti-poti per acabar, doncs, combinant tot això en un gran cartell amb noms internacionals, talent local i propostes emergents. Llavors aquesta edició es fa del 29 al 31 de juliol, vull dir que ara comença una cartellera enorme, i s'escampa per 58 espais de la ciutat, perquè no només està el teatre grec, sinó que es mou per altres indrets, i llavors, segons, en funció de l'agenda cultural que hi hagi a la Generalitat, doncs acaben fent els espectacles en un lloc o l'altre. Vale? Però bueno, el teatre grec és com el protagonista i és el més, bueno, on trobareu tota la programació, la gran majoria de programació.
0: Què destaques d'aquí amb tota la programació que hi ha?
1: Hi ha moltíssima cosa, però moltíssima. Aquest matí me l'estava remirant tota i era com... No sé què escollir, perquè inclús hi ha noms que jo desconec. Llavors, clar, tampoc vull...
0: Imagineu-vos.
1: No, jo hi ha coses que se m'escapen i moltes, ja ho sabeu, que són moltes més de les que... Però és veritat que, per exemple, dansa i teatre, jo no tinc tants referents. Per tant, no m'atreveixo, no usaria jo aquí a fer recomanacions i no tenir un criteri per fer-ho. Llavors, el que sí que destaco són dues propostes gratuïtes, perquè jo sempre tiro cap a la pela com a bona catalana que sóc i com a persona que s'ha de comprar
0: un habitatge.
1: Exacte, llavors dues propostes gratuïtes que són dins d'aquesta primera edició, i com també s'ha commemorat el centenari de Gaudí i el 50è aniversari del Teatre Grec, és com que es fa un poti-poti de commemoracions. Es fa aquest any una col·laboració inèdita en format de concert gratuït a la Sagrada Família amb la Maria Arnal, a la Lídia Pujol i el cor Sararols, el divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, i això és gratuït. Ara, has d'entrar a la web de la Sagrada Família o la del Teatre Grec també
0: i reserva.
1: Llavors això és una mica campi qui pugui. I també el 8 de juliol hi ha una proposta gratuïta que són curtmetratges de diferents directors al Teatre Grec, que també pot estar molt xulo i surt una mica de lo que és la música i és més audiovisual. Clar. I per tant també està xula la proposta.
0: Molt bé.
1: I ja després, que això ja no és gratuït, però que també està bastant bé, el Gerai Cortés, que comentava abans, també fa un espectacle i també portarà, doncs, crec que porta també dansa, no?, i és una mica més vestit. I no sé si és el mateix 19 de juliol que treu el seu àlbum. Vull dir que pot ser que sigui tot allà inèdit, estrena de l'àlbum i l'espectacle.
0: I després... Com li ha canviat la vida, aquest
1: noi?
0: Li ha canviat,
1: de veritat,
0: radicalment.
1: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, també està bé saber que és veritat que sempre és important com que algú t'apadrini, no? Que això és increïble. Vull dir, aquesta sort és així i ja està. Però has de ser una persona totalment vàlida i has de ser una persona que s'ho curri i que estigui darrere.
0: I tenir algú diferent,
1: sí,
0: també. No?
1: I tenir una proposta...
0: Que es fixin en tu, també.
1: Sí. Llavors, si aquestes dues coses, doncs, es combinen, doncs pot néixer algú molt, molt xulo. i bueno, doncs ens alegrem. Molt clar bé, Yeray sí. Cortés. Jo tinc amigues que aniran a aquest concert, a veure què tal. Jo és que no soc
0: que
1: molt fan de...
0: I també al flamenc, no? D'aquesta exacte, manera, perquè sí. És veritat que potser és un estil que no era tan mainstream, mm. No? Que s'havia quedat molt en els experts, amb els aficionats de tota la vida, i que el Yeray també ho ha portat una mica al mainstream, juntament amb d'altra gent que ha fet molta feina, no? Però està molt
1: correcte.
0: Bé.
1: Sí, sí. També tindrem altres artistes, com l'Estrella Morente, uh-huh. La Maria del Mar Bonet, la Maite Martín, entre molt altres, bé. I tot això es fa en una única funció el 20 de juliol, que també s'emetrà en directe a BTV. Així jo estic deixant perfecte. Una info i una promoció, una publicitat aquí de, per la cara,
0: sí, però, bueno.
1: Però és que, bueno, qui no pugui anar, pues que
0: bé,
1: sàpiga que
0: bé.
1: També es pot
0: està veure saber-ho.
1: Per televisió. Llavors, els preus varien segons l'espectacle, no hi ha una tarifa única per tot el festival, sinó que en funció del que vagis a veure, doncs té un preu, i també hi ha abonaments de 3 i 5 espectacles que pots agafar un pack i així doncs abaratir l'accés amb diverses funcions i descomptes. Uh-huh. Jo avui us he portat una cançó de la Maria del Mar Bonet, vale, que bueno, és una artista, és molt gran ja aquesta dona, és una cantant mallorquina que, bueno, que segurament en el seu propi espectacle i concert doncs serà una cançó de les que toqui, que és Que volen aquesta gent, que és una mítica cançó protesta molt que bé. Va ser censurada i prohibida per la ràdio, a la ràdio, perdó, no per la ràdio, va ser prohibida pel franquisme, bueno, als anys 68, que va ser quan va ser publicada, uh-huh. I bueno, denuncia la repressió i la mort d'un jove que va, bueno, va morir en mans de la policia franquista, que es deia Rafael Guijarro, i per tant doncs l'he volgut portar.
0: Perfecte.
1: I així canviava una mica de registre.

0: homenatge, veus?
1: Aquí també està bé dir que a mi m'agrada la música en general, però que no només escolto, bueno, això no és que m'ho posi jo cada dia a casa, dia, no? Però que també està bé destacar doncs, cançons com aquesta, que no tot és lo mainstream i les cançons que sonen als concerts de 300 euros. La música és...
0: Va, que quedi clar, eh?
1: Que quedi clar, que quedi clar, que quedi clar.
0: Escolta, música que acaba de sortir, sinó que això. També els clàssics.
1: Això mateix. Portem més música i és que també comencen, retornen aquestes nits d'Occident al Palau de Pedralbes. Comencen aquest 26 de juny, que van començar ja aquesta setmana passada, fins al 21 de juliol. Al final, és que ja podeu veure que hi ha un munt de concerts i de festivals i tots són doncs, durant aquest llarg de juliol, per tant, doncs, aneu tranquils agafant entrades a tot arreu perquè és que teniu lloc segur. Aquest festival és un festival organitzat per Clippers Life, que és bueno, un patrocinador oficial, i es presenta com una proposta d'estiu que combina concerts, espai gastronòmic i l'ambient del festival en un entorn molt emblemàtic de la ciutat, com és el Palau de Pedralbes. Llavors, el cartell oficial recull actuacions de pop, de rock, de jazz, de cançons d'autor, una pitiburrillo de coses. Sonen per també noms molt reconeguts internacionalment, com és el Sting, que ja, de fet, aquest matí acabava amb molt poques entrades. Clar. A Rafael, a Zaz, Vanessa Martín, Pablo López, Diana Kroll, o sigui, hi ha com moltes diferents i de molts estils, però també hi ha una banda que a mi també m'ha agradat veure-la, de concerts no tan mediàtics, però que també doncs, li donen com aquest espai als nous talents. Hi trobem bandes i grups molt més locals, catalanes alguns, com són la Tour de Carol, la Júlia Català o la Poncela.
0: Què et sembla? Mira, del Prat
1: al Prat. Exacte, del Prat aquí. Llavors, jo us he portat també una cançoneta d'un d'aquests grups, que és la Tour de Carol, que conec el cantant, el Guille, i llavors, pues, mira, m'ha fet molta gràcia. Home, i clar. Dic, pues la vaig a portar.
0: Clar que sí.
1: Així que l'escoltem. Som-hi.

0: Molt bé, doncs...
1: Sí, anima de tants.
0: Ens agrada.
1: Sí, sí, sí.
0: I acabem amb un gran esdeveniment.
1: Correcte.
0: Que us agradi o no el ciclisme, si us heu de moure per Barcelona,
1: exacte,
0: o cap a Tarragona aquest, ojo, cap de setmana, atenció.
1: Sí, sí, sí, i és el Tour de França. A Barcelona ja respira Tour de França per, sí, tot, sí, per tot arreu, i és que aquest cap de setmana la ciutat també serà protagonista, doncs, començant per aquesta presentació dels equips que es va fer ahir al voltant de la Sagrada Família, i amb dues etapes que passaran per Barcelona. Llavors aquí és on tu deies, no?, el tema de la circulació, perquè serà allò un cacau.
0: Serà quasi, sí, impossible.
1: No, no, jo no m'atreviré a trepitjar Barcelona ciutat, ni encara que, sí, em paguin, perquè igual entres però no surts.
0: Exacte, ja és complicat de normal, imagina't,
1: exacte,
0: amb el Tour.
1: Exacte, imagina't amb això. Llavors...
0: És que el Tour, el que dèiem amb el Marc abans, porta tota una caravana prèvia d'una hora d'animació amb totes les marques, patrocinadores, o sigui, és un volum d'esdeveniment itinerant molt important, no ens podem fer una idea, perquè aquí amb la Volta ja ens quedàvem esturats de tot el que promou, la Volta a Espanya també, però és que això no té res a veure,
1: no,
0: això
1: no,
0: és
1: això
0: una barbaritat,
1: ja.
0: I per tant crec que són entre 3 i 4 hores de talls, no és que passi ni, perquè els ciclistes passen molt ràpid, però clar, les caravanes prèvies, les posteriors,
1: totalment,
0: tot el
1: no,
0: que s'ha de fer,
1: els ciclistes en aquest cas és el que menys
0: és el
1: preocupant,
0: que menys,
1: no?
0: És el que menys, sí, sí,
1: sí. Doncs hi haurà aquestes dues etapes, com hem dit, la primera etapa, que és una contrarrellotge per equips, totalment urbana, de 19 quilòmetres, aquest dissabte, amb sortir al fòrum, arribada a Montjuïc, passant persones com Front Marítim, Sant Martí, l'Eixample, Paix de Gràcia, Plaça Espanya, vull dir pel centre, i després aquesta segona etapa, que és el 5 de juliol, arriba des de Tarragona i entra a Barcelona, entra per Collblanc, les Corts i Sants, abans de pujar ja doncs, cap a Montjuïc, vull dir que al final entrarà, o sigui, estaran per tot,
0: sí,
1: arreu.
0: Sí. No t'escapes.
1: No, no t'escapes. I a banda d'això, que ja, doncs, pròpiament, qui li agradi, qui sigui fan del Tour, doncs està bé, i
0: sí,
1: qui no, doncs també és algo que és curiós de veure, hi ha la Fan Park, que és un espai gratuït i obert a tothom, que el que fan és bueno, doncs posar unes pantalles perquè la gent pugui veure,
0: clar,
1: el Tour de forma gratuïta.

0: els anys, no, o sigui que no passa res. La bici, no, un cop no, has fet la inversió, sí, ja.
1: Però t'he de dir que cada vegada que l'agafo sempre penso, ai, per què no l'utilitzo més?
0: Ai, mira, doncs a veure si amb el tour t'animes a veure agafar la bicicleta. Neus, gràcies.
1: Vinga, a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més doncs també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies per aquesta darrera hora. N'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Adéu, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furt, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després, qui anava realment als domicilis, eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rondant un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
6: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
7: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
8: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Cada matí de 9 a

0: Departamento Prat.
1: Tot seguit, l'Entrant en la creativitat, una proposta per potenciar el pensament creatiu i la innovació a través de dinàmiques i reflexions que ens estimulen la ment.
2: Entrant en la creativitat amb la Roser Martínez.
3: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
4: Hola, Cristina, com vas?
3: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
4: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
3: tot ve per una cançó?
4: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
3: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio,
4: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja a aquestes alçades
3: de la pel·lícula,
4: ja jo crec que ja ha quedat entès.
3: Que bona.
4: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
3: I et muntes la pel·lícula, tu, després.
4: La pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Poca... Però també és una manera de... Doncs a trobar una calma mental,
3: Vull dir molt bé.
4: Que és un
3: anar a mirar maniquís, no la roba, no la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre, No, anem a mirar els maniquís.
4: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
3: Sí, te'ls mires, sí, te'ls mires.
4: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
3: Jo saps què em pregunto a vegades?
4: Què?
3: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
4: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
3: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
4: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
3: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
4: Vale, d'acord, és igual.
3: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, oh, sí, que maco aquest vestit, i tan, te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
4: Els maniquís i els miralls, Cristina,
3: sí,
4: són enganyosos.
3: Sí. Ja en fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
4: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
3: Oh, aquest és el que tinc a casa.
4: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació i dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta a la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
3: No?
4: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
3: Sí.
4: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
3: Ai!
4: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar amb unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era la i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No hi deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
3: Ai! Anava a dir, clar, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoiler poc,
4: sí,
3: no?
4: Sí, spoiler, poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses...
3: De nit, sempre de nit, no?
4: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
3: Que ja, posa-la. Posa-la. Ja callem.

0: Famosíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta, tu imagina, al 80. Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat, i jo recordo perfectament anar passejant per un carrer, era l'època que jugava a escacs, i anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó, sí. I no sé per què en aquell moment em va quedar gravada.
0: No, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem. Sí. No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què es van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930, i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gava, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal, i era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York, i la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan realista. Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'aparadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: Llavors, a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que s'anava cada cop, doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'aparador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments. I portava la Cíntia en braços o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies, o sigui, eren la musa per poder posar tot això. Sigui,
0: carai, eh? Doncs...
1: Sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella, i un dia doncs la tenia en una cadira sentada, i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia. Pobre
1: sí.
0: Cíntia.
1: Sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc. Maniquín, que vol dir home petit.
0: Ah? I si potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó, i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon, que hi va trobar un tors petit,
0: sí,
1: de fusta policromada amb la cara del faraó, i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica, perquè si és els sastres doncs fessin els vestits i tot en la rèplica, i d'aquí va venir doncs la idea del maniquí. Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les pupers de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, i és el catàleg del moment, però en format real.
1: Això
0: no,
1: mateix, diguéssim? Era el màrqueting del moment, era el catàleg però amb petites nines. I llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment, però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el
0: Aquestes
1: que
0: coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era,
0: no,
1: això, eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels aparadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, al final del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg com una foto està bé, però si tu pots veure
0: com cau, com queda posat d'esquena, sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat també, i va anar canviant perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa. I què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta.
1: No, menys despesa, doncs anem a reduir maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís,
1: sí,
0: els que
1: sí,
0: no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però sempre, si ve per collarets, no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai,
1: o sigui, clar. I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia, que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia, que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur
1: i de
0: marketing,
1: tot una mica.
0: Eh?
1: Pur marketing. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer aquella noia que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Doncs
1: sí, sí,
0: mira,
1: sí,
0: em va sortir amb feina, creant una nova professió i marit. O
1: què
0: ell dona.
1: Volem, no? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorada de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però Déu n'hi do, també.
0: És un tema que m'adona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent, sí, creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes,
1: sí,
0: coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí.
1: I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no, molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Mm. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i han creat el maniquí d'aquella persona, no?
0: No?
1: Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la Jane Fonda, i van modificar una mica la figura. Uh-huh. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?
0: Tenen mobilitat, com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí qui en dedica la cantant, la Rihanna. Com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i, no,
0: i
1: és
0: I
1: molt difícil.
0: I els tallatges
1: difícil,
0: ja són diferents, eh?
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner, o sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa, i llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure per si què? Li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar, doncs, a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un
0: vestit.
1: Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat
0: no
1: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: Oh, i tant.
1: Clar.
0: Ja t'envien el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
1: a casa també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos i tu proves, saps com?
0: Sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, la decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que
0: ho provaré.
1: És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevíem el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que no.
1: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'exposició internacional del surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes com en Duchamp, en Dalí, no? I en Dalí...
0: Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana més que decoratius el que ell volia era que actuessin i per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures i un porta àtoms.
0: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por als maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat que no saps com explicar-ho. I això passa molt amb les nines també.
0: Amb les nines sí, les nines tenen mal rotllo algunes.
1: Doncs
0: eh?
1: És una mica això, és el mateix.
0: Aquella nina de porcelana d'aquella...
1: Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
0: Alguna última curiositat?
1: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
0: Sí?
1: Sí?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, va.
0: Ara pensarem al maniquí.
1: I amb la Nina.
0: Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem
0: bé,
1: eh? Llavors, on t'agradaria estar posada? Perquè estaries allà 24 hores al dia.
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant... A on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs bé, ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò... a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot. Sí. A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
1: això,
0: a l'Instagram.
1: Això, que ens enviïn a Instagram, a veure on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí,
1: escoltar,
0: perquè
1: escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses.
0: Aquestes coses ens agraden molt, Roser.
1: Sí, sí.
0: Fantàstic, doncs maniquís.
1: Vinga, ara ens veiem a la propera.
0: Ai, ai, ai.
1: Adéu, adéu. Adéu.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Demà dissabte se celebra pels carrers de la ciutat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que al Prat es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada de Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on la reivindicació i la cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. El recorregut de la desfilada finalitzarà a la capsa a les 9 del vespre, on continuarà la festa amb les actuacions d'artistes com ara Mala Rumba, a 2:15, o la Ferri i la Nayeli Queen, a partir de les 10 de la nit. I les sessions dels DJs Piti Bakari i Mil Amunt, a les 11 de la nit, conjuntament amb la Show Drag Queen, Kalani Parzon i el DJ Carmela, a un quart d'una de la nit. La majoria de les discriminacions per a LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es van assolir uns nous màxims, amb 353 casos documentats, un 11% més que l'any anterior. L'estudi assenyala també que un 25,4% de les discriminacions es van produir a la via pública, convertint el carrer en el principal escenari d'aquests episodis. El segon àmbit amb més incidències és el laboral, on es concentra gairebé el 15% dels casos. Els responsables de l'informe alerten que moltes víctimes es troben amb dificultats a l'hora de denunciar situacions d'assetjament o discriminació a la feina, ja sigui per la manca de protocols específics o per la dificultat de portar proves. L'Associació Fotogràfica Prat celebra avui l'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social i exclusiu per a socis i sòcies. També aquest dissabte hi haurà la celebració de la Cova del Foc.
1: Esports.
0: El Club Petanca del Prat celebra demà el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat Pota Blava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. A més, hi haurà un acte de reconeixements a les persones que han tingut impacte a l'entitat al llarg dels 60 anys de vida de l'entitat. Tot plegat arrencarà a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu migdia a la 1.
2: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
3: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'avinguda 11 de setembre.
0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Bon dia i benvinguts al Xamosa i Galana. Avui un programa molt, molt especial. Torno als orígens, torno a estar amb la meva estimada Isa Gonzalo al meu costat.
1: Com estàs?
0: Bon dia, Isa.
1: Em fa il·lusió, eh?
0: Anar
1: fent el comiat també de la gent que veniu per aquí, que feu un podcast, que heu assumit una responsabilitat també diferent, pròpia, que teniu al vostre espai, però també em fa goig.
0: A mi em fa molta il·lusió, la veritat, Isa. A mi em fa molta il·lusió. Avui és el meu últim programa d'aquesta temporada. És renovat, em sap greu pels que no us agradi, però hem renovat durant un any més, amb la qual l'any que ve m'aguantaré un any més si tot va bé i si la salut acompanya, com podem dir ara, perquè...
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
0: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de fer aquest comiat, d'apropar-me de nou a la cultura popular. Ja saps que, a part de Xamosa i Galana, doncs aquí anem fent moltes entrevistes, però jo he après quasi tot el que sé gràcies a tu i, per tant, has estat una molt bona porta d'entrada.
0: Moltes gràcies, Isa. És veritat, ahir ja van tenir aquí a la gent del Diable,
1: sí,
0: parlant
1: dels
0: músics, parlant d'aquest aniversari tan especial, 30
1: anys. Una barbaritat.
0: 30 anys, però avui també tenim 35.
1: Sí,
0: tenim
1: sí,
0: el pollo.
1: Tenim el pollo i com a representant del pollo també tenim el Manolo Navarro. Què tal? Benvingut.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Bé, bé, la veritat que bé. El que passa, jo sóc aquí, sóc un tirador del pollo, o sea, un costalero, com se sol dir.
1: Us dieu així o què?
2: No,
1: com es diu
2: no,
1: la gent del
2: no,
1: pollo? Com us dieu els no, que acompanyeu el pollo?
2: Polleros,
1: o polleros.
0: Sí que és veritat que diem tirar del pollo.
2: O sea,
0: perquè
2: del
0: pollo tirem.
1: Clar.
0: En Puigà, no, tirem del pollo.
1: Tireu del pollo.
0: Sí, jo crec que tirem del pollo, perquè tal com està col·locat el pollo, la majoria de vegades no en Puigem des de darrere, sinó que tirem dels mànecs cap endavant. De fet, els que porten davant també tiren bastant, més que quasi el de darrere, que és el que dirigeix. Tenim el Manuel, Navarro aquest matí, component del pollo des d'allà fa uns anys. Era molt bo, perquè el grup del pollo va posar... que volia algú per l'entrevista d'avui.
1: Sí.
0: Avui parlarem de la Caua del Foc, encara no ho he dit.
1: Clar que sí.
0: Però farem una mica també de repàs, no? De tot aquest any de cultura popular, que hi ha hagut molta, que s'han fet moltes coses. Ens faltava un convidat. Havia
1: sí,
0: de venir en Miqui de la Colla de Diables del
1: doncs
0: Prat.
1: Li obrirem les portes.
0: Si apareix, apareix, i si no, doncs aquí ens inventarem un programa de cultura popular que sempre
1: bueno,
0: ens agrada.
1: A veure, vosaltres teniu coneixement
2: sempre
1: de foc.
2: Cosa, sempre
0: de
2: hi ha qual, cosa, eh?
0: Ens ho passarem molt bé, segur, i cap problema, perquè a més el Manu avui ens explicarà també una mica de història, perquè el Manu, jo no sé quants anys portes, Manu, però...
2: Ostres, jo vaig començar acompanyant el meu fill, que era tabaler del pollo. I llavors era jo que alguna vegada que faltava gent, digo, pues te poses a donar-li un cop de mà, almenys a arrossegar, no? Perquè per encendre no podia. I, bueno, i mica en mica vaig començar una mica així.
0: De fet,
1: acompanyant... El pollo és una figura de foc.
0: Sí.
1: També té una preparació per portar... No sé si té més dificultat portar el pollo, és diferent, no? Que,
0: bueno, és diferent.
1: Que ser diable.
0: És diferent.
1: Una
0: els permisos són els mateixos, hem de tenir tots el títol del CRG, perdó, perquè això ara és CRG, CRG, CRG, i totes sus derivacions, que cada vegada s'està posant més complicat, això, cada vegada és més difícil poder tirar pirotècnia. Però, bueno, tots els que portem el pollo hem de tenir aquest curs.
1: Clar.
0: Si no, no podem cremar. Si no, no podem cremar, vamos, ni t'explico. I acostar-se al pollo també complicat.
2: I sembla que, ara, surt, ja, que o sea, fa falta el paper del regecre, no? Un responsable
0: sí, sí.
2: de grup, no? O sea, que
0: sí,
2: t'ha
0: sí.
2: de tenir un permís superior, no? O sea, això és important també. O
1: aquí et va començar el cuquet per la pólvora, per la pirotècnia, perquè sabem que tu també ets una d'aquelles persones
2: plurientitat.
1: I et coneixem d'una altra
2: bueno,
1: entitat de la ciutat
2: sí, però,
1: que
2: bueno,
1: també té relació.
2: Té relació, però que bueno, ara no toca, però que sí, sí.
1: O sea, una si mica vas incorporar-te
2: te vas incorporant perquè era una cosa que no n'hi havia. Llavors esa, veus o sea, aquesta mancança i dius, bueno, pues obres, no? I per enriquir una mica tot el que és la cultura popular del municipi. Pràcticament ara podem dir no faltaria el Val de Galeres de Reus o alguna cosa d'aquesta.
0: Bueno, ens inventarem algun dia.
2: Algun dia,
1: és veritat, ja quasi de tot, eh?
2: Tenim quasi de tot i això està molt xulo, no?
1: Està en un bon moment la cultura popular al Prat.
0: Sí.
2: I les figures, no, que deiem, o sea, tenim les figures que cal, no? No inventem figures com altres poblacions que tenen àligues, no dracs i coses d'aquestes, tu que saps més, que són sobrevingudes i forçades, no?
0: Jo sempre parlo del tema de l'àliga, sabeu que a mi em faria molta il·lusió tenir en aquesta ciutat una àliga i l'àliga no sé que hagi tingut algun poble una àliga perquè segur que el 1700, 1800, 1900 no hi havia àligues per ahí, van anar construint a poc a poc. I les tradicions es fan, com jo dic, a anar fent coses, anar repetint cada any poc a poc, no? Però que tenim una cultura popular molt, molt sana ara a la ciutat i en general, jo crec que en general. A mi fa molta, molta gràcia, per exemple, heu vist el Tour de França, que comença a Barcelona. A totes les activitats que s'han fet al Tour de França hi ha existit la cultura popular. Fa una setmana, a la plaça de Catedral, van haver-hi entre 5 o 6 parelles de gegants. Ahir, durant la inauguració, es van fer 3... bueno, 3 colles castelleres van participar, amb la qual jo crec que la cultura popular, menys mal, s'està prenent en sèrio. Som una part molt important, tant clar, de la festa com de la ciutat.
1: Sé que a l'Hospitalet també la colla castellera s'està preparant un pilar per quan passi diumenge, que va de tornada a Tarragona, per poder fer també una demostració, una exhibició. A Sitges
0: preparen alguna cosa també, o sigui, crec que la cultura popular és important.
1: Al final el turisme és un aparador, no? I hem d'ensenyar el correcte, que ens distingeix i el que també doncs, ens identifica, no? Manolo, tu quan vas començar amb el pollo? No sé si estaves a l'inici de, no, d'aquesta figura.
2: No, però te puc parlar una miqueta si vols.
1: Quan va començar i bueno, per qui?
2: De fet, o sigui, va ser, de, bueno, colla de diables, no? En l'any 91, o sea, en una assemblea van decidir tirar per un drac de foc, val? Uh-huh. Llavors, o sea, tenien com la possibilitat de que fos un drac tipus xinès, val? O no, o un drac ja més identificatiu de la ciutat.
0: Menys mal, menys mal.
1: Imaginar i he dit, no? Ostres.
2: I llavors, bueno, amb bon criteri penso, van decidir fer un drac que fos, bueno, o sea, identificat en la població i va sortir el pollo. Llavors l'Ajuntament va decidir un 24 d'abril donar pressupost per la seva construcció, van arribar a un acord i la seva presentació oficial, encara que estem fent alguna coseta, l'altre dia per Sant Pere es va fer una mica de presentació de l'aniversari i tot això, va ser un dissabte 28 de setembre del 91, que va ser quan oficialment es va presentar en el Correfoc, per el Correfoc.
1: Clar. O sigui, ara per Festa Major és quan farà el 35è aniversari,
2: el seu,
1: pròpiament.
2: És el seu,
1: no?
2: Moment, sí.
0: Encara que ja m'encés les espelmes, perquè ara ja m'encendrà 35 titans.
2: Estaven escalfant, estaven escalfant.
0: Per celebrar els 35 anys, però jo crec que la festa grossa serà per la Festa Major. I amb aquesta cova del foc que parlarem una mica ara, que també el pollo tindrà una activitat important dintre de la cova del foc.
1: Clar, hem de dir que des de la colla de Diables del Prat, aquest any, en totes les entrevistes que han anat passant per aquí, anomenaven tant l'aniversari del pollo com a l'aniversari de músics, perquè són dues parts fonamentals de l'entitat i, per tant, es van fent reconeixements al llarg de tot l'any en aquestes festivitats. Què implica portar el pollo? José, tu que també estàs allà...
0: Què implica portar el pollo?
1: I què és el que és diferent?
0: És un sentiment. Jo sempre dic que el comparo amb gegants, no? Quan tu portes un gegant és el teu gegant, el portes aquí i allà, i quan mires per la mireta pues, t'agrada els nens com riuen i com s'ho passen bé, no? Alguns passen por, però sí, poc a poc es van acostumar.
1: Fins i tot amb els gegants.
0: Sí, sí, fins i tot amb els gegants.
2: I sense foc.
0: Doncs pues imagineu-vos amb un pollo, no? Que el pollo tira foc, però jo crec que el pollo és tan estimat en aquesta ciutat. Jo sempre dic el mateix, no? Quan surt a Festa Major el pollo al mig de la plaça. El O aquest se'ns posa la pell de gallina a tots els polleros. Els polleros ho venim molt, som una pinya.
1: Quants sou? Doncs
0: pues ara et diria que som uns 15-16,
2: no?
0: 16, sí.
1: Sí.
0: Els polleros hem fet una pinya, som el grup del pollo, està molt consolidat el grup del pollo i anem a tots a una amb el pollo. Jo crec que és un grup molt important dintre la colla de Diables del Prat i que serà molt important durant molts anys el pollo dintre del Prat.
1: No sé com... clar, heu parlat d'un moment de l'esclat de Festa Major, no? Uh-huh. Per exemple, d'aquella arribada on està la plaça planíssima de gent, on us heu de fer forat. Com és aquell moment? Com el sentiu? I no sé si després feu doncs aquesta part de mirar el Prat TV per recuperar com s'ha vist l'actuació des de fora, perquè clar, des de dins teniu poc marge, no? per imaginar-vos la barbaritat que significa el pollo encès a mig de plaça.
2: Pensa que nosaltres ho carreguem on estava la primavera, no? Allà a la cantonada aquesta, sí, no? La vermuteria.
1: Sí.
2: I llavors entra carregat. I llavors el moment de que... I clar, de vegades ja, o sigui, són humans i de vegades poden sortir errades.
0: I aquí no hi ha proves, no?
2: I no n'hi ha, o sigui, carregues i entres a
1: plaça. Atenció,
2: Clar, Llavors, o sigui, moltes vegades és això, no? Que quan acaba la... veuràs que sempre es fent abraçades perquè dius, t'ha sortit bé, no? O sigui, tota aquesta tensió acumulada de l'entrada en plaça, pues, és molt important.
0: Jo comparo com quan Gegant fa el ball de Festa Major a l'Esclat, no? De sortir de l'Ajuntament, que ens abracem tots, clar, i inclús plorem. Jo, sí, no, però... aquest any he plorat, quan hem estrenat vestits, els gegantens, jo dic que som així de tontos, no? Que quan estrenem vestits o fem un ball o acabem un ball, pues plorem perquè ens agrada, perquè ho vivim molt. És que el que ens agrada la cultura popular, això ho vivim molt de prop i,
2: a més,
0: i ho portem a la sang.
2: I se va encomanant, eh? Perquè comences acompanyant el nen, claro, i acabes, clar, al final, claro, participant en... Bueno,
0: jo tinc una foto a la qual estic molt orgullós, és tota la família vestida d'alguna manera de cultura popular. Tinc la meva dona que acompanyava amb aquell entonces el carro, ara és acompanyant de músics de la meva filla, porta la samarreta de músics, la meva filla és música, de Diables, el meu fill és Diable i jo sóc pollero i de la colla de Diables, a part de geganter.
1: És que passo amb el pluriantitat, o sigui, que no sé ni com ho repartiu, sí, els bueno, dies de tanta activitat. Som, ara...
2: com los espartanos, 300 que se reparten.
0: I com parlaves tu abans, i els de rècords, si tens una nena que també juga a futbol, ja...
1: Ja no sé com ho pot combinar, bueno, cultura popular i esport ja és una cosa increïble.
0: Increïble.
1: Però el que sí que heu trobat, no, al vostre espai dins d'aquesta colla, us volia preguntar per la gent que té una mica més de por, pels nens que també potser es miren el pollo quan està apagat, no? S'apropen molt a tocar-lo, es fan fotos, però quan estan encès se'n van molt lluny i els hi fa certa por. Per això també va sorgir una mica Sant Pollín, que és l'altra celebració d'apropament del pollo.
2: I que la tenim a tocar també. O sigui...
1: I que això ha estat...
0: Bueno, estem al gimnàs,
1: ja, gran,
0: els polleros, no? Estem al gimnàs, fent proves, cardio, bicicleta...
1: S'estem preparant, eh?
0: Hombre,
2: preparant, sí,
0: és que l'esforzó...
1: Clar, Sant Pollín era una festa que va començar d'una manera molt orgànica,
0: espontània,
1: no? Molt espontània.
2: I en aquest sentit, no? De treure-li la por una mica... Clar. Per la canalla, no? Que no tinguessin aquesta por per apropar-se a la bèstia de foc, no?
1: I, bueno, i ara us ha superat, va, no? Una mica, o què?
2: Bueno, està ahí, és, bueno, sí, està xulo, o sigui, que la gent participi, són aquestes mostres de cultura també, no? Que dius que són...
1: Clar, al final ha donat a conèixer el pollo molt més enllà dels aficionats.
0: Moltíssim.
1: A la cultura popular.
0: Moltíssim.
1: No? Perquè el pollo ara s'ha fet famós arreu per Sant Pollín.
0: El pollo és molt conegut. Molt conegut, primer, pels tots els punts de fot que té, per la seva major estititat de lo gran que és.
1: És enorme.
0: És immens.
2: Mira, 3,20 d'alçada i de llargada 3,50. I té 21 punts, que ho comentava ell, 21 punts de foc doble.
0: O sigui, hi ha poques...
2: Que m'ha apuntat aquí alguna coseta.
1: Wow.
0: Poques figures a Catalunya de foc que tinguin tants punts de foc i siguin tan grans.
1: Clar, a nivell de mobilitat, que té una estructura a sota...
2: Té l'estructura, sí, té l'estructura sota.
1: Amb rodes, no? Suposo que
2: sí,
1: és el que fa...
2: Que per això en alguna població no ens deixen, perquè portar rodes no ens deixen participar, no? Com pot ser Vilafreda...
0: Bueno, que parlem moltes vegades de la cultura popular. A vegades la cultura popular és molt real,
2: molt
0: estricta. A mi ja sabeu que jo soy de la cultura popular seria, però amb això no m'hi fico. Cada bèstia s'hi mou com s'ha de moure, i aquestes mouen rodes. Clar. Si el drac de Vilanova es mou a pols, pues escolta, molt bé, i a més m'agrada molt que es mogui a pols. Ojalà el pollo es pogués moure a pols.
1: Quan
0: però és impossible.
1: És impossible,
0: el
1: no?
0: El pollo deu estar sobre els 400 quilos, o
2: una miqueta menys,
0: 300 i pico, possiblement. Sí. No, és una burrada.
1: No, la veritat, clar.
0: Jo tinc una anècdota del drac de Barcelona, que va en rodes, i vam anar a Milà, a Itàlia, i algú va dir, jo l'aixeco a pols. I algú li va dir, això pesa 120 quilos. D'allà se'n van a urgències. Tot això per intentar fer alguna cosa que no s'ha de fer. Si el drac va en rodes, doncs el drac va en rodes, i ja està. I no li duguem més voltes, i mai millor dit, no? El pollo té dos rodes fixes davant perquè puguis moure bé, i a darrere doncs, un pivota, que li diem nosaltres, i un gira. Que s'ha de saber, perquè és el que diu Bartolo, i amb això sempre ho diem. Si el pollo pivota malament, sembla que el pollo vagi marxant enrere en comptes de marxar endavant. Aleshores, ara ja m'ha après, després de 4 dies al sol i allà, i el Bartolo allà...
1: Heu anat assajant?
0: I tant, què assajem?
1: Clar, clar, perquè això té una...
0: Sí, perquè a més el pollo ha entrat molta gent nova, molta gent que no havia vist mai la bèstia del pollo.
2: I és important, els moviments coordinats, perquè li donen vida i li donen majestuositat al moviment i al foc, no? O sigui...
1: I us heu de coordinar entre vosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: Com
0: sí,
1: feu
0: sí,
1: els tors també per portar el pollo? Perquè, clar, si sou 15-16...
2: Bueno, o sigui, normalment som dintre de la part aquesta, o sigui, realment que assisteixin són menys, no sempre. Això passa.
0: Sí, perquè ja em vaig alguna vegada.
2: Clar, i vaig a segon dia que no puc. O sigui, jo, per exemple, no, a la Copa del Foc no hi seré perquè soc fora. Llavors, bueno, ja és això de tenir sempre gent substituta. Normalment cadascú té més o menys la seva posició on es troba més còmode.
0: Sí, és veritat.
2: I això és, o sigui, hi ha gent que se posa al darrere. Jo soc dels que em poso al darrere. A mi m'agrada, pues, moure el pollo. O sigui, no? Hi ha gent que se posa per pivotar, gent que va davant apartant gent en els correfocs perquè, o sigui, la part de la seguretat. O sigui, cadascú és on es troba una mica més còmode. O sigui, bueno,
1: trobar ja, un moment
2: el seu espai,
1: una miqueta. El pollo m'ha recordat aquesta manera de moure's, no? Amb el cap com cap amunt, cap enrere, que és la gràcia també quan està encès, de veure el pollo així.
2: Que se l'ha fet la senyoreta, no? Que diu nosaltres dient, no?
1: O sigui, clar, és difícil explicar en ràdio, però és això.
2: No és això, no? Que va cap a un cantó, cap a un altre, va, o sigui, movent-se, no?
0: Una miqueta. Sí, és jo crec que és el moment més impressionant del pollo quan s'ajup, no? Que és com si saludés, que jo dic, fa la reverència. És molt xulo.
2: Clar.
0: Lo de votar el pollo ja està prohibit, perquè el pollo aquest no és per votar, perquè a més les rodes de darrere pateixen moltíssim. Clar. Porta unes rodes una mica petites per l'envergadura que té el pollo, però si li posem grans també té problemes. Aleshores hem trobat aquest terme mig que, bueno, que més o menys ens funciona bé.
1: Pateix el pollo després d'una actuació? L'heu d'anar retocant? L'heu d'anar...
0: Sobretot tema pirotècnia, perquè vulguis o no, la pólvora ataca molt. Per això quan acabem un correfoc, si està la cuba, li diem que ens faci el túnel de lavabo.
2: Sí.
1: No, perquè... Clar, perquè tot el que deixa pirotècnia...
0: Clar, sí. I després tema rodes, també les hem d'inflar, col·locar, revisar...
2: Sí, sobretot el tema de les rodes sí que pateix.
0: Rodes sí, és important, perquè és el nostre...
2: I perquè pesa molt, i perquè se l'han posat, o sigui, s'ha reparat, o sigui, des de la seva creació s'ha fet alguna reparació, no? Llavors, bueno, tot, cada vegada que se repara és amb fibra de vidre, que és afegir-li pes, no? Llavors, bueno, no, l'estructura inicial era per un pes, i se l'han posat més.
1: On està el pollo?
0: El pollo està a la nau, a l'ús. Ens agradaria que estigués en un altre més visible, per això ja ho sabem de totes les entitats. Això és una reivindicació, ja fa molts anys que estem, però ara que venen eleccions, doncs igual,
2: t'escolten.
1: És veritat que hi ha escoles, no?, que fan aquestes visites, però potser ciutadania en general, així com s'apropen a veure els gegants, no?, els gegants reis, també es poden apropar a veure altres.
0: La imatgeria festiva d'estar en un lloc visible per la ciutat i fàcil per la ciutat. Aneu a veure qualsevol imatgeria festiva de qualsevol ciutat, on està, o al hall de l'Ajuntament, aquí no, perquè no ens hi cap, jo això ho entenc, però jo crec que tenim locals aquí al Prat on els gegants de tota la imatgeria festiva, ja no els gegants ni el pollo, tot, o sigui, diables, bastoners, tot, tinguessin un lloc on la gent pogués anar allà a visitar, bueno, i a viure més la cultura des de prop.
1: Us heu plantejat posar-li nom? Més enllà el pollo?
2: No, el pollo.
0: El pollo és el pollo.
1: O generaria molta discussió. No,
2: va ser motiu de discussió quan,
1: sí, no?
2: Inicialment. I va ser allò que... Perquè, a més, clar, o sigui, és cultura popular tradicional catalana i el nom és castellà.
1: Clar,
2: no?
1: Clar,
2: llavors
1: clar.
2: Una, que és com una, queda una miqueta
1: així
2: com... No? Clar, no, i no, però nosaltres no, és el pollo, no? Que
0: jo crec
2: que carinyós...
0: És la part divertida, no?
2: No?
0: El pollo del Prat. I després continues parlant de la història, de la cultura del Prat...
2: Sí. I després resulta que...
0: El pollo.
2: I resulta que n'hi havia, o sigui, jo estava mirant alguna coseta, alguna informació, i d'un treball que va fer el Pau Ruiz, o sigui, tota aquesta informació l'ha tret d'un treball de recerca del Pau
0: Ruiz.
2: De fet,
0: el TR que estava fent el meu fill és,
2: també.
0: És del mateix que el Pau. De fet, molta informació també li ha passat al Pau.
2: I hi havia una activitat que era Campollo. Hi havia una masia, no sé, o sigui, que posava de Calpollo, no? Dius, bueno, i llavors s'ha quedat així. No, no, i per nosaltres és això, quan dius, és que escoltes Pollastre, dius, com que Pollastre? No, no, és,
1: clar,
2: no, és
0: el pollo. Bueno, ja s'ha dit tot, això, la gallina, el pollo, la...
1: Sí.
2: Però això t'ho diuen, que no passarà. Aquest pollo, més que no, un pollo parece una gallina, no?
1: Sí. Això diuen, la gallina no corre foc. Papota, però aquí no vull entrar en polèmica, però la papota potser és, no és per ella.
2: Bueno,
1: no?
2: És una guita. No,
0: és una bèstia diferent, és una guita, no té res a veure, no és un drac amb rodes, és molt diferent.
1: És diferent.
0: Però lo de la gallina ens ho hem escoltat a molts pobles, ara que hem anat a Tàrrega.
1: Però perquè
0: fet,
1: no coneixen que el pollo té,
2: bueno, perquè al nen li falta cada vegada més cultura, de veritat. O sigui, això de que no tenen camp,
0: els
2: no tenen...
0: salen de los centros comerciales.
2: Jo penso que això és la confondre, un pollo amb una cresta que porta, no? Dius,
1: clar, la cresta
2: una gallina,
1: no té confusió. Doncs ens queden 5 minuts, José, no et preocupis, però anirem a parlar una mica de la
0: Copa.
1: És l'esdeveniment,
0: però...
1: de dissabte.
0: Però com tens aquí dos polleros, que el pollo pareix és com el... Vamos, Dios... Pues aleshores...
1: Està bé, està bé, perquè, a més, la colla de Diables ve moltes vegades, però no fem tant doncs, aquesta part de conèixer els músics com vam fer l'altre dia i també conèixer la gent del Pollo, que, de fet, la setmana vinent acabem el programa amb Sant Pollín, eh? O sigui que no us preocupeu que això ho tractarem. Cova del Foc. Ahir ens van dir que es preparava al voltant de l'evolució i tot aquest concepte. Com definim el que és la Cova del Foc? Que a mi em sembla una bona manera d'apropar-se al foc si tens una mica de por.
0: Què és la Cova del Foc? És un espectacle. És un espectacle en el qual la gent no interactua. No és el mateix que un correfoc. Aquí, de fet, s'avisa que la gent no interactuï, no entri al correfoc... Amb alguna Cova del Foc hem demanat que al final la gent interactués, però majoritàriament el 99% la gent no entra dintre.
1: És això que ens dona tranquil·litat a la gent com sí. Jo, que tenim una mica de poble, ens agrada el foc i llavors el vols veure però sense entrar del tot.
0: Sí, sí. A més, els que estem de seguretat, jo aquest any estaré de seguretat, uh-huh. Perquè durant el 35 aniversari del Pollo jo estaré amb el Pollo. Vull disfrutar del Pollo. Són els 35 anys i aquest any pues, agafaré un any sabàtic de seguretat, això segur. Per més motius, a més, però aquest any segur que m'agafo any sabàtic.
1: La gent s'emprenya, fins i tot, eh?
0: Molt, s'emprenya i molt.
1: Tu demanes que vagin enrere i la gent
0: molt,
1: no s'emprenya
0: la
1: fila.
0: La gent que portem seguretat, avisem que hi ha unes sortides sí. d'emergències entre sí, les sí, cadires, sí. Deixin allò lliure, però la gent, doncs, bueno, jo ho entenc. He venido último y quiero ponerme el primero.
2: Sí. Vull apropar-me, molestar...
0: Venir una mica més abans. És que, si tu t'hi fixes, a la Cova del Foc sempre diem el mateix. Hòstia, avui no ve, perdó, avui no ve ningú, no ve ningú. I és que 3 minuts abans les cadires fan vum i s'omplen i dius, perdó?
1: Total, sí.
2: I se, clar, les, i se les treuen, i se les treuen el, unes a les altres.
0: El del minut últim, aquell ja no té cadira. Aleshores s'ha d'estar el passadís. Aleshores és la baralla, per favor... Per... Són sortides d'emergència. Toco fusta, no ha passat mai res, però si haguem d'evacuar o alguna cosa, algun ferit, l'hem de treure per allà, i l'ambulància d'entrar per allà, i hem de tindre...
1: Una mica lloc. De sentit comú.
0: Però, bueno, la gent vol veure de primera mà. Pues si va de l'evolució, jo crec que és una mica l'evolució d'això, no? Del Pollo, els teus 35 anys, de la colla de músics dels 30 anys, i que, bueno, que la colla va complint anys.
2: Bueno, de fet, l'any 91, que estava mirant la informació aquesta, hi havia 50 socis, o sea, entre polleros, però entre polleros, gent no. que ajudava, o sea, de Diables, o sea... Yeah.
0: Jo crec que el Pollo va venir a la Barceloneta, perquè sabeu que jo vinc del barri de la Barceloneta a Barcelona, amb els gegants de la Barceloneta, jo portava la Tarasca i va fer un intercanvi amb el Pollo, que encara ens el deu. Lo digo aquí directamente.
2: La Tarasca, ha de venir aquí la Tarasca.
1: No,
0: la Tarasca de venir aquí.
2: La Tarasca va venir aquí. Venir aquí.
0: El Pollo va anar allà. Jo crec que va ser cap a l'any 96...
2: Jo tenia apuntada que havia participat a la Mercè.
0: A la Mercè havia participat.
2: L'any següent, o sigui, quan...
0: Però a la Barceloneta va venir a la nit del foc i crec que era l'any 94-95 i els polleros, vamos, de los que estaban en aquel entonces...
2: Però jo trobo, jo sé les coses aquestes que t'expliquen els veterans que trobo a faltar, no? Que havien anat a Irlanda, a Garrovilla, a Castelló... I aquestes coses sí que les trobem una miqueta a faltar, no? Ara s'estem... O sea, perquè, clar, també hi ha moltíssimes més bestes de foc, ja no és la novetat, o sea, clar, abans sí que... Pues això, clar.
0: Això passa amb els gegants, també. Els gegants, quan es construeixen uns gegants, tothom et convida i tothom et demana que hi vagis, inclús pagant, si ets un gegant nou, inclús pagant, perquè són gegants que la gent no hi veu i la gent no vol veure, i al Pollo li passava el mateix.
1: Però
0: quan el calendari
1: del Prat també és veritat que s'ha enriquit, no? I per tant ja tenim moltes coses
0: aquí,
1: sí. I costa més fer potser intercanvis. Hem d'acabar aquí, però vull recordar que a partir de les 7 hi haurà una tabalada a la plaça de la Vila per començar a fer xup-xup. A les 10 de la nit la Cova del Foc a Fondo d'en Peixo, i després hi haurà festeta a partir de les 11 amb el grup Cash Caravan, i per tant podrem gaudir amb doncs, la colla de Diables del Prat, amb el Pollo i també amb els músics de Diables. Hem d'acabar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i
0: a
1: que vagi molt bé.
0: Bon estiu i bona festa. Ja sabeu que bona festa.
1: Molt bona festa.

producció i Neus Bou a les xarxes socials i, com sempre, gràcies a vosaltres, als i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu!

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda. Dissabte, els carrers de la ciutat es tenyiran de colors amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que al Prat es commemora amb una desfilada amb la batucada Cresta Tum i carrosses diverses que sortirà a les 8 de la tarda des de la plaça Catalunya. Prèviament a la sortida de la desfilada, a les 6 a la tarda es donarà el tret de sortida a la sessió de música en directe a càrrec de DJ Coma Noise i el monòleg d'Edu Barcelona. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on la reivindicació i la cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 3 de juliol de 2026.

0: La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es van assolir nous màxims amb 353 casos documentats, que representen un 11% més que l'any anterior. I ja ha retornat al Prat la delegació de l'Ajuntament, que doncs, aquests dies ha estat a Brussel·les per defensar la no ampliació de l'aeroport del Prat. Ho repassarem abastament amb una crònica que ens ha fet el nostre company Ivan Conde Pérez. Pel que fa als esports, el Club Petanca del Prat celebra demà el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat potablava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. Ho repassarem amb el Jonathan Marín González fins al punt de les dues al Prat Esports. I pel que fa al temps, avui divendres, calor durant tot el dia, tot i això, la xafogó es mantindrà a ratlla, sobretot durant la nit i la matinada, quan l'ambient serà confortable. Dissabte també podria ser força respirable, però les properes hores vindran amb la previsió de viure un altre episodi de calor intensa a partir de diumenge i amb màxims a dilluns i dimarts. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Dissabte, els carrers de la ciutat celebraran el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+, que al Prat es commemorarà amb una desfilada amb la batucada de Cresta Tum i carrosses diverses, que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça Catalunya. Escoltem Anne Navarro, tècnica de Feminismes i LGBTIQ+.
1: Aquest any tindrem per seguretat també primer va Cresta Tum per dirigir i marcar el pas, després n'hi ha la primera carrossa que és Activisme Ciutat, que ens han anat dient doncs vull pujar, què fem, com podem fer-ho, doncs és Activisme de Ciutat, i després tot el que són els artistes que van a la segona carrossa, després tot el que és la ciutadania va darrere.
0: Prèviament a la sortida de la desfilada, a les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida a la sessió de música en directe a càrrec de DJ Coma Noise i el monòleg d'Edu Barcelona.
1: Aquest any volíem fer com una prèvia a Plaça Catalunya i començar, sempre ens deien que arribàvem a la desfilada, que començava i després ja directament a la capsa. Clar. Com per tenir com un espai més obert a la ciutadania, doncs més un pas previ, estarà el Benvingut Orgull, que es farà de 6 a 8 a Plaça Catalunya, i en allà doncs, tindrem una sessió de DJ i una sessió com monòleg. Això ho dinamitza l'entitat Zona Delta i el DJ és com a Nois, i després tenim l'Edu Barcelona que farà el
0: L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. Escoltem Marisol Rojas, tinenta d'alcaldia de l'àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat.

0: i ciutadania.
1: Portem ja 5 anys fent aquesta desfilada i és més que una desfilada, és més que una desfilada festiva, sinó que és una marxa reivindicativa per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI, que són drets humans, i més que mai hem d'estar alerta i hem de reivindicar els drets del col·lectiu davant doncs, la situació que ja sabem, no? La situació de l'auge de l'ultradreta que sempre està en contra dels drets humans.
0: El recorregut de la desfilada finalitzarà a la capsa a les 9 del vespre, on continuarà la festa amb les actuacions d'artistes com ara Malarrumba, a 9:15, o La Ferri i la Nayeli Queen, a partir de les 10 de la nit, i les sessions de DJ Pity Bakari i Milamun, a les 11, conjuntament amb la drag queen Kalani Parson i a DJ Carmela, a 1:15 de la nit.
2: Salut.
0: La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions que s'extreuen de l'informe anual en l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es va assolir un nou màxim, amb 353 casos documentats, un 11% més que l'any anterior. L'estudi assenyala que un 25,4% de les discriminacions es van produir a la via pública, convertint el carrer en el principal escenari d'aquests episodis. El segon àmbit amb més incidències és el laboral, on es concentra gairebé un 15% dels casos. Els responsables de l'informe alerten que moltes víctimes es troben amb dificultats a l'hora de denunciar situacions d'assetjament o discriminació a la feina, ja sigui per la manca de protocols específics o per la dificultat de portar proves. L'informe també posa de manifest que les discriminacions no es limiten als espais públics, que de vegades detecten més casos en l'àmbit privat i en l'entorn digital, una tendència que preocupa perquè dificulta la detecció dels casos i l'acompanyament de les víctimes. Pel que fa als col·lectius afectats, els homes gais continuen sent els que acumulen un nombre més elevat d'incidències. Tot i això, l'Observatori destaca un increment de les discriminacions contra les persones trans, especialment dones trans, homes trans i persones no binàries, que representen més d'un terç dels casos registrats durant el 2025. Les conductes d'odi i els discursos discriminatoris s'han convertit per primera vegada en la tipologia més freqüent d'incidència per davant de les agressions físiques i dels casos d'assetjament. Segons l'informe, aquest canvi reflecteix una normalització preocupant dels discursos d'odi tant als carrers com a les xarxes socials i altres espais de convivència. L'Observatori recorda que les dades recollides només representen una part de la realitat, ja que moltes situacions no s'arriben a denunciar per por, desconeixement o desconfiança en els mecanismes de protecció. Per aquest motiu, reclama reforçar les polítiques de prevenció, millorar els protocols als centres de treball i continuar impulsant mesures de sensibilització per combatre l'LGBTI-fòbia en tots els àmbits de la societat.
2: Política.
0: Una delegació de l'Ajuntament del Prat ha defensat al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport. Ho repassem amb aquesta crònica de l'Ivan Conde Pérez, que hi ha estat uns dies i que ens porta les darreres hores de tot el que ha passat. Ivan, bona tarda.
3: Bona tarda. Ho han fet al cicle de conferències titulat Next Stop Barcelona al Prat, connectant la ciutadania, protegint el nostre planeta, que s'ha dut a terme a una de les sales de l'edifici Spinelli del Parlament Europeu. Unes conferències que han estat organitzades pel grup dels Verds a Europa i impulsades per l'europarlamentari representant dels comuns Jaume Asens. Durant dos dies, representants polítics, entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat han debatut sobre com s'ha de treballar per aconseguir que Brussel·les paralitzi el projecte d'ampliació. Un viatge que també ha servit en paraules de l'alcaldessa Alba Baujordà per aconseguir nous contactes, tocar portes i sensibilitzar representants internacionals sobre el que està en joc. Escoltem l'eurodiputat de Comuns i el grup dels Verds Jaume Asens i l'alcaldessa del Prat, Alba Baujordà.
4: Perquè tenim molt clar que la decisió sobre aquesta iniciativa no és una decisió ni tan sols local, catalana o espanyola, sinó que és una decisió plenament europea, entre altres motius, perquè és un projecte que xoca frontalment amb les normes de protecció dels espais naturals implicats en aquest projecte, en les directives europees.
5: Estem aquí la veu no només d'un ajuntament, com sabeu, la majoria de l'Ajuntament del Prat ha votat i s'ha manifestat en contra de la iniciativa ampliacionista. vista de l'aeroport del Prat, sinó també portem la veu de més de 50.000 persones que ens han regalat la seva signatura per enfortir el nostre posicionament contrari, i a més de pràcticament un miler d'entitats de tota índole, entitats culturals, entitats socials, entitats veïnals, entitats ecologistes, que ens ajuden a replegar arguments, i això és el que venim a exposar aquí.
3: A la primera conferència d'un mercat topolític han participat Jaume Sens, la coordinadora dels Comuns Candela López, l'assessor dels Verds a Europa en matèria de transport i turisme Marc Jiménez i l'europarlamentari de Compromís Vicent Marsà. Marsà ha parlat de l'experiència al País Valencià a l'hora d'aturar projectes similars, de la necessitat de teixir aliances amb entitats ciutadanes de tot l'Estat i de com la via europea no passa per un Parlament amb majoria de forces conservadores, sinó per demostrar que l'ampliació xoca formalment amb les directives mediambientals de Brussel·les. Escoltem l'eurodiputat de Compromís i del grup dels Verds, Vicent Marsà.
6: A l'actual legislatura hi ha una majoria en contra de la protecció del medi ambient i de la lluita contra el canvi climàtic. La dreta amb l'extrema dreta intenten lluitar contra la protecció del medi ambient i al final, per tant, de les persones, però hi ha encara una normativa en vigor que és la que s'està incomplint i s'incompliria en cas que l'ampliació del port de l'aeroport anés endavant. I per tant, aquesta és la normativa a la que ens hem d'agafar.
3: A la segona conferència el torn ha estat per a les entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat. Depana, Promoció del Transport Públic, Zero Port, Ecologistes en Acció i Comissions Obreres. Les entitats han demanat a les forces polítiques que utilitzin el seu poder i prenguin la iniciativa, i han coincidit en la necessitat de cercar la complicitat del teixit social en el sentit més ampli de la paraula. Consideren afegir a la lluita des de científics fins a associacions culturals. Zero Port ha aprofitat la vinentesa per fer una crida a assistir a la manifestació del proper 20 de setembre a Barcelona. Escoltem en el següent ordre a Joan Manuel del Llano, portaveu de Zero Port, Carles García, president de la Promoció del Transport Públic, i Pablo Martínez, coordinador de Transport i Mobilitat d'Ecologistes en Acció.
7: Pensem que tenien aquest interès de simplificar el debat, d'ànex sí, ànex no. Llavors aquest és un aprenentatge que sí que vam extreure del 2021 i des de Zero Port teníem ben clar que tan bon punt sortís l'anunci de l'ampliació de l'aeroport que va fer el senyor Illa quan va accedir al govern de la Generalitat, doncs que havíem d'obrir aquest debat, i vam reaccionar ràpidament al seu anunci.
8: Les entitats, doncs, tenim el nostre paper, però també és important nosaltres, doncs, intentar enxarxar més, de buscar també més entitats i més complicitats, ja no potser amb les entitats que ja estem directament implicades en la lluita en la no ampliació de l'aeroport, sinó altres entitats, altres col·lectius col·laterals que també podem, amb els quals també podem comptar.
9: Por tanto, lo que vemos es como un empeño constante de las instituciones por ampliar un aeropuerto pese a la voluntad manifestada ya, pues por ejemplo en el año 2021 y que se sigue dando en la calle hoy mismo, la voluntad social de no ampliar el aeropuerto. Hay estadísticas que dicen que más de la mitad de la población de Barcelona no quiere la ampliación del aeropuerto.
3: La tercera ponència ja dijous ha comptat amb la participació d'una de les assistents de l'europarlamentària luxemburguesa Tilly Metz, que finalment no hi va poder assistir, de l'entitat ECODES i del Think Tank Transport and Environment, que ha il·lustrat en un informe recent la relació directa entre l'augment del turisme aeri, la pujada dels preus del lloguer, així com que desincentiva la inversió en tota la resta de sectors i com propicia el desequilibri territorial. Sobre la taula, els casos d'altres aeroports europeus on s'està dirimint si s'han de posar o no límits. Escoltem Denise Ocler, directora de la campanya Travel Smart del Think Tank Transport and Environment.
10: Barcelona El Prat no està sola amb aquest desafiament d'expansió. Per exemple, a l'aeroport de Dublín hi ha una fervent discussió sobre la possibilitat d'eliminar l'actual límit de passatgers per anys. A Amsterdam, en canvi, han aconseguit de manera exitosa situar un límit en el nombre anual de vols permesos a l'aeroport.
3: A la quarta i darrera xerrada, l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, i la coordinadora nacional de Comuns han coincidit amb Cristina Sánchez, delegada de CEO BirdLife, que han posat de manifest l'incompliment de la zona SEPA, el perill que suposa la pèrdua definitiva dels espais naturals si es desenvolupa el projecte, i que hi ha un expedient administratiu d'infracció bé relacionat amb les compensacions de la darrera ampliació pendents des de fa dues dècades. Unes compensacions que han coincidit que són i han de ser la solució més extrema i l'últim recurs de moment no plantejat. L'associació internacional Stay Grounded, per la seva part, s'ha mostrat una mica més pessimista amb el recorregut de la via política i ha insistit en la necessitat de la mobilització social per a crear un clima de rebuig frontal i condicionar les decisions parlementàries. Escoltem Lunes Dupé, activista de Stay Grounded.
11: Et nous, ce qu'on pense, c'est que la société civile, elle doit prendre ses responsabilités.
12: Nosaltres el que realment pensem és que la societat civil ha de prendre la seva responsabilitat i canviar l'equilibri de forces entre la societat civil i aquells qui prenen les decisions. El més important és convèncer el major nombre de persones, polititzar el major nombre de persones sobre l'impacte real de l'aviació i que la reducció del tràfic aeri és necessari, així com d'utilitzar diferents estratègies per seguir pressionant els representants polítics.
11: Continuar a mettre la pression sur les décideurs politiques.
3: A més de l'alcaldessa, per part de l'Ajuntament del Prat, hi han acudit el tinent d'alcaldia de l'àrea d'urbanisme i habitatge, Rafa Duarte, qui ha moderat una de les taules, així com el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans, Joaquim Bartolomé, i el cap de medi ambient, Pau Esteban.
0: Gràcies, Ivan.
3: Gràcies.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: I en aquest sentit continuem parlant encara d'aquest viatge a Brussel·les, perquè el programa Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, ha pogut entrevistar l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, encara des de la seu del Parlament Europeu. Bou s'ha mostrat satisfeta de les diferents jornades que han permès estrènyer posicions amb actors rellevants d'àmbit europeu. En aquest sentit, l'alcaldessa manté la confiança en que Europa paralitzarà el projecte, com ja ho ha fet en altres projectes ampliacionistes d'infraestructures.
5: No podem tenir confiança en una administració que m'entorno cap al Prat amb aquests arguments més consolidats que mai, i sobretot crec que també puc dir que hem vingut aquí a explicar quina és la nostra experiència, quin és el nostre cas concret, però no com si fos només el cas del municipi del Prat, sinó que és un exemple extrapolable a molts altres indrets del nostre país, però també de la Unió Europea, i per tant sabem que hi ha moltes altres infraestructures, no només aeroports, que han pogut guanyar aquesta batalla i que per tant sí que s'ha pogut fer prevaldre aquest sentit comú que nosaltres sempre esgrimim.
0: De moment, l'alcaldessa ha descartat tirar endavant cap recurs legal, tot i que està disposada, si escau, a arribar fins al Tribunal de Luxemburg en un debat que preveu llarg si Europa valida el projecte. D'altra banda, també ha negat, de moment, fer una consulta ciutadana. Fem una pausa publicitària i tornem de seguida.
13: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
14: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Cultura.
0: Aquest vespre, l'Associació Fotogràfica Prat celebra l'acte d'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pratenca organitza anualment i que inclou premis de temàtica lliure i premis socials exclusius per a les persones sòcies. Per parlar-ne, ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Què és el Pratimac?
15: Bueno, Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'Agrupació Fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
0: I com valoreu la participació d'aquesta edició?
15: Bueno, força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no complien les bases i s'han quedat en 100 justos de participants. Arreu d'Espanya, eh?
0: Uh-huh. I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
15: Bueno, és la mitjana de cada any. Sí? Bueno, es porta feina. Hi ha un grup de persones de l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
0: Quins són els premis que hi ha i les categories que hi ha en aquest Pratimac?
15: Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros, va ser un trofeu. Uh-huh. El segon són 125 i trofeu. El tercer, 175 euros amb trofeu. Després el quart, un quart 50 euros i un cinquè 50 euros. Això és el tema lliure.
0: Vale? Sí, són 5 en realitat.
15: Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat de Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu, el segon 100 euros i trofeu, i el tercer 75 i trofeu, i després són 50 i 50, el quart i cinquè. I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer, els 3 amb trofeus. També dir-te que els trofeus que de les primeres de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
0: I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
15: La social sí, és exclusiva només per socis de la ciutat.
0: I d'entre tots els guardons en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
15: Bueno,
16: El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. En fi, la veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, el qual per nosaltres és un èxit.
0: Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que el dia 3...
16: Sí, clar, has de fer el fallo. Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
15: Sí, són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
0: Què és el que es valora en aquests concursos i en aquest concret en el Pratimac per poder ser guanyador o guanyadora?
15: Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors, i els creuen que aquesta fotografia és la millor i puntuen i ja està, es queda així.
0: Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però sí. No hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies, les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
15: Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques, algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i, bueno, i quan les veus dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
16: Jo convidaria el poble del Prat que vinguin a veure l'exposició, perquè sobretot en el tema local probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
0: Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat i les escultures, qui més qui menys, les va veient, i al final el Prat no és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
15: Sí.
16: Home, és que són bastantes les escultures que hi ha, i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és del Prat? I això per nosaltres és un punt, clar.
15: Sí,
16: però, com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
15: Sí, a vegades passem pel poble i no es donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema, i passen desapercegudes, i quan les veus en la foto i d'ostres,
0: i a més potser amb una composició especial encara la fa,
15: exacte,
0: no?
15: Això fas de nit o de bon matí o no sé, busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no?
0: Dèiem el dia 3 és l'entrega dels premis, però també és l'inici de l'exposició. La sala d'exposicions a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
15: Bueno, normalment estarà tot a l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que
16: tanquen
15: un parell de setmanes que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
0: després de 43 edicions del Partimac, és que es diu aviat, eh?
15: Sí, sí.
0: Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs, novetats a aquesta forma de fer?
16: En quant a les bases, moltes novetats no hi ha hagut, i en quant al contingut de la fotografia, pues, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible. La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
0: Encara hi ha algú que treballa en analògic?
16: Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres? No, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir i que no sabem com tornar-les. Estan allà en un arxiu i un dia o altre farem una exposició.
0: Perquè les fotos perdudes.
16: Sí, sí.
0: I, clar, la tècnica, deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies, com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
15: Es poden editar. Sempre amb uns límits es poden editar. El que no ho podem admetre és cap fotografia que tingui algú d'IA. Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està enviada, l'eliminem.
0: Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
16: És molt complicat. Jo, ahir pensava a la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, no fotografia, al cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
0: O la veu, fins i tot.
16: O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
15: Sí.
16: I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo. Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent de vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
0: I com ho podeu tractar?
15: Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu, diguéssim, que posa aquí els metadatos. És una forma de, quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto. És una manera.
0: O sigui que encara hi ha alguna forma de poder detectar-ho.
15: Sí, sí, sempre hi ha alguna cosa.
0: Us ha passat que us hi heu trobat?
15: He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, hi havia diverses. Clar, i després l'hem dit a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és una cosa, diguéssim, està feta amb l'altra història, no? I clar, hi ha persones que quan es donen que li han agafat això, doncs no diuen res, no?
0: Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
16: Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant
15: que vagi fent fotos
16: i que no es desanimi, que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en dos anys, ni en tres, ni en quatre. S'ha d'anar fent i que hi ha gent que té més bon ull que altres i s'ha d'entrenar.
0: Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal, bona tarda i que vagi molt bé l'exposició aquesta tarda.
16: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
16: Adéu.
17: El temps.
0: I tornarà de l'actualitat meteorològica amb el Lluís Pérez. Lluís-mi Pérez. Lluís-mi, bon dia.
18: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-déu com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra. a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants ben poquets, i tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi.

0: Fins aquí l'informatiu migdia d'avui divendres 3 de juliol. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports, amb el Jonathan Marín González. Nosaltres tornem amb els butlletins informatius a les 5, a les 6 i amb l'informatiu vespre a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Què tal? Bona tarda. Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passa un minut de 2:15 de la tarda avui al programa. Parlarem de l'acte de demà perquè el Club de Petanca del Prat celebra el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat pretenca ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. I a banda de repassar l'agenda del cap de setmana, el protagonista d'aquesta edició migdia del Prat Esports és el nou entrenador de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez. El riberenc visita avui els nostres estudis per parlar de la seva arribada al club. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Obrim la carpeta de l'Associació Esportiva Prat perquè continuen arribant novetats des del Sagnera i es va anunciar la continuïtat del defensa central de 29 anys, Carlos García. El futbolista enceta ara la seva tercera etapa al club, la segona consecutiva en dues. Enguany el jugador no ha pogut tenir una gran continuïtat per culpa de les lesions, però ha disputat un total de 14 partits com a titular i també ha estat una peça important en aquest tram final de curs. Com dèiem, la de Carlos García és la cinquena confirmació d'un futbolista del primer equip masculí de l'Associació Esportiva Prat per la temporada vinent. Una plantilla que va agafant forma i que avui volem aprofitar també per parlar-ho amb el nou entrenador de l'equip, amb Cristian Gómez, que ens ha visitat als estudis del Prat de Ràdio i el tenim aquí al programa. Què tal, Cristian? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé, molt content i amb moltes ganes de començar ja i sobretot gaudir, que és el que vull fer, i començar a competir a partir del 20 de setembre, que ha començat la Lliga, i preparar-nos bé abans.
0: Ara són dies de molta feina, tranquils, intensos, perquè esteu aquí confeccionant la plantilla.
1: Bé, al final, quan vaig entrar, ja més o menys les continuïtats estaven tancades, alguns fitxatges també, i ara queda dues cosetes per acabar de confirmar i tancar la plantilla. Llavors, són dies de treball, però bé, això el Dani ho està portant bé amb el José, i al final crec que la setmana que ve jo crec que ja estarà tot tancat i ja és per començar el 27 de juliol les proves físiques.
0: Amb el Dani moltes converses també durant aquests dies, una miqueta perquè et posi al dia de, doncs això, el tema de jugadors, plantilla.
1: Sí, a diari parlem, i bé, jo quan ja vaig confirmar van confirmar que seria jo l'entrenador, doncs he vist diversos partits que estaven a la xarxa, i la veritat que content amb el que he vist, perquè crec que és del meu gust i crec que podrem fer una bona feina.
0: Com ha estat la teva arribada al club?
1: Bé, quan em va trucar el Dani per parlar i conèixer-me, jo ho vaig acceptar, perquè el Prat és un club que és familiar i que té una proposta de joc que va en sintonia amb la que m'agrada a mi. Òbviament no estava disposat a anar a qualsevol lloc després del que em va passar, sinó que volia anar a un lloc on fos feliç, i bé, aquí ho tinc tot, perquè ja et dic, la metodologia és el que a mi m'agrada, l'estil de futbol és el que a mi m'agrada, i bé, els dies que porto aquí el club m'ha acollit molt bé, molt familiar, molt proper, i la gent, la veritat, que entusiasmada com jo amb el projecte, i amb moltes ganes de començar i fer feina.
0: Javi Martos serà el teu segon entrenador. Aquesta ha estat una decisió teva, de l'entitat. Com s'ha pres?
1: Bé, em van donar l'opció de conèixer-lo, el vaig conèixer, i la veritat que molt bé, va en sintonia amb el que jo vull. És bona gent, que jo també ho valoro molt, perquè jo al final el meu estat vull bona gent, perquè crec que això et dona un salt qualitatiu. Òbviament, no qualsevol persona que no està preparada, sinó que has d'estar mínimament preparat, òbviament, però també ser bona gent, perquè crec que els futbolistes s'han de sentir a gust també, i nosaltres en el dia a dia també. Llavors, el Javi és un tio del Prat, que coneix la casa, que coneix els jugadors, sobretot, que han sortit de la base, que és important, perquè crec que és un gruix important de la plantilla. Llavors m'ajudarà, i ja et dic, va en sintonia, i és una persona que és bona gent, que és humil, que m'agrada com treballa el poc que hem treballat, i llavors crec que ho farem molt bé.
0: No sé si per edat som de la mateixa quinta o...
1: És una mica més gran, ell.
0: O sigui que no, sí, no? No sí, coincidit, sí. No? Llavors no us heu trobat a...
1: Sí, al terreny de joc, sí.
0: Sí,
1: sí que hem jugat, sí. Jo ara no me'n recordo molt bé, però sí que hem jugat a Tospi Prat, i jo crec que jugava. Ara no me'n recordo bé, perquè han passat molts anys, però sí que per les dates sí que...
0: O sigui que no et va sonar de no quan va dir el nom de Jaime Martos, dir, ja sé qui
1: no,
0: és.
1: No, sí, òbviament que sí, sabia qui era, ja sabia qui era, perquè havia jugat al... Bé, el futbol va ser del Barça, ja el coneixia, i després va jugar a primera divisió a Bèlgica, i fora a l'estranger també, crec que va ser a Grècia. Llavors sí que el coneixia per el nom, quan va vindre aquí al Prat ja el coneixia, i bé... Una persona que és de futbol, que és el que volia, però també bona gent, i que segur que treballarà i es deixarà l'alma, perquè a sobre és d'aquí i aquest sentiment de pertinença el té.
0: Ara parlàvem de la plantilla, i tu a l'acte de presentació deies que pràcticament ja estava la cosa al 80%. Això del 80% és perquè falta encara dos jugadors per arribar, que encara no s'ha decidit, o perquè està ja a punt de tancar-se i encara no es pot dir? Explica'ns això del 80%.
1: Bé, ara puc dir que és un 90%.
0: Ah, 90%, bé.
1: Sí, jo crec que són dos cosetes, que una està encaminada i l'altra podria ser, però si no és aquesta, serà una altra. Llavors, el que et dic, la setmana que ve estarà tancat, jo crec que ja al 100%.
0: Ets de plantilles llargues, plantilles curtes. Quina és la quantitat o la xifra de jugadors amb la que tu prefereixes treballar? Aproximadament,
1: evidentment. Em dona igual, a l'Hospi tenia 23 jugadors i bé, dos jugadors amb dinàmica del primer equip, del juvenil. Llavors bé, ho portava bé perquè sempre hi ha baixes o algun jugador que està tocat. Llavors em dona igual, i sóc una persona, que un entrenador en aquest cas, que li agrada donar oportunitats, sempre i quan el jugador se la mereixi, no la donaré per donar. I això de guanyar 3-0 i la setmana següent el mateix 11 pot passar, sí, però a mi m'agrada molt que hi hagi dos o tres canvis, perquè així la gent quan vingui dilluns pugui pensar que en qualsevol moment pot jugar, i tant els jugadors com els porters, que se sentin que poden jugar, no tenir 15 jugadors i tenir 8 morts, com es diu al futbol, que és, no sentin que poden jugar. Això no és el que vull.
0: Tens alguna formació o formacions més o menys preferides en els teus equips?
1: Bé, a l'Hospi jugava un 4-2-3-1, però era molt, molt versàtil. Podíem sortir amb 3, podíem sortir amb 2 i 3 per dins, amb 2 i 4 per dins. Feien moltes coses i crec que aquí les puc fer perquè els jugadors ho entendran, i la filosofia del club és la que és, però el camp que anem a jugar a futbol. Dona igual que amb 3 al darrere, amb 4 al darrere, dona igual. Jo a l'Hospi no traicionava la manera de jugar, i perquè era molt diferent jugar al camp de l'Hospi, que és molt gran, que al camp de la Muntanyesa, per exemple, que és més petit, dintre d'unes condicions que són doncs una mica especials, però la idea de joc era la mateixa, perquè crec que es pot jugar a futbol a qualsevol terreny de joc.
0: Comentaves ara que havies vist uns quants partits del Prat, que estan una mica penjats a la xarxa per posar-te al dia. Quins jugadors del Prat, dels que doncs encara no han sortit, t'agradaven més o t'han agradat més?
1: Bé, no van jugar tots, els dos partits que he vist no estaven tots el que tindré, però sí que, per exemple, vaig veure el del Sant Mauro i Adri Ribas, el vaig veure a la primera part i va ser un escàndol. Gustavo molt bé també, em agrada molt. Què més sabia? Buireu em va agradar molt. I pocs més sabien del partit del Sant Mauro, ara que ens recordi, No, crec que no n'hi havia més. I el dia del Martinenc estava Carlos García també, estava... Què més? És que pocs del que continuen que me'n recordi, però sí que és veritat que els altres els he vist i els conec, però d'aquests dos partits, aquests van ser el que més em van... que vaig dir, ostres, és l'estil que m'agrada i crec que podran fer feina. Àlex Plaza, que no me'n recordo, Àlex Plaza també.
0: I Àlex Plaza, que és un dels noms que coneixem que continuaran a la propera temporada.
1: Sí. Bé, t'he donat pistes, has escoltat els noms i bé, la cosa anirà per allà, i amb més jugadors, i estic content perquè els coneixo, i els que conec són jugadors de rendiment, i que crec que el que farem ho faran molt bé, perquè ja saben aquest estil de joc més o menys com dintre dels meus matisos, però sí que saben el que jugarem, i això em deixa tranquil.
0: Un dels noms que no continuarà en la propera temporada, però que no sé si estava en el teu full de ruta i que ha sortit per motius laborals, és el de Martín Lamelas, que no sé si era un futbolista que encaixava en el teu projecte i que, bueno, per decisions de la vida, doncs no el podràs tenir.
1: Un futbolista de la seva capacitat sempre encaixa. Òbviament després s'han de veure en altres coses del treball o dins del vestidor com és, que això no tinc ni idea, perquè quan vaig entrar ja la decisió estava presa per crec que per part del jugador, i llavors no vam poder parlar, però a veure, porta anys jugant aquí i és un jugador de nivell. De fet, el dia que vaig veure el Martinenc, ell va jugar de titular, va ser capità, i és un jugador que li vaig dir a José, digo, hostia, es que parece Brahim, el del Madrid, cómo se mueve, ¿sabes? però bé, no ha continuat i ja està, desitjar-li el millor, perquè jo no el conec ni he pres cap decisió quan aquest jugador, perquè al final crec que és un motiu seu, llavors no puc parlar més, però crec que és un jugador que té nivell.
0: La peça que et falta, aquest 90, que està ara en el 90%, que ha pujat un 10% en la plantilla, és un jugador de dalt, de baix, del mig?
1: Els dos són un de dalt i un de baix.
0: Un de baix.
1: Sí. Uh-huh. De dalt, gairebé de dalt, no és un nou.
0: Mm-hmm. Sí, de
1: posició. Pot jugar, però és una mica més mitja punta.
0: I el 10% que ens falta per arribar al 100%, que encara això s'hauria de ver, és de dalt també?
1: No, és un jugador del mig. Un mitja punta i un lateral o central, que no et puc dir més, m'agrada ser molt directe, però és que no ho sabem.
0: Evidentment,
1: si
0: evidentment.
1: No, de veritat, no, t'ho diria, no tinc problema, perquè al final se sabrà, però és o un central o un lateral.
0: T'ho pregunto perquè l'atac és una de les coses que ha penalitzat l'equip aquest any. En molts partits, doncs, la falta de gol, doncs, han marcat alguns resultats que han estat adversos. Com esperes corregir aquesta mancança? Amb arribades, com les que estem comentant, amb algunes variants del que vam veure del Prat de l'any passat?
1: Si ens costava fer gol arribant 3 vegades, doncs tindré que arribar 6. Si amb 6 arribades no ens dona, pues seran 10. I així. A mi m'agrada ser ofensiu, moltes vegades, això ho aprens també, però a l'hospital doncs, era kamikaze d'això, perquè era, sí que és veritat que tenia l'objectiu de pujar, i això quan vas empat a casa potser et fa prendre decisions de vamos, i en alguna t'agafen, però bé, tenia moltes ocasions i a vegades la ficava, a vegades no, però el que vull és que l'equip sigui ofensiu i el 90% del partit, és molt difícil, però aconseguir jugar a camp contrari, si juguem a camp contrari al final tindràs ocasions.
0: Et deies a la teva presentació que doncs, la categoria era indiferent, no?, a l'hora d'agafar el projecte, i que sobretot el que et va decantar era el projecte del Prat, que és el que et va seduir per poder dir que sí, independentment doncs, això que no fos de tercera federació, sinó de Lliga Elite. De tot el que et van presentar del projecte, què és el que et va dir sí a l'oferta?
1: Bé, ho has dit bé, tercera o Lliga Elite, em donava igual, Si entenc que a tercera l'objectiu hagués estat diferent, que hagués estat doncs, consolidar l'any després d'una temporada de Lliga Elite, però bé, ara l'objectiu canvia, però sí que és veritat que sempre que he vingut a jugar al Prat em donava la sensació de club familiar, club proper, i això m'agradava molt, i també el que et dic, l'estil que s'ha implantat aquí des de fa anys és el que em dona aquesta possibilitat, perquè sí que és veritat que a tercera he tingut alguna reunió, però no em brillaven els ulls perquè no em sentia còmode amb la forma de o l'estil del club o l'estil de joc, i sé que no, a lo millor no haguessin tingut aquesta paciència de ostres, no m'agrada això perquè estem acostumbrats a una altra cosa, vull resultats. Aquí, òbviament, són els resultats el que manen, però dintre d'una ideologia de joc que és el que a mi m'agrada, i això era el que jo volia, perquè necessitava ser feliç i creure en el que jo crec, i aquí en el club creuen, llavors estic molt content d'haver donat aquest pas.
0: Quan vas sortir de l'hospi, pensaves agafar un equip tan aviat o tenies, no sé si pel teu cap havia passat, doncs dir, mira, jo passo del futbol.
1: Sí, totalment. El primer mes no volia saber res. De fet, és trist que per les coses que passen, el que tu has fet tota la vida, no tinguis ganes de fer-ho. Però bé, van passar les setmanes, et truca gent i bé, el gusanillo este que diuen, però no em sentia còmode ni volia, i sabia que si tornava a entrenar tenia que ser a unes condicions que a mi m'agradessin i fos feliç. Llavors, quan va sorgir aquesta opció, m'han trucat 3-4 llocs. Més que trucades, han sigut reunions de interès i coses de fora també, però no sentia que era el moment, perquè, ostres, no podia anar a un joc on no estigués motivat ni fos feliç, i crec que aquí, per les condicions que he explicat, puc ser feliç i em deixaran treballar, i és això el que volia, i amb unes condicions on jo, a més de la part futbolística, ho vaig dir, és que estic a 6 minuts en cotxe de casa, i això és important també, perquè si hi ha un resultat dolent o el que sigui, no estàs 40 minuts al cotxe, mierda, no, sinó que, ostres, arribes a casa, desconnectes i el dia següent surt el sol i tornarem a treballar, no? Però no estàs donant-li voltes i això, i és important per mi això també.
0: De la situació viscuda l'any passat amb l'OSPI, treus alguna lliçó apresa que creus que et servia de cara al futur?
1: Sí, no deixar de ser jo, perquè a vegades perquè el futbolista estigui còmode dins del terreny de joc, vols canviar alguna cosa i quan tu de veritat no creus, i crec que això em va penalitzar, perquè el jugador, si a aquest jugador no li surt bé el que jo proposo, no passa res, entrarà un altre, saps què vull dir? Perquè traicionava, i quan l'equip anava bé, de fet no vam baixar de playoff en tota la temporada, estàvem lluitant per la primera posició, però quan hi havia un parell de resultats que no eren tal, jo volia canviar alguna cosa, i el que estàvem fent estava donant resultats, eren protagonistes tots els partits, faltava ficar-la, que a vegades entra o no, i a vegades ens feien mal de qualsevol tonteria, però érem nosaltres i a vegades canviava això, i això podia donar voltes al jugador, que es podia marejar, i això crec que és el que canviaria. I bé, perquè en quant a la gestió del dia a dia i tal, crec que no canviaria res, perquè crec que el vestidor estava amb mi. De fet, que el dia que va passar això, quan ho vaig comunicar a la plantilla després de l'entrenament, tota la plantilla pràcticament estava plorant de, hòstia, com pot ser, no queremos que se vaya, perquè no s'ho esperaven. Llavors això, i el cos tècnic igual, llavors això em dona arguments per veure que l'equip estava amb mi i el cos tècnic també.
0: Ara que has arribat al Prat, notes o tens la percepció de pressió pel que és l'entitat, pel que ha passat en els darrers anys, on doncs no s'han aconseguit els objectius fixats en el seu moment, la permanència, aquest darrer any doncs el no podia aconseguir aquest ascens, tens aquesta percepció de pressió o encara no?
1: Vinc d'un lloc on la pressió era maximíssima pel projecte, per la gent que estava al darrere, era màxima. Llavors em va servir de molt per curtir-me, i òbviament aquí hi ha pressió per pujar, perquè el Prat té que estar com a mínim a tercera, però jo, si no hagués estat mentalment preparat, no ho hagués agafat, i després del que va passar estic molt preparat per la pressió, sabré portar-la, i bé, crec que hi ha coses que un no pot evitar, i si perds, doncs hi haurà crítiques, i això és algo que s'ha de conviure, i sobretot jo sóc el focus on van totes les crítiques, però em dona igual. Estic preparat i mentalment molt fort i preparat després del que em va passar, i ho sabré portar.
0: Deies a la presentació, anem partit a partit, per tant, objectius curts, però entenc que l'objectiu final al final és almenys lluitar per l'ascens i ficar-se, no?, almenys en el playoff.
1: Sí, jo aquí vull tornar l'any que ve, i que parlem de que estem preparant la temporada per tercera ref. Ara mateix firmem cada 5 anys i està tercera ref l'any que ve. Jo sí, ho firmo ara mateix, però el meu ADN, el que vull, és el que vaig dir, ganar el primer partit, després el segon, després el tercer, i poc a poc, i al final et posarà al teu lloc la classificació i els partits. Però l'any passat també van cometre, on jo estava, l'error de tenemos que ser campeones, i hi ha 4 o 5 equips que han pressupost com el teu, que volen el mateix, i quan vas segon, a tothom li sembla que és una merda el que estàs fent, quan estàs fent un treball molt bo. Llavors no vull cometre el mateix error. Si anem segons, estem a prop del primer, no passa res, treballarem, puja el primer i el segon, que això està, també és un avantatge, però que la gent no es posi nerviosa de, ostres, que vamos tercero. No, tranquil·litat, anem partit a partit, i al final, amb els jugadors que tindrem, la proposta i el partit a partit, crec que estarem on de veritat el Prat es mereix.
0: La Copa, com ha d'encarar el Prat la Copa? Com se l'ha d'aprendre? Perquè a vegades aquest tipus de competició poden distreure l'objectiu real, que és la temporada.
1: La Copa del Rei. Sí, bé, crec que és important, perquè a més em van dir que jugava el cap de setmana, llavors podem posar els que millor estiguin en aquell moment, i entre setmanes ara la Lliga. Llavors, el que et deia abans, com tindrem 23-24 jugadors que estic segur que qualsevol podrà jugar, me la prenc amb moltes ganes, perquè al final, si passes, a tocar un equip de primera divisió, i també és, això et dona visibilitat al club, als jugadors, al cos tècnic, i això és una motivació. Llavors, ens l'hem d'aprendre com un moment de felicitat, un moment per gaudir, però vingui el que vingui, si passem l'eliminatòria contra un equip de primera divisió, sortirem a guanyar amb els jugadors que tinguem millor disponibles, i sortirem a guanyar. De fet, jo quan vaig estar a Sant Andreu de segon, van jugar contra el Betis i els van passar per sobre, i ens va faltar això per eliminar. Em va donar molta visibilitat, els jugadors ho van gaudir, i és un dia especial pel club. I bé, si podem passar l'eliminatòria i ho donarem tot per passar-la, que el Prat pugui gaudir d'un equip de primera divisió.
0: O sigui que no hi haurà un equip B, rotacions...
1: No, o sigui, és el que et dic, el que millor estigui en aquell moment jugarà, i és el que vull, que hi hagi 24 jugadors que quan arribi dilluns no pensi, és impossible que jugui el diumenge perquè en té fumat el míster. No, això no passarà. Que vingui i pensi que pot jugar de veritat.
0: Com a jugador, com a futbolista, has passat per les files de l'Espanyol a primera divisió, has estat amb el filial del Real Madrid, grans clubs, amb categories importants, destacades. Consideres que aquest recorregut com a futbolista en l'elit t'aporta un element extra que, a diferència d'altres entrenadors que no han tingut a l'hora de gestionar jugadors?
1: Sí, totalment. Crec que al final el jugador, si et coneix, de primera t'escolta. I si quan t'escolta el que tu li dius li convenç, és més fàcil. Crec que una persona que no ha jugat a futbol, de primeres, el jugador potser no t'escolta tant o no està tan atent, i te l'has de guanyar el doble. Jo crec que aquesta part, un jugador que ha estat a l'elit ja la té, llavors has de continuar mantenint la confiança dels jugadors. Crec que és important. Què ha après que a l'elit? Que més que ha après a fer les coses, no. He après al que no s'ha de fer, que és el més important dels entrenadors. Llavors, jo sé el que he de fer, però el que més vaig aprendre va ser el que no s'ha de fer. I llavors ho intento aplicar amb els meus equips, i de moment l'any passat crec que em va anar bé, sobretot amb la gestió dels jugadors i tàcticament, doncs, amb els meus matisos i les meves coses.
0: Ja per tancar, Cristian, breument, un missatge per l'aficionat de cara a aquesta nova temporada.
1: Bé, jo òbviament no es pot prometre l'ascens, perquè això depèn de molts factors, però sí que el que vull és que la gent que vingui a l'estadi, al Sagnier, que godeixi, que vingui a disfrutar dels jugadors, que els jugadors òbviament s'ho deixaran tot. O sigui, això sí que és innegociable. Estic dient que 24 jugadors jugaran, però si hi ha 3 que no van, aquest no gaudirà de minuts. Llavors, el que jo vull és que vagin, que quan l'aficionat vingui se senti identificat amb els jugadors, que digui esto es lo que yo quiero, que vayan, però que a més juguin bé a futbol. Llavors crec que ho podrem fer bé, tindrem una bona plantilla i crec que amb els jugadors que tenim s'ho passaran bé.
0: Doncs, Cristian, moltes gràcies per venir al programa, molta sort de cara a aquesta propera temporada. Si les coses et van bé, doncs aquí ens alegrarem molt, perquè això significarà que també doncs hi va molt bé al Prat. Que tinguis molt bon estiu, bones vacances, si fas alguna mica de vacances.
1: Sí, una mica.
0: I res, sort i encerts en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies per la invitació, i tant de bo que ens veiem l'any que ve o aviat, que això voldrà dir que continuem.
0: I nosaltres, que ho deixem aquí, com sempre, agraïm la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
7: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i a Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i

0: Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
1: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
0: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara, doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix, doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació, que és aquí a la piscina municipal, on es veu, doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
2: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
3: Els càmpings de Les Saint-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal, que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
3: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
2: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
6: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
5: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
7: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
5: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
2: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara a migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
4: Notícies en xarxa.
2: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
11: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
12: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
10: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
2: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
5: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
13: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
5: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Ena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
5: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
2: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
15: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paneques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
16: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
15: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
5: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
5: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
2: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
5: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
2: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
17: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
18: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar el que seria la campanya de pera.
17: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
19: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda, a partir de les 6, s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
20: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
19: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
2: I és moment per a la cultura. Encetem amb Bryan Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
22: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut massa cor.
2: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buhos, els Cadarres o la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
23: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
2: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del Govern d'Aragó per fer-ho.
3: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
2: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
24: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
25: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
26: Every day. Yes, sure.
25: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
0: In Barcelona?
1: No, we are ready.
25: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
24: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
6: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarla.
24: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
7: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
24: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
2: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
28: Nutrició amb Laura Crosas.
29: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos com un granissat o una mousse.
0: la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet, els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció aquí tant pels bombers a vora les dues del migdia és que els preocupava més i que ells concentraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballen és que els forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marge de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans de les tallades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis a les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a quarts de 10 del matí i que de moment no poden quantificar les hectàrees cremades, i que, doncs, des de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra, en aquest municipi, on és la Bisbal d'Empordà, que també s'han enviat a l'aigua a altres llocs de l'Arbre.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut, doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres, a seguida que podem. Intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i de culte a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcarvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIs. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIs de Vic, que són dos CSIs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies, ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol Municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:45 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema a les comarques gironines i que s'assuma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a el que seria la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la immigració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. S'han Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalaven famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: Avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs, puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove, i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
11: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
14: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de Caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
15: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
16: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
17: Daddy.
18: Humphrey.
17: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: la xarxa de comunicació local.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: chaque candela canson, sacao.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposi

0: Màxim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
1: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
2: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres 3 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall de Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants ben poquets, i tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

Bé, doncs avui al Connectat sabrem com les plantes poden sobreviure a l'estiu. Li preguntarem a Jaume Sabater, responsable de Garden Dicoma. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar, com dèiem ahir, la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina i la conciliació com a factor determinant a l'hora de triar feina. A partir de les 5 coneixerem Valltech, una nova entitat creada entre el Centre Metal·lúrgic i la xarxa Union a Sabadell. Viatjarem al centre de Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren l'estiu els seus professionals. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora.

0: Local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'empresa municipal de Terrassa Ecoequip disposa d'un nou camió amb equip mix de succió i impulsió per a la neteja del clavegueram. El nou vehicle ha costat gairebé 398.000 euros i permetrà treballar de manera més eficient, ràpida i segura, incrementant la capacitat de resposta davant d'incidències i emergències. L'adquisició d'aquest vehicle forma part del pla d'inversions d'aquest any de l'empresa municipal. El camió que feia fins ara aquesta tasca quedarà en reserva per a possibles feines de reforç o en cas d'avaria del nou. El nou vehicle suposa una modernització del servei amb una tecnologia més avançada i més capacitat de treball. Té més potència de succió i més capacitat d'impulsió de l'aigua. També incorpora una cisterna basculant que facilita la tasca de buidatge. A més, té un carret superior de 25 metres amb accionament hidràulic i dos carrets d'aigua neta, així com un comandament a distància per a la seguretat dels treballadors. Des de l'Ajuntament s'ha comentat que la ciutat necessitava adquirir aquest vehicle perquè tots els embornals facin la seva funció, sobretot en un moment d'intenses pluges pel canvi climàtic.
0: Gràcies, Sergi. Ara anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La realitat socioeconòmica dels barris de Sabadell presenta greus diferències segons les dades de l'Índex Socioeconòmic Territorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza les dades d'ocupació, els nivells d'estudi, les rendes percebudes i la població estrangera. El document, que es basa en dades de l'any 2023, posa de manifest que hi ha zones de la ciutat que tenen xifres molt altes per damunt dels 128 punts, mentre que n'hi ha d'altres que estan per sota dels 41 punts. És a dir, una diferència entre elles de 87 punts. D'aquesta manera, la ciutat és el segon municipi que no és capital de província amb una desigualtat més gran entre els seus barris. Aquest estudi permet posar de manifest que les zones més desfavorides són Campotgener, Campoamor, Espronceda, Torre Romeu, el Poble Nou, Can Uriac, el Torrent del Capellà, Can Déu, la Plana del Pintú, la Roureda o la Creu de Barberà, uns indrets que tenen una realitat que, per Eduard Jiménez, economista, s'ha de combatre a través de polítiques concretes que no estigmatitzen però que ajudin a combatre aquesta realitat.
3: Cal tenir una política que faci una certa discriminació positiva envers aquests barris per tal de garantir que poden accedir a les oportunitats i als serveis en les mateixes condicions que el conjunt de la ciutat, no?
2: Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha plantejat diverses solucions per fer-hi front, com apostar per fer polítiques universals que arribin a tota la ciutadania i que també tinguin incidència en les classes mitjanes, o fer actuacions concretes en aquestes zones que facin que les persones que hi viuen vulguin seguir-ho fent i mantenint el vincle amb el barri.
0: Gràcies, Anna. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Ralet. També, per pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques. Els dos projectes sumen una inversió de 500.000 euros. La climatització de les 5 escoles bressol era assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les AFAs es van començar a mobilitzar a partir de 2023. Al curs 24-25 es van instal·lar aparells portàtils, però el compromís del govern municipal era fer la climatització completa dels 5 edificis. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Agüera és la primera tinenta d'alcaldia.
5: Aquesta licitació ha sigut de la climatització de les escoles bressol. Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros. Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor, i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament per optimitzar el consum energètic.
4: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària per reduir l'exposició al sol dels infants. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Una delegació de l'Ajuntament del Prat ha defensat al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport. Ho han fet en un cicle de conferències Next Stop Barcelona del Prat, connectant la ciutadania protegint el nostre planeta, organitzada pel grup dels Verds Europa i impulsada per un dels seus europarlamentaris i representant dels comuns, Jaume Asens. Durant dos dies, representants polítics, entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat han debatut sobre com s'ha de treballar per aconseguir que Brussel·les paralitzi el projecte d'ampliació. Un viatge que també ha servit, en paraules de l'alcaldessa Alba Bou Jordà, per aconseguir nous contactes, tocar portes i sensibilitzar representants internacionals sobre el que s'està preparant a l'aeroport. A més de l'alcaldessa, per part de l'Ajuntament del Prat, hi han acudit el tinent d'alcaldia de l'àrea d'urbanisme i habitatge, Rafa Duarte, qui ha moderat una de les taules, així com el cap de Medi Ambient, Pau Esteban. També ho ha fet el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental, Joaquim Bartolomé.
0: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal es va omplir de gom a gom ahir dijous 2 de juliol amb motiu de l'acte institucional del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, una commemoració que se celebra al calendari cada 28 de juny. La cita va incloure els parlaments institucionals i la lectura del manifest seguits de la representació de No es pot saber, de la companyia No es pot dir. L'acte va començar amb les paraules de la regidora de Feminismes, Àngela Bailén, i de l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, abans de la lectura del manifest institucional, que enguany va anar a càrrec del tècnic de Ràdio Castellà, Carlos Lecegui. El manifest va posar l'accent en els avenços assolits en matèria de drets LGTBI+, especialment amb l'entrada en vigor de la nova llei catalana que reforça la protecció davant la discriminació i la LGTBI-fòbia, però també va recordar que les agressions, els insults i la discriminació continuen sent una realitat. Després de l'acte institucional, el públic va poder gaudir de No es pot saber, una comèdia de teatre musical de la companyia No es pot dir.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha anunciat aquest dijous que la Casa de Cultura passarà a portar el nom d'Arcadi Oliveres. Ho ha fet durant l'acte d'inauguració del 41è curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, on ha qualificat la decisió de molt bona notícia per a Sant Cugat i fins i tot pel país. Segons ha explicat Vallès, la iniciativa neix d'una proposta que la Unipau va traslladar fa uns mesos al govern municipal. L'alcalde ha avançat que aquest mateix matí ja s'han començat a preparar els detalls de l'acte de canvi de nom, que està previst pel 27 de novembre. L'anunci posa nom i data a una iniciativa que feia anys que estava sobre la taula. L'abril de 2023, tots els grups municipals van aprovar una moció institucional impulsada per la Unipau per dedicar un espai de la ciutat a la memòria d'Arcadi Oliveres. El text, aprovat per unanimitat, no concretava quin havia de ser aquest espai, una decisió que ara s'ha resolt amb l'elecció de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, un equipament públic, cultural i social dels més importants que tenim a la ciutat, portarà el nom d'Arcadi Oliveres de memòria del seu llegat i de tota la seva feina, ha afirmat Vallès. L'alcalde ha remarcat especialment el compromís de l'economista amb la Universitat Internacional de la Pau i ha recordat que l'anunci arriba quan es compleixen gairebé 5 anys de la seva mort. La presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, ha celebrat l'anunci i ha assegurat que l'Arcadi també estaria molt content de veure el seu nom a la Casa de Cultura. En aquest sentit, ha destacat que es tracta d'un equipament de referència per a la ciutat i ha defensat que el nom contribuirà a mantenir viu el record i el llegat d'Oliveres entre la ciutadania.
9: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Les plantes, les grans damnificades de l'estiu. Les altes temperatures afecten, esclar, però encara més la falta de coneixement. Des de Ràdio Castellà, avui explorem solucions amb un bon aficionat a les plantes i un expert. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, és un dels meus temes preferits, les plantes. I si sou torturadors professionals o si les adoreu més que algun familiar proper, us interessa escoltar l'expert d'avui, que és el Jaume Sabater, del Garden Dicoma d'aquí, de Castellà. Jaume, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Arriba l'estiu, les temperatures són molt altes i les plantes se'ns queden pansides, una mica ensupides, i volem saber què és el que hem de fer perquè això no passi. Abans que res, el rec.
2: Bueno, clar, és el que anava a dir. Si es queden pansides, hem de començar a preparar-les per l'estiu abans perquè ara puguin aguantar millor.
1: Com es preparen, rec, doncs, abans?
2: No, hem de tenir clar... Sempre dic que hi ha un problema, que és que fins que no tenim molta calor no ens en recordem del rec o de regar, vale? Després hem de començar a treballar una mica abans, perquè les plantes ja tenen molta calor. El mes d'abril, maig, el sol, la inclinació del sol és la mateixa del mes d'agost, i el mes d'agost tothom té molt clar que ens posem morenos a la platja i que fa molta calor i que s'han de regar les plantes. Però el mes d'abril, maig, no tenim clar que és el mateix sol. La inclinació, o sigui, la radiació que rebem, o que reben en aquest cas les plantes, és la mateixa. Què vull dir amb això? Com que no hi ha els 35, no tenim la sensació de que falta aigua, però en canvi les plantes pobres estan prenent el sol a la platja tot l'abril i tot el maig, que digui, amb el qual necessiten ja començar a fer recs. I això és el que et farà que arribin millor al maig-juny, i sobretot aquests anys ja, que abans era juliol-agost, al juny propi amb les calorades. ¿Vale? A partir d'aquí, regar. No hi ha més. La gent em diu, és que les mataré de massa aigua. No. A partir d'aquestes onades de calor, i cada vegada més extenses i nits més càlides, és difícil matar... Sí que es pot, ofegar una planta, però és difícil. Sobretot, per exemple, tot el que és amb test, nosaltres sempre donem una recomanació, que és el rec a diari. I em diuen, no, però això no és massa, dic, és que no ho faràs. O sigui, quan reguem nosaltres, quan no hi ha un sistema de rec, diguem-ne, el rec a diari amb una terrassa que hi toca el sol, és necessari. I després, quan ens saltem un dia, no passa gran cosa, vale? Però el problema és que quan ja venim fent un rec cada dia, sí, dia, no, ara me'n salto un, després estàvem regant dos cops a la setmana o tres, i aquí és on quan em dius, hòstia, anava a regar ahir, no vaig regar, i goita, se m'ha mort. Dius, no, se m'ha mort, no, ja venia massa apurada la planta, vale? Elles tenen molta capacitat de resistència i de resiliència a la... però necessiten, ara ja dic, amb test, per exemple, l'excés d'aigua el perd, amb la qual aquí diu, no, si és tot aquest diari, doncs tampoc no hi hauria un problema d'excés, vale? Sí que hi han després adaptacions, en quant a espècies, o sigui, jo estic dient, em posi segons quina planta més tendra, més això, amb una terrassa, que sabem que és una orientació sud, que tenim poder ara 8, 10, 12 hores de sol, i agafem a vegades una begònia o una cosa més dura, vale, que ens aguanti millor. Però el principal, que hi ha molta gent que diu, això no aguanta el sol. Ojo, sí, sí que aguanta, però el teu rec no l'aguanta. Vale? Un rec com Déu mana, hi ha molta planta que sembla tendre, però que també té una resistència forta, sí que l'aigua que necessita.
1: Seguint una mica amb el que comentaves, suposo que recomanes observar-la dia a dia, perquè a vegades no hi prestem atenció i ens la trobem morta. I això ha seguit un procés.
2: Això és l'altra cosa que sempre també recomano jo, és el mateix, no? Aleshores, ja, mira, tenim un WhatsApp a la botiga per fer les consultes, sí, perquè si fem de mitjà, després és el mateix. Si tu te les mires de cap de setmana en cap de setmana, faràs de forense, sonadament. Que és el que em passa a mi, no? Quan em venen al Garden, dic, jo et faig de forense. T'explico per què s'ha mort, per què ha passat, saps allò? Dic, però la gràcia és fer de mitjà. Vale? I fer de mitjà és quan encara són vius, no? Les plantes també. Després és el mateix fet. Què vull dir amb això? Si tu no te les mires, òbviament, quan hi vas, veus el resultat. De vegades encara és positiu, o moltes vegades ja arribem massa tard, no? És el que tu deies, la gent diu, jo no hi entenc, és que no hi s'ha d'entendre. El primer de tot, amb això, és sentit comú. O sigui, i a part a part, pues, sortir pues, a fer una ullada al balcó, a estar pendent, que fa molta calor, no? I igual que tenim, que sé, el gos, i dius, hòstia, fa molta calor, pobre, que no... saps allò que no surto aquesta hora, surto allà, però és el mateix, si surto el cos, el de color, com està tot bé, ah, mira, però està tot bé, perfecte, vale? No he regat i l'endemà dic, merda, no està bé, ahir de dia havia de regar, doncs aprendre'n. Aquí hi ha un aprenentatge que el podem fer tots, no cal fer enginyer, diguem-ne, vale?
1: Quan reguem, Jaume? Al matí, quan a la nit, si ens la trobem, mira, molt
2: sempre
1: patida...
2: Sempre que es pugui... Ah, aquí està. Sempre que es pugui, al matí. Al matí, perquè ve tota la tongada d'hores de sol amb l'aigua disponible i perquè reguem quan el terra és el més fred i la planta està el més freda possible. Vale? Perquè l'altre problema que sí que podem donar amb l'aigua és els fongs. I els fongs venen per temperatura i humitat. L'humitat li hem de donar perquè si no la planta se'ns mor. Però la temperatura, si ho fem al vespre, és molt més alta, encara que no hi toqui. No, ja no hi toca el sol. No hi toca el sol, però li acaba de tocar fa una hora el sol i aquella terra, aquella planta, pot estar encara molt més alta temperatura que si ho fem al matí. Hi ha molta gent que diu, hosti, al matí anem amb el temps just, pim-pam, bueno, doncs al vespre. Si no pots al matí, al vespre, si tenen un problema de fongs, a mi el diu que sí, ja el tractarem. Vale? I després el que tu deies. Quan arribo i la veig desmaiada, i li està patant un sol de nassos, tu agafes i regues. Diu, no, és que amb el sol no es pot. Ojo, a veure, el bar està tancat, però el nen s'està morint de gana, dona-li de menjar. Saps? Obrim el bar i donem de menjar. Doncs exactament el mateix. No és l'hora de regar. Ah, aquí està, no és l'hora de regar. Però és que si t'esperes a una hora de regar, te la trobaràs morta ja. Vale? En canvi, en aquell moment, la cremada que pugui tindre del sol serà una cremada, però no serà mortal, per dir-ho d'alguna manera. Vale? En canvi, quan estan desmaiades, si t'esperes gaire, les pots tenir ja molt més difícil de recuperar o no recuperable, depèn de la planta, clar.
1: Ara que ens agrada sortir a la terrassa, que abans esmentaves, quines plantes hi faran goig? Floriran, estaran maques, i quines hem d'apartar del sol?
2: No, a veure, aquí tens cas, això, depèn de les hores de sol que tinguis. Ara, per exemple, hi ha moltes hores del dia. El sol a quarts de sis, les sis, ja és clar, i se'ns pon a quarts de deu de la nit. Vale? Què vol dir? Que hi ha moltes orientacions que ara tenen sol, i això és un avantatge. La gent diu, és que tinc molt sol, això sempre és un avantatge, el sol, perquè com més sol, més opcions a flor. Vale? Flor de temporada, tot el que és flor de temporada ara és el que et florirà i donarà molta més flor que un altre, un arbust de flor, que normalment són molt més estacionals i no tenen tanta capacitat de durar tants mesos florint. Vale? A vegades et fan a florir de quinzenal, o et poden fer un mes, o van traient floreta, però no és la tan maco com la flor de temporada. Dins de la flor de temporada, el que parlàvem, si saps que et despistaràs algun dia, doncs les begònies, i diuen, no, és que això és el de la iaia. Sí, clar, és el de la iaia, perquè és el que tota la vida hem vist, perquè és tot el que tota la vida ha funcionat. Vale? El que ja no ha funcionat, la iaia, que sí que sí, cuidava més de les plantes, ja ho descartava, per dir alguna cosa. No? Després ho tenim molt vist, però perquè funciona. Vale? Perquè la begònia et permet despistar-te, o inclús la begònia, és que ja no em despisto, però coi, marxo de cap de setmana. Doncs la begònia, si la tens ben regada i marxes de cap de setmana, quan tornes, la pots recuperar amb aigua. Vale? No se't dona mort. Però, bueno, és el que són clavells de moro, que també aguanten molt. Coses, per exemple, més de flor també, però més dures, com uns geranis, que el geranis sí que pots estar regant poder cada dos dies en moltes ubicacions i t'aguanten perfectament. Al revés, que després sí que si dones gaire més rec, de vegades et donen problemes, però també uns geranis van molt bé. Gasànies, que és una margarita que et fan alguna margarita groga, taronja, que també són molt dures, també permeten recs espaiats. Ah, hi ha molta planta, l'hibiscus, que és un dels reis de l'estiu, també, el cardenal, que en diuen, que et va traient flors tot l'estiu, vale? Tot això t'aguanta molt bé. Sí que hi ha, doncs, no, si jo tinc una ubicació molt ombrívola, també s'han de regar, però després tot això perdria flor. I després tens altres tipus, com les guineanes, com l'isum, etc., que et poden, l'olària, tu mateix, et pot anar fent floració, diguem-ne, amb zones que dius, bueno, només tinc una ullada de sol o no tinc sol directament. Perquè ara sí que és veritat que encara que no hi hagi gent, és que no entra el sol, dic, ja, però si estàs amb una porxada arran de sol, les hores de llum ja donen per segons quines espècies que hi ha floració sense problema.
1: Sí, marxem uns dies fora i ens fa mandra deixar-li les claus a la veïna o fer venir en el germà o el cosí o qui sigui. Hi ha sistemes de rec per si no hi som?
2: Sí, aquí hi ha diferents opcions. Hi ha els gels, aquestes aigües gelificades. Aquestes aigües gelificades van bé, jo sobretot amb interiors, amb porxos que realment són molt ombrívols i frescos, i planta en interior. Vale? Passa que a interior ja hi ha un altre tema, que és que si abaixem persianes, si deixem molt més tancat, la planta interior ben regada abans de marxar aguanta 15 dies, 3 setmanes, sense problemes.
3: Déu-n'hi-do.
2: Perquè no, clar, és que no té consum. A dintre deixem tancat, deixem 20 i pocs graus, no toca el sol, no s'evapora, vale? Tanta aigua, i a més no hi ha llum, amb la qual la planta no treballa. Moltes vegades baixem persianes, etc., la planta deixa de treballar, amb la qual hi ha menys consum. Vale? I de vegades la millor opció és fer un rec i deixar-les en una cuina que és una mica de claror, etc., i regaletes, i deixar-les que facin 15 dies tranquil·lament, que no segons hauran mort. Vale? Exterior, això ja és inevitable. I aquests gels, la gent de vegades diu, no, el gel que ho posaré els geranis del balcó. Ojo, aquests gels tenen la capacitat d'un got d'aigua.
3: Yeah.
2: Si amb un got d'aigua suplíssim 15 dies de rec, algú estem fent malament amb el rec, i no ho estem fent malament. Què vull dir? Que no tenen la capacitat per allargar tant com sembla, com allà et posa 15 dies o 20 dies, en planta que està al sol, no tenen capacitat. Sí que hi ha, que això moltes vegades, inclús amb jardinets, petits, etc., un gota a gota. Si tenim opció una aixeta, si tenim una aixeta o una toma d'aigua que ens doni en aquella zona on volem tenir la planta, un petit got a gota, un petit programador senzill de xeta, d'aquests cutres, diguem-ne, però que van de conya, que no se n'obliden, que no marxen a cap de setmana, que no tenen vacances, diguem-ne, i un goter a la planta. Que no hi ha opció. Moltes vegades, per exemple, si són pocs dies, en retirar-les també a un punt ombrívol. O sigui, treure-les de primera línia de balcó, posar-les a la, el que seria un cara nord, un cara oest, vale? Que tindrien ombra gran part del dia, perdrien la floració, però després et permet poder regar més esporàdic o posar-li inclús uns cubells amb tres dits d'aigua i que tinguin una durada, aquell rec, saps allò, per anar aguantant. Vale? Hi ha sistemes també del típic de la gallera amb la veta de la Meri, no? de fregar,
3: sí.
2: Que et va donant aigua, diguem-ne, però clar, aquests sistemes a ple sol en dos dies s'han begut els 10 o 12 litres perquè estan consumint molt. Vale? Després el que hem de fer, sobretot per això funcioni, és això, en retirar-ho, posar-ho, i a vegades inclús dic, escolta, no passa res si estan 4 dies, que marxo 4 dies, posa-ho a dintre. És que a dintre, bueno, l'hibiscus perdrà tota la flor, i podrà fer alguna fulla lletja, però el trauràs i en una setmana el tindràs recuperat. Vale? Si el tenim a fora i passa del punt de secada, allò ja no el recuperem.
3: Mm-hmm.
2: És diferent. Per això, sobretot, molta gent... creu, li costi un balcó, 7 o 8 jardineres, dos testos, un hibiscus, no sé què. El gota a gota va uns calés, però si ho has de reposar, ja ho estàs pagant. I en canvi, de l'altra manera, el tindràs que fa goig tot l'any.
3: Què requereix
2: l'avantatge d'això?
3: Què requereix la instal·lació del gota a gota, més enllà de la presa d'aigua?
2: La presa d'aigua és el principal, que és el principal problema. Moltes vegades dius que això no tinc no menjador i no hi ha cap toma, no hi ha... A vegades dius, tinc la cuina, mira, puc fer un forat i treure. Pum, ja està, vale? Però si no, no tens opcions a això. Però després és simplement un programador de set amb un reductor, això sí que posem un reductor de pressió perquè no ens salti les tuberies, perquè tot aquest accessori petit de goteig va a pressió amb la mà. No, és molt fàcil, és com un mecano, és molt fàcil de muntar. Més això, si la gent ve, a vegades li feu un petit croquis i una parella de fotos. I amb això us guiem, muntem, o sigui, us expliquem tota la instal·lació i us ho podeu muntar perfectament tothom a casa. Vale? I la resta, tuberies, tot això és molt econòmic. Vale? És el programador poder la peça més cara, seguit del reductor de pressió, però bueno, que ara també s'han baixat molt de preu els últims anys.
3: Quin pressupost, més o menys?
2: Escolta'm, depèn, però estaríem parlant de 60-70 euros a 100 euros, depèn de la instal·lació que s'hagi de fer. Però clar, és el que et dic, 7 o 8 jardineres, si poses 2 o 3 geranis, ja t'estàs deixant 40 euros
3: clar.
2: En planta.
3: Sí, sí.
2: Si és per llançar-la quan marxis de vacances, me l'ha guanyat. I, ostres, guarda, a més un gerani, per exemple, que pot aguantar 2 o 3 anys, vale? Dius, home, però anem a fer perquè aguanti, que estigui ofenós, i seran més grossos, seran més macos, i també t'anima. Jo sempre dic que per aprendre necessites també que la planta sigui graïda. Que això, després, quan tu veus que la planta funciona, tens allò... m'ha agradat, va, seguim.
3: Ai, ara injecció d'autoestima.
2: Aquí està. I això et fa també doncs, d'agafar-hi més ganes amb aquest tema de jardineria, moltes vegades.
3: Clar que sí. Ara ens n'has fet venir de ganes, eh? Jaume, moltíssimes gràcies per aquest màster que acabem de fer en plantes. Aquest estiu, ja ho sabeu, el rec, o posar-les a dins, a l'ombra, o si no, donar les claus a la veïna, però...
2: Així també funciona.
3: però les plantes ben vives. Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
3: I molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem, bona tarda, i prenem bona nota, de tots aquests consells. Gràcies.

0: minut de 4:45 de la tarda i afrontem l'última tertúlia Tres Bandes de la setmana. I la farem en companyia del Quirze Casablanques, que és llicenciat en Humanitats i ara jubilat. Quirze, molt bona tarda des de Sabadell.
1: Bona tarda, ciao.
0: Molt bé, molt bé. Saludem també el Jordi Gili, que és president honorífic de l'entitat cultural Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot bé, també?
2: Tot bé. Si no entrem en detalls, molt bé.
0: Ok, molt bé.
1: Va, va, entrem en detalls, va.
0: Sí, ara entrarem en detalls, ja veurem que us agradarà el detall. I el Josep Amorós és publicista i escriptor i el tinc aquí a l'estudi de Sant Cugat. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda. Els detalls són literàriament sempre la base d'una bona, narrativa.
0: Són fantàstics, els detalls. És la mare del xai, no? És el que distingeix.
3: Correcte,
0: és el que dona...
3: El que passa és que no entenc molt bé el Quirze, em sembla que era el Quirze, no? Que ha dit que no, que si no entrem en detalls.
0: Ah, no, el Jordi, crec.
3: O el Jordi, perquè és que si...
1: Però jo també ho subscric,
3: eh? No, totalment, perquè és que hi ha vegades que no, hi ha persones que els hi preguntes, hola, com estàs? I t'entren en detalls. I dius, ostres, amb un prou bé en tenia prou.
0: Ja, no sé per què he preguntat.
3: Jo recordo quan la pandèmia, quan em preguntaven com estàs, em vaig... no sé per què, se'm va acudir una cosa i sempre contestava gairebé.
0: Ah, sí?
3: Com estàs, gairebé?
0: Està bé. Sí, és una fórmula que pot funcionar.
3: De fet, s'ho va inventar un personatge d'una novel·la. Però bé,
0: molt bé. Escolteu una cosa, vosaltres sou molt fans i usuaris d'aquestes plataformes de comerç electrònic? És a dir, compreu per internet?
3: Són dues preguntes diferents, eh?
0: Bueno, a veure, tu compres? Fas compres per correu i per
3: alguna
0: per
3: cosa
0: comerç
3: sí,
0: electrònic?
3: No, alguna cosa sí, no gaire. Més aviat compro continguts. No productes que hagi de rebre físicament a casa, alguns sí, però molt poc, molt poc, molt poc. Jo intento ser coherent i comprar el,
0: és tan difícil ser coherent avui dia.
3: El comerç de proximitat.
0: Sí, això queda molt bé, però jo no sé si a l'hora de la veritat ho practiquem. Jordi i Quirze, vosaltres compreu a través de online?
2: Jo reconec que alguna cosa sí.
0: Alguna?
2: Sí.
0: Val. Però la majoria de les
2: coses
0: teves...
2: Coses del dia a dia i això, mai. Però a vegades hi ha coses que... I ara no ho trobarem, això, pam, doncs... Sí.
0: Ja, sempre hi ha un lloc on ho trobes tot, no?
1: Exacte. I jo és que com que visc en una ciutat petita, com és ara Sabadell, que dius, hosti, això mira, doncs, comerç electrònic. Sí, llavors segur que ho trobes.
3: Coi, Sara, que no teniu comerç
0: vols
3: a Sabadell,
0: dir,
3: no
0: vols dir, vols dir, Quirze?
1: Sí, sí.
0: O és ironia,
1: sí,
0: o és ironia
1: això...
0: pura? És ironia pura o què?
1: És ironia pura, és ironia
0: pura. Ah, home,
1: pura.
0: Per favor. Sí, sí, a Sabadell, al Prat, és igual a qualsevol de les ciutats que formen part d'aquest programa. Jo crec que un dels sectors vius és el comerç, que costa, que estan intentant lluitar per sobreviure, també. Però encara tenim sort i podem dir que vivim en ciutats on el comerç de proximitat té un pes, té un pes important.
3: Sí, ara aquesta...
1: Jo el que volia dir és que l'ironia de vegades és que ens pot servir d'excusa per fer el que hauríem de fer.
0: Ja, també.
2: Té un pes important, però unes dificultats molt grans per subsistir.
0: Sí, ho sabem.
3: Sí, perquè aquesta taxa tampoc no els ajudarà gaire, eh? Saps que, més que res, perquè no els hi anirà a parar de cap manera.
0: Ahir, aquest episodi d'ara el vam començar ahir. No el vam poder tancar i, per tant, dic, deixarem els deures perquè els facin els tertulians de divendres. I és que estem parlant, i ens referirem ara, a aquesta taxa de 3 euros que... ha implantat a partir d'aquest 1 de juliol, portem pocs dies, però des d'aquest mes de juliol és la nova taxa de la Unió Europea per intentar frenar tot aquest allau de paquets que arriben des de, bàsicament i principalment de la Xina, i que en el seu moment, clar, com són preus reduïts perquè són cosetes molt insignificants, el preu no arriba als 150 euros, no es paguen arancels i totes aquestes històries, i s'han quadriplicat en 3 anys tots aquests paquets. Això és com una mena d'invasió per terra, mar i aire. Jo no sé si penseu que aquesta taxa servirà, serà dissuasòria de cara als compradors?
1: Jo opino una cosa, i no sé si amb això m'equivoco, perquè... Però una cosa que et costi 150 euros i amb aquests 150 euros la puguis anomenar que és una cosa barata, si te'n costa 153, continuarà sent barata, eh? Vaja, dic jo, eh?
0: No, però sí, estem parlant de productes...
3: Més aviat de productes de 10, 12, 15, sí, 50 euros.
0: Sí, de les coses que tu aniries a comprar a un bazar, no?
3: Sí, exacte.
1: Sí.
0: De tot
1: sí, però jo, perdona, és que jo potser no m'hi he explicat prou bé. O sigui, inclús una cosa que comprada en aquest comerç electrònic ens costaria 10 euros. Però és que normalment comprada al comerç, haver de sortir al carrer i anar a comprar, ens costaria molt de barat amb 10 euros que amb 13.
3: Sí, esclar.
1: Aleshores, doncs, bueno, continua sent llaminer comprar-ho a través del comerç electrònic.
0: Sí. Per tant, no dissuadeix.
1: Exacte, no dissuadeix. Això aquí anava.
0: I tu què en penses, Jordi?
2: Jo pel que fa al tema del comerç electrònic, jo a vegades he comprat i compro algunes coses, em direu que sóc una miqueta friqui. A mi, per exemple, m'agrada portar... corbata de llaç, corbatí o pajarita, digueu-li el nom que tècnicament s'hagi de dir, no ho sé ben bé. Jo no en trobo aquí.
3: Coi, ves al Passeig de Gràcia,
0: a Barcelona,
3: no?
0: A Barcelona?
3: No trobo. Esclar, al Passeig de Gràcia sí, segur no? que en trobaràs. Però esclar, t'ho cobraran.
2: No, jo no en trobo. En trobo alguna amb el llaç fet, però és que no m'agrada fer-me'l.
0: Ah, val.
1: Ara sí que diré que ets friqui, ara sí que ho diré.
2: No, ja ho reconec, sóc una mica raret, però a mi...
0: No, escolta...
2: Jo fa molts anys que no porto corbata. Mm-hmm. Si he de posar-me corbata, jo em poso un corbatí, o com se li vulgui dir, no? Però m'agrada fer-me'l jo. I aleshores, l'única manera de poder-ne aconseguir i no és fàcil és per internet, és a través d'Amazon o a vegades amb algun viatge a Brussel·les o a Roma o un lloc d'aquests, n'he comprat alguna, però si no, vull dir
0: que aquest és difícil,
2: coses
0: vaja.
2: Que aquí el comerç local òbviament no en venen perquè tampoc no deuen tenir gaires peticions, m'imagino.
3: Ara m'has deixat parat, eh?
0: El Jordi és Dantes, és dels de Dantes.
2: Jo soc Dantes, sí.
3: I escolta, i això als basars no n'hi ha, no, esclar. Els basars, com deia la Carme, és a dir, els xinos, per entendre'ns, que és un barbarisme,
0: sí,
3: però així ens entenem tots.
2: Bueno, és que no, ni m'hi he atrevit a demanar-ho, però no ho crec.
0: Tenen pràcticament de tot. Però ara que parlaves d'exactament aquest producte, plantegem-nos què compra la gent en aquestes plataformes. És a dir, són compres necessàries o s'ha arribat a convertir pràcticament en una addicció, podríem dir, que és una paraula... bastant forta per definir doncs, aquesta relació amb el comerç, perquè és que és molt addictiu.
3: O sigui, jo penso que és bastant coses per casa, en general, articles per casa. Si tu mires, si tu entres...
0: Que acabes amuntegant en
3: sí,
0: un racó...
3: Sí, segurament sí, són pongos. Però si tu entressis ara al web de Temu, diguem-ho en clar, Temu és el líder amb aquesta disciplina, està a AliExpress i no sé quants més, però vaja, Temu. Tu entres al web de Temu, que gairebé tot és gratis, vull dir que a partir d'ara tot costarà 3 euros. Ostres, els productes més venuts són, en aquest moment, doncs, ventilador de sobretaula de no sé què, ventilador, no, aire condicionat de coll de no sé quantos més, joc de tovalloles de no sé què, pim-pam. Sí, són molt oportunistes, és a dir, jo crec que és fomentar una demanda molt d'impuls, no? Allò que en diuen, saps quan vas al súper els articles que hi ha a la caixa, al costat de la caixa, que mentre fas cua els vas agafant?
0: Mira, doncs, això em ve de gust, no?
3: Exacte, doncs és això, al final és això. Penso jo, bastant. I després es compra, jo crec que es compra molt farmàcia per a farmàcia.
0: Ah, sí?
3: Sí, tots els succedanis...
0: I què costa, a veure, si farmàcies n'hi ha també per a un tren?
3: Sí, però tots els succedanis dels Ozempics, tot això es compra per comerç electrònic. És bastant...
0: Què vols que et digui?
3: És bastant obscur, aquesta part.
0: Per tant, podria ser... de fet, podríem dir que no és del tot necessari. Són unes compres que no són d'una necessitat extrema per al nostre dia a dia. Penseu que acabarà fent més sostenible el comerç electrònic, com diuen i afirmen fonts comunitàries, aquesta taxa?
3: Depèn de què el substitueix.
2: Crec que... crec que no serveix per res.
3: No, sí, completament. O sigui,
2: com a
3: sí,
2: cosa com... dissuasòria no crec que serveix.
3: No.
1: I com que tampoc hi ha objectiu recaptatori, doncs no serveix de res.
2: Bueno,
1: o sigui, perquè dissuasori no ho és, recaptatori tampoc, bueno...
0: Llavors com el definim?
1: No ho sé.
0: És un pongo més.
3: Jo em temo que si diuen que no, és, no té objectiu recaptatori, posa't a tremolar, perquè no, mira, precisament sí. És l'objectiu. És que
0: no,
3: és clar.
0: Mira, si sí, sí, a, diuen, a la informació diuen, parla diuen, dels ingressos. Diu que el 75% aniran a parar al pressupost de la Unió Europea i el 25% al país d'entrada.
1: Mm-hmm.
0: Perquè hi ha una base logística a partir de la qual es fa la distribució a la resta de països.
3: Sí, esclar, però això és la destinació geogràfica, a la butxaca d'aquí, del país d'entrada, o de la Unió Europea. La Unió Europea és una espècie de gegant administratiu, burocràtic,
0: val,
3: terrible, que esclar, que moure... només, jo penso que només per emetre i per controlar aquest decret ja necessitaran els 3 euros de cada paquet. Saps què et vull dir? Esclar, és que per no, moure tot aquest...
0: Que no es quedin amb el 75 ja posats, quedeu-vos amb el 100%,
3: exacte,
0: perquè si no, no fareu ni per pipes, eh? De totes maneres, si... ara parlàvem del que... de qui es quedarà amb aquesta taxa, no? Amb aquests ingressos, qui els pagarà? Perquè en principi la Unió Europea diu no, això no va a compte del consumidor. Què faran les plataformes?
3: Despeses d'enviament pujaran 3 euros i ja està. O sigui, ara no seran 5,5 sinó 8,5 i ja està. No té més. És senzill, ja m'explicaràs. És una manera absurda de dir-ho, perquè és obvi que acaba repercutint en el comprador. Obvi, és obvi. Que s'hagi de dissuasori, no estic molt d'acord amb el que s'ha dit. És a dir, és que és impossible que sigui dissuasori, perquè 3 euros no paren a ningú de comprar comprar una bagatela, eh? Ens entenem bagateles d'aquestes coses.
0: Haurien de fer com aquells que diuen home, si voleu que no fumin, que posin els paquets de tabac a 100 euros, no?
1: Ja et fotran.
3: Ja ha sortit un fumador per aquí.
1: No, perdona.
0: Un ex.
1: Ha sortit un que fa 38 anys que no fuma.
0: Mira,
3: vés no per diguis, on. No ho diguis, exacte.
1: I no és que en tingui 38 d'edat i per l'hora no he fumat mai. No és això, eh? Fa 38 anys que ho vaig deixar córrer, diguéssim.
3: Però per tant ets un fumador que fa una estona que no fumes. Vull dir, al final...
1: un ratet.
3: Sí, exacte. No, t'ho dic perquè és el meu cas, també. Vull dir, jo també
0: sóc ex, eh?
3: Jo em fa uns quants més d'anys, però sí, oi tant. A veure,
0: respirem millor?
3: Sí.
1: Hi ha altres coses millor, eh?
0: Home,
1: no
0: ja.
1: Solament el respirar, eh?
0: No, home, no, però això és bàsic. Si no respirem és que estem morts.
1: Ja, però el menjar també és més bo, eh, quan no es fuma.
0: Tot és més bo, fins i tot els petons són més bons.
1: Mira, veus? Això em costava una mica de dir-ho, a mi.
0: No, home, però això és normal. Això també és el penostre...
2: Com digues. Un amic meu que li deia a la seva dona que fumava molt... Jo sé que quan li faig un petó a la boca sembla que faig un petó amb un cendrer.
0: Sí. És així. Vaja, que continuarem pagant i no passarà res, no?
3: No, això
0: i
3: és posar...
0: I la sostenibilitat també a...
3: Això és imparable, això és posar portes al camp. No té...
1: Sí, que el gran valor que haurà tingut aquest aranzel és poder haver tingut nosaltres quatre aquesta conversa.
3: Correcte. Sí.
2: Ja està més o menys d'acord.
0: No et pensis que això més d'un, eh? Perquè usuaris i gent que fa compres en aquestes plataformes n'hi han agrapats. N'hi han agrapats, escolta.
3: No. Sí, però 3 euros per paquet no escalfarà els ànims. No,
0: home,
3: no
0: potser en comptes de rebre 7 paquets a la setmana a casa en rebràs 3 o 4, potser.
3: Mm. Doncs ja seria un progrés, tant de bo que fos així, però jo dubto. Que
2: de totes
3: tant.
2: Maneres, si us fixeu, cada vegada més aquestes companyies de compra o de venda per internet cada vegada més busquen punts de lliurament dels paquets perquè això, esclar, és molt més ràpid anar a una botiga, a un establiment...
3: No, home, ja abarateix la distribució, paquets, no? Clar, ja abarateix molt la distribució.
2: I el client ho va buscar.
0: Sí, sí, sí, no, sí, bueno, ho inventen
2: també
0: tot.
2: També és veritat que d'aquesta manera, en aquests establiments, tenen una petita mitjana compensació, no sé com va això, però, clar, no ho fan per amor a l'art. Però bueno.
1: No, però això potser és la part positiva del tema, eh? Que aquesta remuneració que té aquest establiment que t'ajuda, sí, que fa de terminal, diguéssim, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè,
2: sí,
1: mira,
2: sí,
1: és una font d'ingressos més per un comerç que potser no en té masses de fonts d'ingressos. Uh-huh. Amb la seva venda habitual, diguéssim, no?
0: Sí, fan de veïns, no? Dels veïns que et recollien els paquets. Perquè quan no hi són,
3: sí,
0: però els titulars...
3: Això no, sí, això no els estalviarà la taxa, eh? La taxa no és sobre l'últim pas de la distribució,
0: ja.
3: Sinó que és sobre l'arribada a duana d'Unió Europea.
0: Correcte.
3: Ara, esclar, no, és una forma de baratir la distribució, esclar, i bé, també és interessant pel comerç local, obvi, però esclar, per al que ho envia, és molt més senzill logísticament i per tant és molt, home, més barat, s'estalvia un fotiment de pasta si no necessita un repartidor que després ho porti. Mira, jo, a 50 adreces diferents i vagi tot amb una.
0: Ja.
2: Jo us explicaré una anècdota d'això. La primera vaig comprar alguna cosa per Amazon, concretament, va ser una funda o un protector de silicona del mando a distància del cotxe, que el de la concessionària del cotxe...
3: Hi ha coses més complicades, tu.
0: No.
3: Bé.
2: No t'hi amoïnis, això. Tu compres per internet, compres un protector d'aquesta silicona i el mando et durarà 3 vegades més. Bueno, vaig comprar, pim-pam. El repartidor va venir 3 vegades a casa a portar la cosa aquesta, que costava 4,50.
0: Ostres.
2: O sigui que, vaig pensar, i aquest bon home, què hi guanya amb un producte que val 4,50, que ha vingut 3 vegades a portar la tonteria aquesta a casa?
0: Sí.
2: Una cosa, vaig quedar una miqueta al·lucinat, però veig que segueix igual.
0: Clar, jo no tinc ni idea, de com deuen cobrar els repartidors.
2: Poc. Perquè,
0: ja, poc, això sí. Però que no sap si va pes, si és fix, com és. Perquè...
3: És que hi ha moltes categories de repartidors. Els d'Amazon encara estan més o menys bé, sobretot els que van ja amb la furgoneta Amazon, no els
0: sí, que van
3: que
0: amb la seva, en qualsevol lloc.
3: Sí, aquests bé tenen una ruta establerta i van passant porta per porta, van deixant, els que no han deixat doncs tornen enrere i tornen, suposo, o donen la volta i tornen a començar. Però generalment si no et troben a la primera et deixen una nota dient vés-ho buscat al lloc. És el que, o ni la nota, t'ho envien amb un WhatsApp o amb un SMS. Mm. I si no, fan el que fan a casa, clar, les cases amb jardí, a casa ho tiren per sobre la tanca. I quan arribo a casa, la Hanna, la coseta, ja s'ho ha menjat tot.
0: Home, si fos un comandament amb un protector...
2: Que no s'indigesti, pobreta.
3: Està tot rosegat, ja.
2: Que no s'indigesti, pobreta.
0: Mare meva, quin panorama. Bé, doncs anem a l'altre dels temes, a veure si tenim temps. A propòsit d'un estudi de Foment de Treball que han realitzat amb 800 persones i que en el seu titular explica que 6, entre altres coses, una de les dades que destaca, sobretot el titular, diu, 6 de cada 10 treballadors trien feina pensant en la conciliació familiar en comptes d'altres factors, com el sou o la vocació. De moment ens quedem amb el titular. Primera impressió després d'aquest titular. Quina lectura feu? Què us ve al cap?
3: Jo quan veig una enquesta, el primer que faig, sempre, és mirar qui l'ha feta. I preguntar-me per què Fomento del Trabajo Nacional, ara en diuen Foment, per què dimonis fa una enquesta i per què dimonis pregunta això? I totes aquestes coses doncs ja em comencen a fer pensar, òbviament, vull dir, és a dir, 6 de cada 10 trien conciliació
0: una resposta ràpida
3: per sobre de sou. Sí. Doncs cony, paguem menys i donem-lis més conciliació familiar. És fàcil d'entendre, no?
0: I una molt genèrica, els temps estan canviant.
3: Ja ho deia el Bob Dylan,
0: no?
1: Això sí, però jo ho faig d'una altra manera. O sigui, jo quan veig el resultat d'una enquesta, primer ho poso en dubte i després pregunto qui l'ha fet. Però primer la poso en dubte, ja directament, diguéssim. El que sí hi ha una tendència, potser lleugera, però ja comença a treure el nas, en què el treballador, o sigui, no sé, no el treballador, no, una persona, per ell, el treball no és el centre de la seva vida. El treball és una cosa més de la vida.
0: Però això és ara, per això deia...
1: Sí, és ara, que ara comença a treure el nas, això.
0: Els temps estan canviant.
1: Uh-huh.
0: Jordi.
2: Sí, jo és que en l'enunciat aquest, jo crec que es fa una cosa molt reduïda al dir la conciliació familiar.
0: Sí.
2: Si ens limitem amb això, jo no hi estic d'acord, sincerament. No crec que això sigui així. Una altra cosa molt diferent és que, especialment la gent de menys de 40 anys, per entendre'ns, realment el que busquen és treballar, tenir un sou digne, però a més poder tenir una vida normal, de poder fer esport, de poder tenir un moment d'esbarjo, de...
1: Ja vas, t'anava jo.
2: Molt més enllà del que podríem entendre com a conciliació familiar. Aquesta seria la meva opinió. I això sí que crec que en alguns casos pesa el fet de dir, home, que jo si treballo aquí m'estalvio, doncs, 2 hores de viatge cada dia per anar a no sé on a guanyar més o menys el mateix, doncs si treballo aquí, si puc tenir una feina aquí a la vora, guanyo en qualitat de vida.
3: Sí, això encara, que guanyi una mica menys, evidentment.
2: Encara guanyi una miqueta menys.
3: I tinc 2 hores o 3 hores per mi cada dia i m'estalvio els maldecaps de rodalia i aquestes coses.
2: Però... Jo ara us posaré un exemple molt senzill. Tinc un amic que precisament ara acabo de fer un cafè amb ell i ha deixat una feina on s'estava guanyant relativament bé la vida i va a guanyar quasi 600 euros menys al mes per tenir una feina que tindrà un horari de dilluns a divendres de 8 a quarts de 3 o a les 3 o una cosa així, les tardes lliures i una feina doncs com més tranquil·la, més... I ara en aquest moment està en una feina superestressat. Diu, mira, potser faig una bestiesa. Diu, però jo no puc viure amb aquest estrès constant i aniré a guanyar menys diners.
3: A mi em sembla molt raonable, eh? Bé, al final, això és com a veure, deixeu-me fer la broma, és com el permís de paternitat, no? Hi havia el permís de maternitat, ara s'ha extès el permís de paternitat, però és que, coi, és que a vegades el permís de paternitat es converteix en el permís per sortir cada dia en bicicleta, saps què vull dir?
0: Bueno, i entre altres coses...
3: Esclar, però entre altres coses, no, el permís de paternitat és perquè tu et cuidis del teu bebè mentre la dona que primer ha agafat el de maternitat, doncs
0: potser reincorpora a la seva. És una paternitat que agafa el relleu a la maternitat.
3: Sí, però no? Això ho dic en el sentit correcte, eh? Això ho dic en el sentit en què és cert que no es busca, jo penso que no es busca tant la conciliació familiar, com molt bé s'ha dit ara fa un moment, sinó que el que es busca és això, el comprar més temps per tu, o sigui, el canvi de menys sou. Bé.
0: Exacte, perquè aquest conciliació familiar, a mi m'agradaria saber, doncs, quantes persones d'aquestes 6 de cada 10 són dones i quants homes?
2: Aquí.
0: Sí o no?
1: Un primer punt per posar en dubte el resultat de l'enquesta.
3: Correcte.
2: Bé. A més no ho sabem. En l'enquesta no dius quants homes i quantes dones.
3: O si més no s'ha publicat. No, sé, potser
0: no hi ha
3: sí
0: aquesta,
3: diu,
0: però... Sí, però de moment aquesta dada no la tenim. No, per tant, el tema de la conciliació familiar, doncs a veure què passa. El que potser ens entristeix una mica és que el tema de la vocació queda en un no-res. No? Mm. Queda en poca cosa, quan sempre ens deien tu fes el que et digui el cor, no? Vull dir, fes el que t'estimes, el que vols, el que... Però avui dia és tan complicat això?
3: No sé si tampoc...
1: Sí, però potser una... Perdoneu.
3: No, deia que jo no estic d'acord que t'ho diguessin així. A veure, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock i el meu pare em va fer estudiar econòmiques, què vols que et digui?
0: però sí, et fan triar, però sempre et fan l'observació. ho deixem aquí, és que no ens queda més temps. Avui, mira, podríem fer una tertúlia fins a les 6 i acabar el Connectats amb aquesta tertúlia.
1: Sí, no acabaríem mai, eh?
0: Avui, no, a les 6 sí, a les 6 hem de dir adéu. I ara també hem de dir adéu, ho hem de deixar aquí, però després tornarem. Senyors, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon estiu.
3: Igualment, gràcies.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
2: És un plaer.
0: Adéu-siau.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
8: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
8: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
10: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Demà dissabte se celebra pels carrers de la ciutat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que el Prat es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada de Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on la reivindicació i la cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. El recorregut de la desfilada finalitzarà a la capsa a les 9 del vespre, on continuarà la festa amb les actuacions d'artistes com ara Mala Rumba, a 9:15, o la Ferri i la Nayeli Queen, a partir de les 10 de la nit. I les sessions dels DJs Piti Bakari i Mila Moon, a les 11 de la nit, conjuntament amb la show drag queen Kalani Parzon i el DJ Carmela, a 1:15 de la nit. La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es van assolir uns nous

0: Alerten que moltes víctimes es troben amb dificultats a l'hora de denunciar situacions d'assetjament o discriminació a la feina, ja sigui per la manca de protocols específics o per la dificultat de portar proves. L'Associació Fotogràfica Prat celebra avui l'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pratenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social i exclusiu per a socis i sòcies. També aquest dissabte hi haurà la celebració de la Cova del Foc.
1: Esports.
0: El Club Petanca del Prat celebra demà el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat Pota Blava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. A més, hi haurà un acte de reconeixements a les persones que han tingut impacte a l'entitat al llarg dels 60 anys de vida de l'entitat. Tot plegat arrencarà a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. I això és tot el moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: La tarda, moment per a la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs hem de començar recordant que es demana no desplaçar-se cap a les zones del centre del Baix Empordà i perquè les, hi ha dificultats amb les tasques d'extinció i la situació no va millor, sembla que va empitjorant. De moment tallat, la C66 a Palafrugell i a locals en concret entre Cornellà del Terri i Viladamulls, la Bisbal d'Empordà i Calonja, Banyoles i Viladamulls, Llagostera i Calonja. Per tant, estigueu a l'aguait perquè la situació és molt complicada. A banda, cap de setmana, divendres, molta mobilitat, aturades a la P7, Mollet del Vallès, Santa Pèrdua de Mogoda, Castellbisbal, Castellbí de Rosanes i Subirats, per exemple. I en el cas de la demarcació de Girona, la C31 a Calonja cap a Palafrugell. Compte, perquè les rondes també van molt carregades. Mantingueu-vos informats, si us plau, aquesta és la situació. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.

0: A Sabadell s'ha presentat a la creació de Valltech, el nou projecte impulsat per dues entitats de la ciutat que té l'objectiu de connectar empreses, generar noves oportunitats de negoci i posicionar el territori com un referent d'innovació tant a Catalunya com a Europa. Ens ho explica l'Anna Clarà de la mà de la directora de Valltech, Meritxell Bautista.
1: El Vallès fa un pas endavant per reforçar el seu paper com un dels principals motors industrials i tecnològics del sud d'Europa. El centre metal·lúrgic i la xarxa Onion impulsen Valltech. En parlem amb la presidenta Meritxell Bautista. Què tal, Meritxell? Com estàs? Bon dia.
2: Doncs bon dia. Molt contenta d'aquest nou naixement de Valltech i agraïda de l'altaveu que ens doneu des de Ràdio Sabadell.
1: Primer de tot, què és exactament Valltech i per què neix ara?
2: Doncs Valltech és la unió del centre metal·lúrgic i de xarxa Onion amb aquesta necessitat d'unir tot el talent empresarial que hi ha als dos Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental, de buscar sinergies des de l'experiència d'aquests 65 anys que té el centre metal·lúrgic de Sabadell.

0: d'ell juntament amb algú tan innovadors com també Xarxa Oni, amb els emprenedors, amb aquest món tecnològic i amb aquesta necessitat d'unir realment el que està passant a nivell territorial tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, Valltech neix per buscar aquestes sinergies, col·laboracions, ser altaveu i ser un punt de referència i un punt important dins de tot Catalunya, no? Volem ser doncs el punt de referència, a més de Barcelona, a més d'altres punts que existeixen, però evidentment que el talent que hi ha en els Vallesos, doncs
1: s'ha de fer notar, no?
0: S'ha de fer notar i és necessària, i era necessari aquest naixement, i Valltech ha nascut per ser realment un mirall per a tots.
1: Perquè quin problema o necessitat detectàveu al Vallès?
0: Bueno, moltes vegades tot el talent queda dispers, no? I perquè les coses vagin bé es necessita la unió i la col·laboració de moltes entitats, des d'empreses, des d'administració pública, on també agraïm el recolzament del Departament de la Generalitat d'Empresa, que ha estat avui en aquest naixement, des de la part acadèmica, universitats, amb el recolzament que tenim tant de la UPC com de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, entre d'altres, evidentment també de la Universitat de Bellaterra, de les empreses i del talent tan potent que tenim aquí. Avui hem tingut representació de les adhesions i de la confiança que ens donen empreses com HP, com Rico, com Cisco, que és una de les empreses tecnològiques més grans, tot el teixit, molt del teixit empresarial de pimes i d'empreses que tenim en el Vallès, moltes empreses també ubicades a Sabadell, i unir i posar focus amb totes aquestes entitats, diferents empreses, doncs era necessari. Simplement moltes vegades es dispersa i el que pretenem des de Valltech és unir-ho.
1: Unificar esforços,
0: no? Perquè és la manera d'arribar més lluny. No? Que hi ha la frase que existeix també per dones, no? De que una dona sola pot arribar lluny, però arribarà molt més si ens ajuntem moltes, no? I després, permetem que deixi constància d'una cosa que també he dit avui, és que agraeixo moltíssim doncs que s'apostés perquè la presidència doncs fos una dona, en aquest cas representat amb mi, perquè també crec que és un toc d'atenció i una declaració absolutament d'intencions del que volem que passi.
1: Perquè què significa per tu ser presidenta?
0: Doncs jo fa molts anys vaig assumir que és una responsabilitat ser un referent, no? Dins del món empresarial, dins del món evidentment, de quan parlem de talent femení, doncs poques vegades, si mirem a dalt de tot, sempre ho acostumen a haver-hi homes. Quan t'acostumes, no t'acostumes, però moltes vegades ets un cas puntual, no? I jo no vull ser un cas puntual, jo el que vull és ser també un punt de referència per altres dones. Per tant, aquesta presidència l'assumeixo no només amb el repte de fer una cosa gran, no? Dins de tot Catalunya i segurament dins de tot Espanya com a Valltech, sinó també perquè doncs si alguna noia, alguna dona
1: se sent representada.
0: Se sent representada i aconseguim que arribi amb més força i sense cap tipus de problema al món empresarial, dins del món de la tecnologia, on vulgui, simplement pel fet de que n'avisa d'altres, doncs és tan, no serà tan simplement, sinó que serà una cosa molt important per mi. Aleshores, per mi és vital no només la meva presidència aquí, que evidentment estic molt contenta, sinó que hi hagi moltes com jo i que ja no sigui tan diferent.
1: Perquè, com bé has dit, el projecte uneix el Centre Metal·lúrgic i la Xarxa Onion. Què porta cadascuna d'aquestes entitats?
0: Doncs el Centre Metal·lúrgic és evident que porta tot el tarannà del teixit empresarial, de l'experiència, de la part també institucional d'aquests 65 anys de...
1: És que són molts anys, eh?
0: Són molts. I Xarxa Onion aporta la part més disruptiva i innovadora de la part aquesta més tecnològica, la que coneixem. I bueno, jo sempre dic que hi ha la part del seny i la rauxa, no? Podríem arribar a fer una comparació d'aquestes, que no seria el cas, perquè al final són empreses amb molta solidesa tecnològica també en el territori, però realment són dos mons no diferents, però que sí que a vegades semblen contraposats, I el que volem just és també que doncs, anar cap al futur, no? I el futur és tecnològic, ho tenim clar.
1: Sí, això està clar. Anem a parlar una miqueta de dades. Sovint no es coneix prou el pes industrial potser que hi ha al Vallès. De fet, vosaltres recordeu que aquí ja genera un 15% del PIB català. Quina importància té aquesta dada?
0: Home, doncs és vital, perquè al final el que estem recordant i estem mostrant és la importància del pes empresarial i de la riquesa que porten els vallesos en el global de Catalunya. Quan focalitzem i també descentralitzar una mica, no? Aquest, el que jo li dic, el melic general, no? de la capital de Barcelona, doncs està clar que som prou importants com perquè existís algú com Valltech, no? Jo crec que simplement és recordar-ho.
1: I vosaltres també parleu d'indústria avançada i tecnològica. De quins sectors estem parlant principalment?
0: Bueno, parlem de tots els sectors. Nosaltres el que volem al final és que qualsevol empresa pugui adherir-se, no? Que mirin aquest manifest a la web nostra de valltech.cat, que revisin el manifest i que puguin doncs, unir-se a empreses de tot tipus, les que tenen necessitat d'aquest salt a nivell tecnològic, de les que ja estan ubicades. Evidentment parlem de tecnologia, parlem d'indústria, parlem d'intel·ligència artificial, però parlem realment d'aquestes empreses, moltes molt grans. Evidentment avui teníem una representació d'empreses molt molt grans que hi ha aquí en el territori, en el Vallès, però després també fer una crida a aquestes petites i mitjanes empreses que són les que crec que doncs, podem doncs, col·laborar més, ajudar i que ens ajudin. Vull dir que crec que és important també per aquí.
1: Si esteu oberts realment, no? A que qualsevol empresa, de fet, abans de la roda de premsa que hem fet abans, heu comentat que més o menys, ara tampoc ho teniu molt calculat, però hi ha com una vintena, no? d'empreses que s'han adherit ja a Valltech. Quantes espereu que puguin arribar a ser?
0: Mira, la realitat és que les que s'han adherit avui neix, no, Valltech, per tant, no havíem posat la plataforma pública per a aquestes adhesions. La realitat és que no hem posat un número perquè creiem que anirem creixent amb el, doncs, sobretot amb el pas del que ens queda d'aquest any 26. Les empreses que s'han adherit ara són empreses molt, molt potents, no? I això també dona un punt de referència amb les universitats, no? amb tot el que ja s'ha adherit i que vam parlar amb ells, els vam ensenyar el nostre manifest i van tenir molt clar que això era un projecte molt potent en el que també volien estar, obrir el camí perquè moltes altres empreses ho facin. Home, jo crec que en algun moment de la roda de premsa he dit que no tenim límits. La realitat és que Valltech és una plataforma oberta i per tant es pot adherir qualsevol de les empreses que tenim en el, doncs, a Catalunya, especialment evidentment en el Vallès Oriental i Occidental.
1: Perquè quins diries que són avui dia els principals reptes que afronten les empreses al territori?
0: Home, el principal repte és l'adaptació en aquesta digitalització que fa molts anys que es parla, però sobretot aquest nou univers general empresarial, no? I al final també és cert que jo vinc del món tecnològic, no? Que les meves empreses es dediquen totes a tecnologia, que a més també portem 25 anys, no? amb tots els nostres projectes, però els reptes actuals són varis, no? Però si focalitzem en la part de Valltech parlaria principalment d'aquest salt tecnològic que es anirà fent a poc a poc i des de Valltech els podem ajudar en moltes coses.
1: Com ja has dit, és un projecte que de fet avui neix. Heu rebut suport?
0: Sí, clar. Hem rebut el suport de la conselleria del Departament d'Empresa, que avui estava representat per la Lídia Frías, el suport de Foment del Treball amb la seva vicepresidenta, amb la Mara Alarcón, el suport de grans empreses com HP, com Rico, com Cisco, com hi havia el Consorci del Parc de l'Alba. Evidentment tot això és suport i moltes de les empreses, evidentment dels fundadors de Valltech, de les empreses de xarxa Onion, del milers d'empreses que hi ha dintre del centre metal·lúrgic, perquè és molt molt important. Per tant, no és que sortim amb un... naixem no amb un pa sota el braç, sortim amb tota la pastisseria a sobre, no? Perquè hem tingut la sort de néixer amb aquesta confiança i de grans empreses que ens ajudaran i que a partir d'aquí, amb tot el que anirem fent a Valltech, doncs anirà creixent i creixent.
1: Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort en aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies.

0: con Adats and Karma Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Bé, doncs avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com encaren les vacances d'estiu alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
9: Hola de nou, Carme. Estic aquí amb els meus companys de Badalona Comunicació, la Paula Rossinyol, el Daniel Moreno, la Neus Aragall i la Montse López. Què tal? Bona tarda, nois.
10: Què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
9: Bé, avui us hem fet pujar aquí a l'estudi per parlar una mica sobre les vacances d'estiu. Tots tenim moltes ganes, tots tenim ganes de que arribin, imagino. Si hi ha algú d'aquí que no en tingui, m'ho pot dir? Algú té ganes que no arribin les vacances o...?
11: No.
9: Tot el de ja ganes, no?
11: És més, hi ha una persona que ja les agafa avui mateix, eh?
10: Sí. Jo avui divendres, per fi, mm-hmm. Tenia ganes ja de marxar de vacances i gaudir una mica de l'estiu, que ja és hora.
9: I quant temps te n'agafes, Dani, de vacances?
10: Doncs, a veure, realment, jo agafaria les vacances la setmana vinent, però això de tenir dies lliures que no s'ha agafat durant l'any, doncs et permet marxar de vacances abans.
9: Ets un tio complidor. Tu no te n'agafes mai de dies lliures.
10: Clar, no m'ha agafat els dies abans, doncs aprofitaré ara i així me'ls agafo i mira, tornaré el 10 d'agost.
9: I quants dies treballes a partir del 10 d'agost?
10: Després treballo dues setmanes i després, doncs, ja es veurà què passa.
9: Ja veurem. Queda pendent. I la resta, què? Quan començo vacances?
12: No. Doncs jo començo vacances el 15 de juliol, si no recordo malament. No sé si el 14 o el 15, imagineu-vos com estic, eh? Però us direm el 15, val? Per semblar una persona seriosa i que tinc les coses clares. Llavors, faig en mig juliol i mig agost, i molt bé, i aniré a fer un viatge a Itàlia i faré cosetes per aquí també, i perfecte. He de dir que aquest any les faig una mica més tard de l'habitual, perquè normalment les sol fer el juliol, cosa que a mi m'agrada més, perquè a l'agost doncs treballar ja m'està bé, però bueno, fer aquest mig-mig doncs també està bé. I llavors, a veure com va.
9: O sigui, per tant, treballes fins a mitjans d'agost i en principi vacances en tindràs fins a mitjans de setembre o només
12: no.
9: Dues setmanes d'agost?
11: Martí, estigues atent.
12: Del 15 de juliol a mitjans d'agost.
9: Vale.
12: O sigui, faig 15 dies al juliol i 15 dies a l'agost, més o menys,
9: Vale. Això és el que no m'havia quedat clar.
12: Potser m'he explicat jo malament.
9: No, crec que era jo. Però
10: seguits, llavors.
12: Són seguits, sí. Vale. Faig totes les vacances seguides.
9: I a Itàlia, sí que te'n vas?
12: A Itàlia me'n vaig, sí, 10 dies. Faré una ruteta i tal.
9: Molt bé.
12: Pel nord d'Itàlia i a veure què tal.
9: Turí, Milà, tot això.
12: Exacte, sí. A altres llocs d'Itàlia sí que hi he estat, i a més en diverses ocasions, però el nord sí que no l'he visitat i serà l'ocasió aquest estiu del 2026.
9: Molt bé. Neus, tu què?
13: Doncs jo començo la setmana que ve el dimecres. Jo pensava que començava el divendres perquè m'havia dit...
10: Tu pensaves que era dijous.
13: No, jo pensava que... O sigui, jo vaig dir... És
10: el dia 10
13: és divendres. I jo et vaig dir...
11: No anem bé, en aquesta casa no anem bé.
10: Jo et vaig dir, comences dimecres.
13: I després...
9: Porteu un descontrol heavy, de les vostres vacances.
12: Sí, això de dubtar entre 14 i 15 ja em semblava fort, però veig que hi ha companys que també, més o menys,
9: però pot ser que us agradi tant treballar que no esteu pensant en les vacances i realment vosaltres no voleu marxar.
12: Jo crec que tenim el cervell fregit i som una mica dispersos en general. No crec que respongui les ganes de treballar. A veure que en tenim, quan ens toquen, si posem i a tot, i amb alegria. Però les vacances, home, sempre són preferibles.
9: Sí,
11: el problema no és que no sàpiga quin dia acabo, és que encara no ho he decidit. Perquè he tingut el gran privilegi de planificar les vacances de tots els meus companys de la redacció, excepte les meves.
9: Vaja, llavors, Montse, en quina posició et queda això?
11: No, això em queda en què faré el mes d'agost, però jo ballen uns dies. Igual que la Neus no sap si plega dimecres i dijous, doncs jo no sé si plego el 20 i poc de juliol o el 30. Bé, ve d'uns dies.
9: Normalment, què preferiu? Vull dir, posats a escollir, preferiríeu fer, per exemple, com la Paula, que fa uns dies al juliol i uns dies a l'agost, o sou més de fer un mes sencer agost o juliol?
13: Bueno, com que en el meu cas faré una setmana de juliol, 3 d'agost, no està mal.
11: Clar, tu vas i tornes.
13: Sí, clar, clar, tu vas això,
12: i
13: tornes. Torno.
12: A veure, jo crec que aquí també és veritat que tenim pràcticament 4 setmanes de vacances i, a veure, et dona per desconnectar. Hi ha empreses en molts llocs que no tenen tants dies de vacances, vull dir que això està bé. Jo, per mi, tenir-ho seguit és una desconnexió total, però sí que és veritat que quan s'acaba, s'ha acabat. Va haver un any que vaig fer 3 setmanes vaig tornar a treballar i una suelta i a mi això també em va agradar, perquè 3 setmanes sí que és veritat que tampoc se't fa curt perquè se't fa bastant llarg i després quan tornes encara tens com el repunte aquell de tornar a marxar, però bueno, això és molt personal, no sé, quan la resta
9: et,
12: que opineu.
9: Quan et vas agafar aquella setmana? O sigui, vas fer-ne 3 a l'estiu, imagino, i l'altra, quan la
12: no,
9: vas fer?
12: No, l'altra va ser a principis de setembre, vull dir que va ser, crec, la setmana de l'1 de setembre, 2, vull dir que encara era estiu, no és que me la guardés per l'hivern o així.
9: Vale, no és que poguessis dir al novembre aquesta setmana no vinc. No, era...
12: no, exacte, que també podria estar bé, però bueno, en aquest cas em va funcionar, sí.
11: No veiem factible prescindir de Paula Rossinyol, també t'ho dic. No, però sí que és veritat que això que preguntaves de què prefereixes el juliol o l'agost, que això és el debat etern, no? La Paula ara deia, per exemple, a mi m'agrada treballar l'agost perquè s'està més tranquil i tal. Hi ha una mica d'opinions per tot, sempre. Jo que porto 20 anys a la casa i que he passat per totes les temporades d'estiu, vides i per haver, vull dir que he fet vacances al juliol, a l'agost, i partides i no partides. Tot té el seu què, no? Treballar a l'agost és molt tranquil perquè és veritat que en totes les ràdios, en tots els mitjans de comunicació baixa la producció, llavors s'està mitjanament tranquil, però també depèn de la vida que facis i de la vida que tinguis, perquè de normal, si comparteixes vida, amics o família amb persones que fan vacances a l'agost, que és quan les empreses paren, doncs és més pràctic potser a l'hora de planificar vacances, no? Hi ha una mica de tot, suposo.
9: Sí, a mi és el que em passa, vull dir, vaig preferir fer les vacances a l'agost, però perquè estiuejo a un poble i és quan tenen vacances tots els meus col·legues. Llavors, fer vacances al juliol allà sol, bueno, m'hagués trobat a mi mateix, però no...
12: Sí, jo també, perquè coincideix que la meva parella es dedica al mateix, també és periodista, en un mitjà local, també. I llavors, clar, són un tipus de feines que sempre es necessita gent, sempre. Yeah. Per tant, ja fa temps que amb ell ens ho combinem així i ens va bé, òbviament, si no pogués ser així i ell tingués una feina potser més d'oficina i tal, que hagués d'agafar les vacances a l'agost sí o sí, segurament el meu discurs seria totalment diferent.
9: Yeah.
12: Bueno.
11: I Martí, aquí, on és el poble?
9: Arenys de Mar.
11: Està aquí, mira, que bé, eh?
9: Sí, sí, sí.
13: Jo estaré per Pineda.
9: Són uns... Ah, sí?
10: Ah, mira.
11: Sí, que ara estareu a prop.
13: Sí, estem a prop.
9: No, són...
12: I Martí, digues. Ara ens canviem una mica els papers, et pregunto jo a tu. I totes les vacances les faràs a Arenys de Mar o tens pensat fer alguna altra cosa o què faràs?
9: Doncs tenia pensat fer un viatge amb uns pares, normalment a l'estiu sempre fem un viatge a algun lloc. Al nord d'Itàlia vam anar un estiu a fer-ho. L'estiu passat vam anar a Transilvània i sempre aprofitem per fer...
12: Doncs et pots creure que l'altra opció meva per anar de viatge aquest any era Romania?
9: Ah, sí?
12: T'ho juro.
9: Passa'm, va, jo et puc passar qualsevol cosa.
12: Sí,
9: perquè
12: el que passa és que al final era més fàcil anar a Itàlia perquè és, a nivell logístic és més fàcil, ja, però ja. Romania estava molt en el top,
9: també. A mi m'agrada molt. La veritat és que em va agradar molt. I de fet, m'ho vaig plantejar... O sigui, estàvem ja a Arenys, i quan estem a Arenys, a mi m'agrada estar amb els amics i que no em treguin d'aquella bombolla durant un mes. I mons pares ens van dir, mira, ton germà no anirà perquè treballa, tu que tens vacances, fes el que vulguis. I al final em vaig acabar apuntant, una setmana abans, perquè, mira, doncs, al final un viatge amb mons pares, no sé fins quan els podré fer. Molt. I, hòstia, em va encantar. O sigui, la veritat és que és molt maco. Molt maco, molt paisatge... i es menja prou bé, molt millor del que m'esperava. O sigui que, des d'aquí convido a tothom, no només als d'aquí, sinó a tothom que ens escolti, a viatjar.
11: A la Paula li podries preguntar als paisots els que ha anat de vacances.
9: Sí.
11: Perquè... No! No, i sap que faig broma. Però, ostres, jo l'admiro un montón i una enveja saníssima dels viatges que fan amb la seva parella, perquè fan viatges d'aquests que no són tan habituals, saps? Ja. No, ara parlava de Romania i és veritat que no són destinacions gaire habituals. Explica-li, Paula.
9: Paula, tens...
12: No, a veure, tampoc. Vull dir, ara molta gent que ens escoltarà dirà, ostres, tampoc és tan estrany. És que realment tampoc és tan estrany. Però, bueno, sí que és veritat que potser són viatges que no són tant de platja i així i de visitar. Jo què sé, un any vam anar als països bàltics. Vam fer els 3 països bàltics. Lituània, Letònia i Estònia.
9: Que
12: la veritat és que per l'estiu us ho recomano perquè és que s'està fresquíssim.
9: Sí.
12: Un any vam anar a Montenegro, a Sèrbia...
9: Albània, tot allò.
12: No, Albània no. Albània no vam arribar, però Bòsnia, tot això.
9: Vale.
12: I, bueno, sí, fem cosetes d'aquestes. L'any passat vam anar al Regne Unit, això sí que no és tan estrany. Però, bueno...
10: A París, no, també?
12: Bueno, París, sí, París, no, l'he dit perquè ja és, ja és més habitual. Però, bueno, sí, cosetes d'aquestes i també... Romania podria anar una mica per aquesta línia, sí. No? Que potser la gent potser tampoc pensa tant en aquests països, però també hi ha coses per veure, clar, com és lògic.
9: Mons pares pensen com tu, perquè sempre que busquen destinacions de viatge d'estiu és dels Alps cap amunt. O sigui... Hem estat a Estònia, vam anar a Tallinn una vegada, també vam estar a Rússia un estiu, vam estar a Romania, hem estat a Àustria, a Suïssa, vull dir que no, la calor no... Ja la passem Arenys, la calor. La resta de l'estiu ja estem aquí.
12: Escolteu, i la Neus, jo crec que està una mica callada. Què farà ella? Que
9: clar, jo anava a preguntar a Dani Neus. Al Dani sé que li encanta fer desplaçaments, sobretot cap al sud d'Espanya.
10: Sí, jo sí.
9: Però a la Neus, on la tindrem aquest estiu?
13: Que havia agafat vacances a l'agost precisament per coincidir amb la meva família, però no. Al final, ma família ha agafat el juliol, bueno, perquè ha canviat de feina, i ara s'han anat a la Cerdanya, s'han anat a ser frescos.
9: Molt bé.
13: Però sí que a l'agost... anirà a Portugal, que tu parlaves d'això, d'anar als Alps cap amunt pel fred, però a Portugal, cuidado amb el clima atlàntic, perquè s'està bastant bé.
9: On vas, a Portugal?
13: Sí, s'està molt bé.
11: Perquè jo necessito una altra opció per anar a un lloc fresquet.
13: Pues sí, o sigui, jo cada estiu, bueno, aquests últims estius he anat cap a Oporto, diguem-ne, és Esposende, perquè és, o sigui, és un poble on viu la meva tieta, que ens deixa la seva casa, i aleshores... ens surt bé de preu i tal, i així podem agafar, bueno, Oporto, Viana do Castelo, on fem la part de dalt de Portugal i fins i tot hem arribat fins a Galícia, però clar, la part que anirà a visitar aquest any serà l'Algarve, que és la part de baix de Portugal.
9: Ah, ostres, diuen que és molt xulo, això.
13: Sí.
11: I a mi me la deixaria, aquesta casa?
13: Home, es pot parlar, eh?
11: Es pot parlar? Molt bé.
13: Sí, perquè ma tieta l'ha...
11: M'està agradant molt aquesta tertúlia, Martí.
10: Jo no hi ha a Portugal i és un dels països que més ganes tinc d'anar,
11: Jo també hi he anat mai.
12: Escolteu una cosa, i ara que estem aquí de debate amb el cafè, que jo dic que tinc el cafè perquè és l'hora del cafè, ara a les 5 i pico, creieu realment, perquè estic sentint, estem parlant de vacances i de molts destins, de molts viatges, jo la primera, però creieu que és necessari realment viatjar molt lluny per disfrutar de vacances, o que potser també ho podem passar molt bé quedant-nos més per aquí?
9: Aquí
12: és un debat, això. No
9: aquí
12: sé
9: tiraré...
10: Home, jo crec que no cal anar molt lluny per gaudir, Podem estar... A veure, no diré quedar-te a la teva ciutat tampoc, però quedar-te per aquí a prop i passar un estiu molt, molt bo, jo crec.
9: Mons pares aquest estiu no volen viatjar a gaires llocs d'Europa perquè se'n volen anar a Calanda, que no sé si coneixeu aquest poble.
13: Els préssecs de Calanda.
9: Els préssecs de Calanda, exacte, sí. Doncs la meva àvia és d'allà. I allà tenim la casa de la família de la meva àvia i volen anar a Calanda per veure l'eclipsi solar de l'agost. Perquè es veu que just per allà passarà... es veurà molt bé.
11: Però aquesta és una altra, perquè moltíssima gent, de fet, una companya de la casa, la Laia, ha adaptat les seves vacances a un lloc d'Espanya on es vegi l'eclipsi.
12: Ojo, jo també, perquè acabo vacances un dia o dos més tard del que inicialment tal, perquè avui, bueno, jo a mi personalment m'és una mica més igual, perquè a casa meva volen veure l'eclipsi. I llavors ja ho he fet expressament perquè em caigui per poder desplaçar-me on no es vegi bé.
11: A casa seva, diguem-ho, Jordi Busson, de la Televisió de l'Hospitalet, que és un aficionat i apassionat del tema de l'astrologia. Astrologia és l'altra.
9: Que si voleu parlem d'astrologia, però jo crec que s'aniria massa. I Dani, tu què tens pensat fer aquest estiu en
10: doncs
9: aquestes vacances?
10: Doncs mira, jo, com et dic, agafo vacances ja, llavors m'aniré uns dies a la platja a descansar, a no fer molta cosa.
11: Aquí a Badalona?
12: A quina platja?
10: No, aquí a prop, a Cubelles.
9: Molt bé.
10: I després tinc pensat, com tu has dit, diversos desplaçaments al sud d'Espanya.
9: Sí.
10: A llocs que no he anat mai. Que
9: quins són?
10: Per primer cop aniré, Huelva, no he anat mai.
9: Bé.
10: I Granada, que tenia moltes ganes d'anar.
12: Fresquet no estaràs, eh?
10: No, ho sé. Però després tinc un altre viatge planificat la primera setmana d'agost, que jo crec que sí que estaré una mica més fresc, i és que me'n vaig a Dublín.
9: Molt bé.
13: Que tenia... Però digues per què. Digues.
10: Perquè tenia moltes ganes de veure, de veure la ciutat de Dublín.
13: No, l'altra.
10: Sí, i a més es juga un partit de futbol allà que... tenia ganes de veure també, i com tenia ganes de veure el partit i de veure la ciutat, doncs ho he fet coincidir i m'aniré.
9: És un partit del Real Betis Balompié o és d'un altre?
10: Sí, podríem dir que sí.
13: Jugar
10: per primer cop contra l'Arsenal a Dublín. Un partit amistós, però que té molt bona pinta, i a més en un estadi molt xulo. Què dius, Paula?
12: No, perquè he dit bona pinta i he pensat en les pintes que et prendràs allà.
11: Home!
12: Ah, no, que
13: no, és que no
12: hi ha
13: la cervesa.
10: Bueno, però pot...
12: he fet aquesta associació d'idees.
10: Es pot provar. Tu has anat a Dublín, Paula?
12: No, a Dublín no he estat. A Irlanda no hi he estat.
9: Jo hi vaig ser un estiu.
10: I què tal?
9: Amb uns pares. Em va agradar molt.
10: Sí?
9: Vam recórrer bastant la illa i vam estar a diversos llocs i em va agradar molt.
11: I s'està fresc?
9: Sí.
13: Això és
9: l'important. Sí.
13: Ara mateix
9: sí, de fet recordo estar molt fresc allà i al tornar i el dia següent començava a treballar de monitor a campus, 8 hores sota el sol.
11: I el contrast va ser
9: impactant,
11: no?
9: Sí, la idea és que ho vaig passar malament.
12: Aquest és un debat, perquè el tema, o sigui, depèn del tipus de turisme que es vulgui fer quan fa de viatge, si es vol fer piscina, platja,
9: resort,
12: és una mica més igual,
9: sí.
12: Però si vas a patejar i a visitar moltes coses, la calor és horrible.
9: Sí.
12: I l'any passat jo vaig anar al Regne Unit, com he dit abans, i clar, és que el fet de poder anar amb pantaló llarg, vull dir, et canvia també, no? No et canses tant.
9: Sí. Fa una mica de mandra fer el canvi d'armari per una setmana, perquè a mi això m'ha passat, d'haver de buscar coses i tal, però realment s'agraeix molt un cop estàs allà. Bueno, doncs, amb companys, companyes, tant de bo la calor no ens afecti gaire aquest estiu, puguem tenir unes vacances una mica fresques, sigui de viatge, mirant l'eclipsi solar, a la platja, a Dublín, on sigui, però que ens tornem a veure a setembre, amb més energia i més ganes que mai, no?
11: Això segur.
10: I ja ens explicarem les destinacions, a veure què tal.
9: Tornarò a passar per aquí a dir-nos com ha anat. Paula Rossinyol, Daniel Moreno, Neus Aragall, Montse López, moltíssimes gràcies per venir aquí a fer una mica de tertúlia sobre vacances.
11: Moltes gràcies.
10: A tu.
12: I bon estiu.
10: Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de
4: Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, la Junta.

0: I de les futures vacances dels treballadors, dels professionals de Ràdio Ciutat de Badalona, ens n'anem a la cartellera cinematogràfica. Repassem les estrenes de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem un divendres més aquí a la secció de cinema del Connectats, que com sempre compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, que a vegades doncs, diu coses que no m'agraden, però bé, ho hem d'aguantar, Jordi Guillem.
2: La llibertat d'expressió, bon dia.
1: Això sempre.

0: Doncs comencem, com sempre, repassant les pel·lícules, algunes de les que ens porta el Jordi, que s'han estrenat. Per cert, les dues primeres, us recordem que es van estrenar dimecres, dia 1 de juliol, i la resta ja aquest divendres, 3 de juliol, que, per cert, estem aquí a Terrassa de Festa Major. Jordi, comencem amb aquestes dues de l'1 de juliol. Una és un, bueno, un clàssic de l'animació, que es diu Minions and Monsters, no? Aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, d'aquests personatges que es diuen Minions, que són, bueno, que són una mica raros.
1: Sí, són uns personatges estranys que van néixer amb la pel·lícula de Gru, mi villano favorito, i a partir de llavors...
0: Han fet cameos,
1: hi ha curtmetratges, sí, de tot, i ara s'han convertit, tenen prou entitat com per fer-se valer per ells mateixos, i el mateix creador de Gru i d'aquests personatges, Pierre Coffin, és l'encarregat de portar a la pantalla aquesta història que a nivell de guió no té massa on rascar, però és francament divertida. Són, representa que ara van a Hollywood i es converteixen en estrelles de cinema, ho perden tot, comencen
0: fent un spoiler,
1: bueno, sí, comencen a rebre monstres per tot arreu i han de salvar els monstres. També segur que heu vist el tràiler.
0: Jo suposo que el títol Minions and Monsters va una mica com, doncs, allò d'aquests típics
1: Dràcula contra,
0: sí,
1: Superman,
0: sí, aquestes històries, sí. De...
1: surten algunes veus curioses, del mateix director, Pierre Coffin, també Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Jeff Bridges,
0: Eisenberg,
1: fins i tot Coppola.
0: Eisenberg no és el de...
1: el de la red social, de la pel·lícula de Facebook.
0: Molt bé. Doncs no, jo no era el de Breaking Bad. Eisenberg,
1: no, aquest és... es diu semblant, però sí.
0: Més o menys. Va, doncs escoltem una miqueta d'aquest Minions and Monsters.
2: Gloria, aleluya! Like a movie! Un movie de Minions con monstres!
3: Yashi, unigiri!
4: Soy Jerry Orcan Oliver Magna y Cabot Tramposano, pero mis amigos me llaman Gumi para abreviar. Tengo el monstruo perfecto para vuestra película. ¡Venga!
0: Doncs ja ho sabeu, aquests minions que parlen d'aquesta manera estranya, que en el fons se sap més o menys el que diuen, perquè se sent com una cosa, és una mica com el Pingu, no sé si el viu,
1: sí,
0: mai, doncs això més o menys...
1: S'intueix el que
0: sí,
1: volen
0: parlar, que més o menys intueixes, com deia el Jordi, el que poden estar dient. També es va estrenar el dimecres una pel·lícula, un thriller fet a la Gran Bretanya, que es diu Normal, que deu ser Normal,
1: Normal,
0: en anglès.
1: És el nom d'un poble, de fet, és una pel·li dirigida per Ben Wheatley.
0: Hi ha un poble que es diu Normal?
1: Sí, almenys a la pel·li,
0: i
1: sí.
0: I el poble dolent són els Anormal?
1: Anormal. En la pel·li està interpretada per un vell amic, que abans parlaves d'aquesta sèrie, Bob Odenkirk, el Saul Goodman de Better Call Saul i també de Breaking Bad, evidentment, Lena Headey, Jane Winkler, Jessica McLeod i Brendan Fletcher, entre d'altres. És un thriller sobre robaments, atracaments. La història està ambientada al poble de Normal, on el xèrif, que és el personatge que interpreta Bob Odenkirk, es diu Ulisses i ocupa el seu lloc, és el xèrif en funcions, de fet, i arriben una parella de forasters, allò que passa sempre en moltes pel·lícules, que atraquen el banc de la ciutat.
0: Vai.
1: Sense donar-se compte, per això, que hi ha un secret aquí en aquest poble, que tots els habitants malden per tal de que no surti a la llum, i fan el que sigui necessari, no s'aturaran davant de res per protegir aquest peculiar secret, aquesta manera de viure que tenen, i ja no explico més, perquè si no... participa en el guió Bob Odenkirk al costat de Derek Kolstad, i és una pel·li entretinguda per aquests dies de calor, doncs això.
0: Molt bé, doncs estrenem ja les estrenes,
1: les
0: de la redundància, que són a partir d'avui, amb una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units, que es diu La muerte de Robin Hood. Em sembla que es desmitifica una mica,
1: sí,
0: la història d'aquest heroi.
1: No és, si busqueu històries d'espadatxins, no seria aquesta la pel·li, perquè fins que no passa una hora i pico em sembla que no hi ha la primera batalla. És una història que molts la comparen pel que significa, per exemple, Sin Perdón, que és un western, però és un western diferent,
0: un
1: més pausat, sí. Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta pel·li dirigida per Michael Sarnowski, interpretada per l'arxiconegut Hugh Jackman, amb Judy Comer, famosa per les sèries de televisió, Bill Skarsgård, que és el famós It, el monstre de la pel·li, i Faith Delany, entre d'altres. És la història de Robin Hood, ja coneguda per tots, que està, després de la seva llarga vida de crims assassinats, està instal·lat al final de la seva vida gairebé en un castell, i quan hi ha una batalla sanguinolenta resulta ferit de gravetat i l'envien aquí en aquest estrany castell perquè curin les seves ferides. Allí és una pel·li bastant contemplativa, com dèiem, allí coneixerà una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redempció. És una pel·li peculiar, és una pel·li d'aventures, sí, però també amb un discurs força pausat.
0: Ja dic aventures perquè és com la qualifiquen,
1: Sí, sí, no, ho és, però vull dir que no és la típica trepidant de Robin Hood.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de La muerte de Robin Hood.
5: Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.

0: Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
1: Aquest, La muerte de Robin Hood, aquesta pel·lícula d'aventures dels Estats Units, ens dona pas a una altra d'aventures, basades, en aquest cas, en temes històrics, com és Magallanes, una pel·lícula feta a Portugal.
2: Sí, i dirigida per un cineasta filipí, ja veterà, 68 anys, que es diu Laf Díaz. És una pel·lícula, com també la que la dèiem abans, com l'anterior de Robin Hood, també és una pel·li contemplativa, així, pausada. És la història, efectivament, de Magallanes, el navegant portuguès que es va rebel·lar contra el poder del rei, que no donava suport a la seva intenció de descobrir el món a principis del segle XVI. Finalment, la història ens ensenya que va convèncer la corona espanyola, que li va donar suport en la seva expedició per les llegendàries terres d'Orient. El viatge, per això, resulta més esgotador del que espera, fam, motins, etc. I quan arriba a les illes de l'arxipèlag de Malàcia, Magallanes canvia d'opinió i s'obsessiona amb la conquesta, la conversió. És una pel·li que se sustenta bàsicament en el paper del seu protagonista, és l'actor mexicà Gael García Bernal, que a mi particularment sempre m'ha agradat, ara últimament feia poca cosa, i també hi apareixen, entre d'altres, Ángela Ramos, Darío Yazbek i Rafael Morales. És una pel·li, com dèiem, portuguesa, llarga, perquè dura 160 minuts, s'acosta a les 2:45, per tant, si voleu un assaig contemplatiu sobre qui era Magallanes en realitat, doncs teniu aquesta pel·li.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta pel·lícula històrica feta a Portugal i acabem aquest repàs de les 5 més importants o més rellevants que el Jordi ha considerat amb una comèdia feta a França que es diu Los Músicos.
2: Sí, estava difícil aquesta última elecció, finalment...
1: La comèdia francesa sempre...
2: Sí, sempre és una aposta bastant segura.
1: Acostuma a ser bastant segura.
2: Sí, sí, sí. Curiosament, avui, no ho he dit, les 5 pel·lícules mantenen el títol original, per tant no hi ha problema. Les Musiciens, Els Músics, és una pel·li de Grégoire Magne, protagonitzada per Valeria Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Espinosi i Emma Rabier. És la història d'una dona que vol fer realitat el somni del seu pare, que és reunir 4 Stradivarius per un concert únic per als amants de la música de tot el món. I els 4 personatges que han de tocar l'Stradivarius són Lis, George, Peter i Apolline. Són 4 virtuosos que els recluten per aquesta ocasió, però es veu que no s'entenen entre ells, no poden tocar junts, i la filla, el paper que ha interpreta Valeri Donzelli, doncs decideix que només hi ha una persona que pot salvar això, que és el compositor de la banda sonora, que és Charlie Beaumont, i va buscar-lo per intentar. Així potser l'argument no ens diu massa cosa, però és una pel·li que els que l'han vist diuen que és força interessant, que és una comèdia, en fet, també una mica dramàtica. Si us agrada la música, és una pel·li amb una especial sensibilitat, com deia el Sergi, com ens acostumen les comèdies franceses.
1: Doncs escoltarem una mica d'aquest Les Musiciens.
3: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
4: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
5: ¿Y qué vamos a hacer?
4: Su primer concierto.
6: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
4: Aún no lo ha tocado nadie.
6: Lo haré. Primer violín, supongo.
4: Sí.
7: Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto.
1: Doncs acabem amb aquesta comèdia francesa, Los Músicos, i també podeu anar a veure, s'estrenen, per exemple, 4 pel·lícules fetes aquí, 3 que són drama, Dia de caza, Hermanos i Ancestral, i una comèdia que es diu Nueve Lunas, però també una comèdia feta a Canadà, que es diu Amor Apocalipsis, un drama fet a Itàlia, Coses que no oblidaré, un drama fet a França que es diu Lady Nazca i una pel·lícula d'animació feta a Japó que es diu Akira, com no es podia dir d'altra manera.
2: És un remake, de fet, de la famós manga, és una reestrena que està molt bé perquè molta gent aquesta pel·li l'ha vist en vídeo, per televisió, és una oportunitat pels fans de veure la pantalla gran.
1: Molt bé, doncs acabem aquí amb el que són les estrenes i ara felicitem demà, si ens estàs escoltant, Victòria Abril, felicitats, fas 67 anys.
2: Sí, va néixer el 4 de juliol.
1: Jo tinc un déjà vu, jo crec que aquest aniversari fa 2 o 3 anys.
2: Sí, ho comentàvem abans.
1: Clar, cinema, portem fent el cinema no sé quants anys, sí. Clar, és normal que algunes coses...
2: Algunes es repeteixin, en tot cas, sempre està bé parlar de Victòria Abril.
1: Sempre hi ha oients nous i per tant, doncs, tenen ganes també de saber de la Victòria Abril. Què m'expliques?
2: Actriu nascuda a Madrid, 4 de juliol del 59, es diu, vaja, perquè és viva, Victòria Mérida Rojas, de nom artístic Victòria Abril, va créixer entre la ciutat malaguenya de Benajarafe i Madrid. Des de petit es va interessar per la dansa, va estudiar ballet clàssic. Amb 15 anys es va encaminar finalment cap al món del cinema, debutant com a actriu a la pel·lícula Obsession, de Francisco Lara Palop. Però la peli...
1: De totes formes, ella es fa famosa sent una de les hostesses d'un 2-3.
2: Sí, sí, sí, exacte. Allà havia fet alguna cosa, tenia una preparació, però es guanyava la vida com a hostessa i després... Va...
1: Ben jove.
2: Sí, sí, joveneta, 15-16. La pel·lícula, curiosament, que molta gent no sap que va començar, que va aparèixer breument, va tenir una aparició, la pel·lícula Robin i Marian, de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn, que és una de les millors adaptacions, abans parlàvem de Robin Hood, doncs d'aquest Robin i Marian de Lester està reconegut com un dels millors. Apareix també El Puente, de Juan Antonio Bardem, i El Hombre que supo amar, de Miguel Picazo. Com deies, entre el 76 i el 78, per tant, tenia ja 16-17 anys, es va fer popular a l'1-2-3 amb Chichi Ibáñez Serrador. El 77 va interpretar Cambio de Sexo, un paper que havia...
1: Molt famós.
2: Sí, molta polèmica, perquè l'havia refusat la mateixa Ángela Molina, la pel·li del cineasta barceloní Vicente Aranda, ja traspassat, lamentablement. Amb ell faria moltes altres pel·lícules, com La muchacha de Las Bragas de Oro, del 80, Tiempo de Silencio, el 86, Amantes, el 91, o Libertàries, del 96. Ha treballat, sobretot en els darrers anys, al cinema francès, també a Itàlia. Ha estat candidat als Premis César en dues ocasions i s'ha establert en aquell país, a França, per dur una carrera interpretativa en la qual, doncs, té bastant èxit. Ara fa un temps que no roda massa ja, té una edat.
1: En època, a més, va ser bastant xica al Almodóvar.
2: Sí.
1: De moltes pel·lícules.
2: Però potser no ha sigut la que més.
1: No, però bueno, va sortir un idò a les pel·lícules.
2: Sí, de
1: fet. Kika, Tacones Lejanos...
2: No ve més també,
1: exacte. Ara també va ser una pel·lícula que també va en aquell moment amb Antonio Banderas, doncs, ostres, va ser molt comentada, no?
2: La Ley del Deseo, també.
1: Sí, La Ley del Deseo, tot i que per mi, jo vaig dir la millor pel·lícula que jo recordo de Victoria Abril, que jo he dit sempre, és Nadia, la de nosotros.
2: Sí, de fet, mira, és l'única pel·li...
1: És un pel·lículon.
2: Sí, sí, totalment. La pel·li d'Agustín Díaz Llanes és l'única pel·lícula per la qual ha guanyat un Goya. Victoria Abril és d'aquelles actrius...
1: La banda sonora també, el que passa que no l'he pogut trobar.
2: És d'aquelles actrius que ha estat nominada moltíssimes vegades, des del 86 fins al 2004, concretament 9, ha estat nominada per Tiempo de Silencio, El Lute Camino Revienta, Baton Rouge, Si te dicen que caí, Atame, Amantes, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
1: Amantes també al seu moment va ser molt...
2: Va ser, per mi és la pel·li preferida, Amantes.
1: Va flipar molt en aquell moment, tothom, ostres, va quedar com una mica...
2: Rodada a Burgos, a la catedral, amb aquella foto. Sí, Noticias de Dios, també Agustín Díaz Llanes, que és una espècie de segona part de Nadie hablará de nosotros, i El Séptimo Día, que és aquella pel·li sobre Puerto Urraco, dirigida per Carlos Saura, doncs només ha guanyat el Goya per Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto l'any 96.
1: Si no l'heu vista, de veritat, sí, us recomano, veieu-la, perquè és molt, molt,
2: molt bona. Està a les plataformes.
1: Escolta, marxem amb una de les cançons de la banda sonora de Tacones Lejanos, de l'any 1991, dirigida per Pedro Almodóvar. La cançó es diu Un año d'amor, i tot i que sembla a la pel·lícula que la canta Miguel Bosé disfressat de dona, en realment la cançó...
2: Marisa Paredes, no?
1: No?
2: Ah, no, era l'altra la que cantava, la Marisa Paredes. Sí, sí.
1: És que jo recordava que l'altra vegada vam posar la de Marisa Paredes, i per tant ara he volgut posar la que fa veure que canta Miguel Bosé vestit de noia, i és en veritat la canta Luz Casal. Un año d'amor, tot això per esperar la setmana vinent, que serà ja el darrer programa de la temporada del Connectats, i també la secció de cinema. Jordi, ens veiem llavors.
2: Que vagi molt bé, fins divendres que ve, us deixem amb Luz.

0: Com és divendres, arriba l'últim moment del programa per repassar aquelles propostes que us fem des del Connectats. Comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa, en el marc de la Festa Major, que s'inicia avui, dissabte a les 6 de la tarda, el Drac de Terrassa iniciarà la cercavila de Festa Major, seguit per la resta de colles protocolàries de la cultura popular de la ciutat. El recorregut començarà al Raval de Montserrat i passarà per la Rambla Vega, dels carrers Disco Soler, Unió i Major, i acabarà a la plaça Vella. I diumenge al Raval de Montserrat, i a partir de les 12 del migdia, dia de Castellera de Festa Major, amb l'actuació de Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i la colla convidada, que en aquest cas serà la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Avui hi ha una nova proposta al Fresc Festival. Aquesta nit hi actua el cantant i compositor Alfred García, que presentarà a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura el seu nou disc T'estimo, este quiero. Es tracta del seu tercer àlbum d'estudi després de donar-se a conèixer en el concurs televisiu Operación Triunfo. El concert d'Alfred García començarà a les 9 de la nit i s'allargarà durant pràcticament una hora i mitjan, que també interpretarà juntament amb la seva banda alguns dels seus temes més coneguts. Encara hi ha entrades disponibles. Dissabte no hi ha programació al Fresc, però hi torna diumenge amb teatre. L'actor Albert Triola protagonitza el muntatge El lladre de llibretes. La funció comença a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Anna. I a Badalona, quines són les propostes? Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a 6:45 de la tarda al Centre Comercial Montigalà es farà el Peque Chef, una activitat per als infants on poden aprendre a fer receptes de cuina. I a les 8 del vespre comencen les nits d'estiu a dalt de la vila, on podreu trobar activitats teatrals, musicals i de poesia. I de cara a diumenge destaquem la jornada musical de la Societat Coral de Badalonense, que celebrarà dos concerts, un a les 12 del migdia del Cor Aurica i l'altre a les 6 de la tarda amb el Cor en Clau de Veu com a protagonista.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines són les propostes? Víctor Asensio, bona tarda.
4: Bona tarda de nou. Demà dissabte se celebra aquí al Prat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada Crestatum i carrosses diverses, que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacin per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. També dissabte, a demà dissabte, hi haurà a la Cova del Foc dels Diables, on a més se celebraran els 35 anys del Pollo i els 30 anys dels músics, de la colla de músics dels Diables del Prat. I per acabar, també recordem que aquest divendres, aquest vespre, se celebra l'entrega de premis de guardons de la 43a edició del Pratimac, un popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social exclusiu per socis i sòcies. I ja per acabar, en l'àmbit esportiu, el Club Platanca del Prat, que celebra demà dissabte el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Víctor. Propostes de castellà. Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs diumenge la piscina de Colobrers, recentment estrenada, acollirà el Mulla't per l'esclerosi. La jornada combinarà activitats aquàtiques, sensibilització i recollida de donatius. El moment central serà el tradicional salt solidari a l'aigua, que està previst a les 12.
0: Gràcies, Guillem. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu, participar a la Festa Major del barri de Mirasol. Avui comença a partir de les 8 del vespre pregó d'aquesta celebració de la Festa Grossa amb el pregó a càrrec de el grup de Xoc Teatre al Pati del Casal a 9:45 de la nit. Cinema a la fresca, projecció de Garfield, la pel·lícula a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. Ens n'anem a demà dissabte a les 11. Continua la Festa Major de Mirasol amb una gincana infantil al Club Petanca Mirasol. A les 7 de la tarda, concert d'estiu a càrrec de la coral L'Harmonia de Valldoreix a la Nau de Cultura. També demà dissabte a 9:45 de la nit, nit de música al claustre amb el quartet Gerard amb peces de Beethoven i Ravel. I diumenge a partir de les 11, el Mulla't, també per l'esclerosi múltiple, a les piscines del Parc Central. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra confiança. Tornem dilluns. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Demà dissabte se celebra pels carrers de la ciutat el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, que el Prat es commemora amb una desfilada que comptarà amb la batucada de Crestatum i carrosses diverses que sortiran a les 8 de la tarda des de la plaça de Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on la reivindicació i la cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. El recorregut de la desfilada finalitzarà a la capsa a les 9 del vespre, on continuarà la festa amb les actuacions d'artistes com ara Mala Rumba, a 9:15, o la Ferri i la Nayeli Queen, a partir de les 10 de la nit. I les sessions dels DJs Piti Bakari i Mila Moon, a les 11 de la nit, conjuntament amb la show drag queen Kalani Parzon i el DJ Carmela, a 1:15 de la nit. La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es van assolir uns nous màxims, amb 353 casos documentats, un 11% més que l'any anterior. L'estudi assenyala també que un 25,4% de les discriminacions es van produir a la via pública, convertint el carrer en el principal escenari d'aquests episodis. El segon àmbit amb més incidències és el laboral, on es concentra gairebé el 15% dels casos. Els responsables de l'informe alerten que moltes víctimes es troben amb dificultats a l'hora de denunciar situacions d'assetjament o discriminació a la feina, ja sigui per la manca de protocols específics o per la dificultat de portar proves.

0: esports.
1: El Club Petanca del Prat celebra demà el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat Pota Blava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. A més, hi haurà un acte de reconeixements a les persones que han tingut impacte a l'entitat al llarg dels 60 anys de vida de l'entitat. Tot plegat arrencarà a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Benvinguts i benvingudes a la segona semifinal radiofònica del Picalletres. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem expectants per saber quin centre dels que avui participen es convertirà en el segon finalista de la temporada. Ja en tenim un de classificat i avui sabrem qui serà el seu contrincant a la gran final. Segur que els dos equips semifinalistes d'avui han vingut ben preparats per donar el bo i millor i la cosa estarà ben disputada. Ho comprovarem de seguida. En la segona semifinal d'avui tenim dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap al Vendrell i cap al Prat de Llobregat.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb en Víctor Merencio, que ens parla des de Ràdio El Vendrell. Víctor, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs ells venen de l'Institut Mediterrània d'aquí del Vendrell i ells mateixos es presenten.
3: Hola, sóc el Martí.
4: Hola, sóc la Carla.
5: Bon dia, sóc l'Abril.
2: Doncs aquí els teniu a punt.
1: Perfecte, doncs els saludem afectuosament i us donem la benvinguda. Que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio del Prat de Llobregat. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
6: Hola, què tal? Doncs ens acompanyen des de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i també deixarem que es presentin ells.
7: Hola, sóc l'Alejandra.
8: Hola, sóc la Clàudia.
9: Hola, sóc el Javi.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Segur que veniu disposats a donar-ho tot per fer-vos amb la plaça que queda per la gran final. Molts ànims i gaudiu de l'experiència. I com sabeu, això no pot començar si no saludem abans a la nostra experta en lletres, que sempre vetlla pel bon català de tothom. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Concursants, us desitjo una semifinal plena d'encerts, perquè segur que heu vingut a donar-hi el màxim, oi? Vinga, molta sort i a gaudir.
1: Vinga, doncs ara això ja ho tenim. Molta sort a tothom. No us cal, però per si de cas, fem un breu recordatori d'algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el recorregut lingüístic amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons de temps per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Va, comencem amb l'Institut Mediterrània. Preparat, Martí?
3: Sí.
1: Temps. Discurs.
3: D-I-S-C-O-S.
1: Sàtira.
3: S-A amb accent T-I-R-A.
1: Dirigir.
3: D-I-R-I-G-I-R.
1: Mitjana.
3: M-I-T-J-A-N-A.
1: Textual.
3: T-E-X-T-U-A-L.
1: Peixera.
3: P-E-I-X-E-R-A.
1: Malícia.
3: M-A-L-I-C-I-A.
10: La primera I porta accent.
1: Carla. Dalit.
4: D-E-L-I-T.
1: Ironia.
4: I-R-O-N-I-A.
1: Creuer.
4: C-R-E-U-R.
10: T'has deixat una E al final.
1: Abril. Germà.
8: G-E-R-M-A amb accent.
1: Soldat.
8: S-O-L-D-A-T.
1: Neboda.

0: NEBODA.
1: Recurs.
0: RSURS.
1: Aquesta última paraula no ha entrat, però en tot cas heu fet una molt bona arrencada amb bons encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
2: Sí.
1: Temps. Positiu.
3: P-O-S-T-I.
4: T'has deixat una I abans de la T.
1: Clàudia. Àcida.
5: A-C-I amb accent.
4: La primera, porta accent.
1: Javi. Abaixar.
6: A-B-A-I-X-A-R.
1: Olfacte.
6: O-L-F-A-C-T-E.
1: Premiat.
6: P-R-E-M-I-A-T.
1: Mitgera.
6: M-I-T-J-E-R-A.
4: T-G.
1: Vinga, va, a poc, aquest primer nivell de lletreig heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
7: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Barrera, tubillera, palmera.
2: Tubillera.
4: Correcte. En català, la vena elàstica que subjecta i protegeix el turmell es diu turmellera i no tubillera.
1: Doncs molt bé, aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn per l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Sastreria, galeria, sabidoria.
5: Sastreria.
4: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrània. D'aquestes 3 paraules, quina seria la paraula intrusa?
2: Sabidoria.
4: Ara sí, correcte. En català, el coneixement just de les coses o el comportament assenyat en la vida es diu saviesa i no sabidoria.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
7: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Carla, preparada?
2: Sí, preparada.
1: Temps. Instrument.
2: I-N-S-T-R-U-M-E-N-T.
1: Sospitós.
2: S-O-S-P-I-T-O amb accent tancat S.
1: Compaginar.
2: C-O-M-P-A-G-I-N-A-R.
1: Formigueig.
2: F-O-R-M-I-G-U-E-I-G.
1: Aprovada.
2: A-P-R-O-V-A-D-A.
1: Deshonest.
2: D-E-S-H-O-N-E-S-T.
1: Marítimes.
2: M-A-R-I-M-A-C-E-N-T-I-M-A-E-S.
1: Seguretat.
2: S-E-G-U-R-E-T-A-T.
1: Resilient.
2: R-E-Z.
4: És una S.
1: Abril. Subjectiu.
5: S-U-B-J-E-C-T-I-U.
1: Extenuació.
5: E-X-T-U-E.
1: Doncs en aquest segon nivell de lletreig heu fet 9 encerts que sumen 1.800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
5: Sí, preparada.
1: Temps. Companyia.
5: C-O-M-P-A-N-Y-I-A.
4: Y, no griega.
1: Javi. Espàtula.
6: E-S-P-A amb accent T-U-L-A.
1: Avantatjar.
6: A-B-A-A. N-T-A-T-G-A-R.
4: T-J.
1: Alejandra, atractiu.
3: A-T-R-A-C-T-I-U.
1: Magistrat.
3: M-A-G-I-S-T-A-T.
4: T'has deixat una R abans de la...
1: Doncs en aquest segon nivell heu fet un total de 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van aquests recomptes generals. Jurat, t'escoltem.
4: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut Mediterrània del Vendrell té acumulats un total de 3.300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 700.
1: Doncs l'Institut Mediterrània del Vendrell, que de moment es posa per davant, però encara queden unes quantes proves en aquesta semifinal d'avui. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a la Paula Milara. La cantant lleidatana va ser la guanyadora de la tercera temporada del concurs Objectiu Paqui i també va guanyar, al desembre de 2025, el concurs de bandes emergents de la Casa de la Música de Lleida. La Paula es mou dins el pop-rock amb tocs acústics. Darrerament ha optat també per cantar en anglès, però avui escoltarem un dels primers senzills en català que va treure, Tornes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Paula Milara i el seu Tornes.

0: Molta personalitat té la Paula Milara. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Mediterrània, vinga amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, amb què es fonen els colors?
2: Amb el vent.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Colors que es fonen amb el vent i tu.
0: Molt bé, doncs 200 punts que teniu al sac i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. La protagonista de la cançó, on demana que torni l'altra persona?
5: Casa.
3: Correcte, també, escoltem-ho.
4: Vine, torna a casa, comença un nou camí.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta que també encerteu i per tant sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí hi trobem paraules més llargues i complexes. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podeu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Abril, preparada?
6: Sí.
0: Temps.
6: I-R-R-E...

0: Ja.
1: Disposessis.
0: D-I-S. S. E. S. I. S. A. L.
1: Qüestionable.
0: Q. U. E.
2: La U porta dièresi.
1: Carla. Negligència.
0: N-E-G-L-I-G-E amb accent obert, N-C-I-A.
1: Desconjuntat.
0: D-E-S-C-O-N-E-J.
1: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. Javi, preparat?
3: Sí.
1: Temps. Dimensional.
3: D-I-M-E-N-S-I-O-N-A-L.
1: Paradisíacs.
3: P-A-R-A-D-I amb accent.
2: No porta accent aquesta I, és la següent.
1: Alejandra. Conformessin.
0: C-O-M-S,
2: no fe.
1: Clàudia. Restitutori.
0: R-E-S-T-I-T-O.
2: És una U.
1: Doncs heu fet un encert que suma 300 punts al vostre marcador. El concurs entra en la recta final, però abans repassem aquests marcadors globals amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
2: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell té un total de 4.700 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 1.200.
1: Doncs amb aquests resultats arribem a l'última prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, i és que ja sabeu que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació, i això us podrà donar, potser, el pas a la gran final. Tot seguit ho sabrem. Molta sort!
4: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu, més possibilitats tindreu de guanyar-vos un lloc a la gran final del Picalletres. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Víctor Merencio, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs bé, el representant de l'Institut Mediterrani serà el Martí.
1: Doncs en Martí, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, i Marc Quintú, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
1: En Javi, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula, doncs ara el que us demano als dos equips és que penseu la vostra aposta i la custodieu bé. Com ja sabeu, tots dos competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment del lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem ara, primer de tot, del Prat Ràdio. Marc Quintú, fins ara.
6: Fins ara.
1: Comença la prova a l'Institut Mediterrània. Estàs preparat, Martí?
7: Sí.
1: Som-hi, doncs. La mega paraula d'avui és un terme que defineix les cavitats o espais situats entre les cèl·lules d'un teixit, ocupats per una substància gelatinosa o líquid que faciliten el transport de nutrients, gasos i la comunicació cel·lular. Són espais que actuen com a nexe d'unió, donant consistència i estructura als teixits i òrgans. La mega paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
7: Intercel·lulars.
2: Endavant.
7: I-N-T-E-R-C-E-L geminada U-L-A-R-S.
1: Yeah! Molt bé, Martí, aquí seguretat, consistència, així m'agrada. Has lletrejat la meva paraula correctament. Faltarà veure com ho farà l'equip contrincant i, per tant, anem al torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Per tant, desconnectem de ràdio al Vendrell. Fins ara, Víctor Merencio.
5: Gràcies, fins ara.
1: Institut Ribera Baixa, sou a punt? Estàs preparat, Javi?
3: Sí.
1: Doncs som-hi. Avui parlem de l'adjectiu que descriu els buits o espais físics que es troben entre les cèl·lules d'un teixit animal o vegetal. Aquests espais generalment estan ocupats per un líquid intersticial, és a dir, una substància gelatinosa o aquosa que facilita la unió, la comunicació i la nutrició de les cèl·lules. La meva paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
3: Intercel·lulars.
2: Endavant.
3: I-N-T-E-R-C-E L geminada U-L-A-R-S.
1: Molt bé, Javi, has lletrejat correctament aquesta mega paraula, però el que falta saber és com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Víctor Merencio, quants punts havia apostat el teu equip?
5: El meu equip s'havia apostat 100 punts.
1: 100 punts que havia apostat l'equip de l'Institut Mediterrània. I Marc Quintú, quants punts havia apostat el teu equip?
6: Doncs els havíem apostat tots, 1.200.
1: 1.200 punts apostats per part de l'equip de l'Institut Ribera Baixa. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Mediterrani ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el segon finalista d'aquesta temporada. Tens la paraula, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquesta segona semifinal són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell ha aconseguit finalment 4.800 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.400.

0: Per tant, ja tenim el segon finalista d'aquesta temporada del Picalletres. En aquest cas és l'equip de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Víctor Merencio, com estan els ànims per aquí?
1: Els ànims ja et pots imaginar com estan. Estan exultants, els tres alumnes que tenim aquí.
0: Home, tu diràs, a veure que expliquin una mica a ells com ha anat aquesta experiència. Com esteu?
2: Molt contents.
0: Només molt contents? A veure, expliqueu-me una mica més.
1: És
0: com
1: que
0: us heu
1: les
0: sentit.
1: Rialles no els deixen parlar, gairebé.
0: Normal, normal. Escolteu, però ho heu fet molt bé. A veure, Martí, aquesta mega paraula, què? Era fàcil o complicada?
2: Bueno, ha estat bé.
0: Ha estat bé, bé, bé. Molt bé. I Carla i Abril, a veure, què us ha resultat més difícil en aquesta semifinal?
3: Sobretot el tercer nivell de lletrejar, que ja surten paraules bastant complicades.
0: Sí, però sí. Bé, ho heu fet molt bé, eh? En tots els nivells de lletreig heu fet molts encerts, cosa que us ha portat a ser finalistes d'aquesta temporada del Picalletres. Per tant, moltíssimes felicitats i no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'altre equip de l'Institut Ribera Baixa. Marc Quinto, com esteu per aquí?
4: Hola, doncs bé, prou bé, perquè hem arribat a la semifinal i,
0: ah, exacte.
4: I estem contents. Ens hagués encantat arribar a la final, però bé, aviam què ens diuen ells i elles.
5: Sí, nosaltres creiem que ho podríem haver fet millor, però estàvem una mica nerviosos.
6: Bueno, l'any vinent tornarem i ho farem millor.
0: Oh, i tant, clar que sí. Sí,
6: i guanyarem.
0: Ben dit aquí, fent apostes clares. Bé, moltíssimes felicitats a vosaltres també. Per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Víctor Merencio, Marc Quinto i concursants. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a concursar.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Gràcies, ha estat un plaer. Adéu.

0: amics i amigues, s'ha acabat aquesta segona semifinal. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio El Vendrell i al Prat Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació i preparació. La propera vegada que ens retrobem serà per celebrar la gran final radiofònica del Picalletres d'aquesta temporada. Esperem fer una grandíssima final amb els dos centres finalistes. En tenim moltes ganes, així que marxem a preparar un gran programa que estigui al nivell que mereix l'ocasió. No hi falteu, a reveure!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

i la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Mateo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pamfina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. Dissabte els carrers de la ciutat es tenyiran de colors amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que al Prat es commemora amb una desfilada amb la batucada Cresta Tum i carrosses diverses que sortirà a les 8 de la tarda des de la plaça Catalunya. Prèviament a la sortida de la desfilada, a les 6 a la tarda es donarà el tret de sortida a la sessió de música en directe a càrrec de DJ Coma Noise i el monòleg d'Edu Barcelona. L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on la reivindicació i la cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 3 de juliol de 2026.

La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions de l'informe anual de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es van assolir nous màxims amb 353 casos documentats, que representen un 11% més que l'any anterior. I ja ha retornat al Prat la delegació de l'Ajuntament, que doncs aquests dies ha estat a Brussel·les per defensar la no ampliació de l'aeroport del Prat. Ho repassarem abastament amb una crònica que ens ha fet el nostre company Ivan Conde Pérez. Pel que fa als esports, el Club Petanca del Prat celebra demà el seu 60è aniversari amb una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat potablava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. Ho repassarem amb el Jonathan Marín González fins al punt de les dues al Prat Esports. I pel que fa al temps, avui divendres, calor durant tot el dia, tot i això, la xafogor es mantindrà a ratlla, sobretot durant la nit i la matinada, quan l'ambient serà confortable. Dissabte també podria ser força respirable, però les properes hores vindran amb la previsió de viure un altre episodi de calor intensa a partir de diumenge i amb màxims a dilluns i dimarts. Comencem el

0: Plaça Catalunya. Escoltem Anne Navarro, tècnica de Feminismes i LGBTIQ+.
1: Aquest any tindrem per seguretat també primer Bacrestatum per dirigir i marcar el pas. Després n'hi ha la primera carrossa, que és Activisme Ciutat, que ens han anat dient, doncs, vull pujar, què fem, com podem fer-ho, doncs és Activisme de Ciutat. I després tot el que són els artistes, que van a la segona carrossa. Després tot el que és la ciutadania va darrere.
0: Prèviament a la sortida de la desfilada, a les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida a la sessió de música en directe a càrrec de DJ Coma Noise i el monòleg d'Edu Barcelona.
1: Aquest any volíem fer com una prèvia a Plaça Catalunya i començar, sempre ens deien que arribàvem a la desfilada, que començava i després ja directament a la capsa. Clar. Com per tenir com un espai més obert a la ciutadania, doncs més un pas previ, estarà el Benvingut Orgull, que es farà de 6 a 8 a Plaça Catalunya, i en allà doncs tindrem una sessió de DJ i una sessió com monòleg. Això ho dinamitza l'entitat Zona Delta i el DJ és com a Nois, i després tenim l'Edu Barcelona, que farà el
0: L'objectiu de la iniciativa és reivindicar i visibilitzar la diversitat sexual afectiva i de gènere a través de la creació d'un espai col·lectiu on reivindicació i cultura s'entrellacen per enfortir el vincle comunitari i el compromís amb la ciutat. Escoltem Marisol Rojas, tinenta d'alcaldia de l'àrea de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania.
2: Portem ja 5 anys fent aquesta desfilada i és més que una desfilada, és més que una desfilada festiva, sinó que és una marxa reivindicativa per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI, que són drets humans, i més que mai hem d'estar alerta i hem de reivindicar els drets del col·lectiu davant doncs, la situació que ja sabem, no? La situació de l'auge de l'ultradreta que sempre està en contra dels drets humans.
0: El recorregut de la desfilada finalitzarà a la capsa a les 9 del vespre, on continuarà la festa amb les actuacions d'artistes com ara Malarrumba, a 9:45, o La Ferri i la Nayeli Queen, a partir de les 10 de la nit, i les sessions de DJ Piti Bakari i Milamun, a les 11, conjuntament amb la drag queen Kalani Parson i a la DJ Carmela, a 1:15 de la nit.
3: Salut.
0: La majoria de les discriminacions per LGBTI-fòbia registrades a Catalunya es produeixen al carrer i en l'àmbit laboral. És una de les principals conclusions que s'extreuen de l'informe anual en l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia, que constata que les incidències continuen augmentant i que l'any passat es va assolir un nou màxim, amb 353 casos documentats, un 11% més que l'any anterior. L'estudi assenyala que un 25,4% de les discriminacions es van produir a la via pública, convertint el carrer en el principal escenari d'aquests episodis. El segon àmbit amb més incidències és el laboral, on es concentra gairebé un 15% dels casos. Els responsables de l'informe alerten que moltes víctimes es troben amb dificultats a l'hora de denunciar situacions d'assetjament o discriminació a la feina, ja sigui per la manca de protocols específics o per la dificultat de portar proves. L'informe també posa de manifest que les discriminacions no es limiten als espais públics, que de vegades es detecten més casos en l'àmbit privat i en l'entorn digital, una tendència que preocupa perquè dificulta la detecció dels casos i l'acompanyament de les víctimes. Pel que fa als col·lectius afectats, els homes gais continuen sent els que acumulen un nombre més elevat d'incidències. Tot i això, l'Observatori destaca un increment de les discriminacions contra les persones trans, especialment dones trans, homes trans i persones no binàries, que representen més d'un terç dels casos registrats durant el 2025. Les conductes d'odi i els discursos discriminatoris s'han convertit per primera vegada en la tipologia més freqüent d'incidència per davant de les agressions físiques i dels casos d'assetjament. Segons l'informe, aquest canvi reflecteix una normalització preocupant dels discursos d'odi tant als carrers com a les xarxes socials i altres espais de convivència. L'Observatori recorda que les dades recollides només representen una part de la realitat, ja que moltes situacions no s'arriben a denunciar per por, desconeixement o desconfiança en els mecanismes de protecció. Per aquest motiu, reclama reforçar les polítiques de prevenció, millorar els protocols als centres de treball i continuar impulsant mesures de sensibilització per combatre l'LGBTI-fòbia en tots els àmbits de la societat.
3: Política.
0: Una delegació de l'Ajuntament del Prat ha defensat al Parlament Europeu la necessitat de no ampliar l'aeroport. Ho repassem amb aquesta crònica de l'Ivan Conde Pérez, que ja ha estat uns dies i que ens porta les darreres hores de tot el que ha passat. Ivan, bona tarda.
4: Bona tarda. Ho han fet al cicle de conferències titulat Next Stop Barcelona al Prat, connectant la ciutadania, protegint el nostre planeta, que s'ha dut a terme una de les

0: sales de l'edifici Spinelli del Parlament Europeu. Unes conferències que han estat organitzades pel grup dels Verds a Europa i impulsades per l'europarlamentari representant dels comuns Jaume Asens. Durant dos dies, representants polítics, entitats ecologistes i associacions en favor de la mobilitat sostenible i la biodiversitat han debatut sobre com s'ha de treballar per aconseguir que Brussel·les paralitzi el projecte d'ampliació. Un viatge que també ha servit en paraules de l'alcaldessa Alba Baujordà per aconseguir nous contactes, tocar portes i sensibilitzar representants internacionals sobre el que està en joc. Escoltem l'eurodiputat de Comuns i el grup dels Verds Jaume Asens i l'alcaldessa del Prat, Alba Baujordà.
1: Perquè tenim molt clar que la decisió sobre aquesta iniciativa no és una decisió ni tan sols local, catalana o espanyola, sinó que és una decisió plenament europea, entre altres motius, perquè és un projecte que xoca frontalment amb les normes de protecció dels espais naturals implicats en aquest projecte, en les directives europees.
2: Portem aquí la veu no només d'un ajuntament, com sabeu, la majoria de l'Ajuntament del Prat ha votat i s'ha manifestat en contra de la iniciativa ampliacionista de l'aeroport del Prat, sinó també portem la veu de més de 50.000 persones que ens han regalat la seva signatura per enfortir el nostre posicionament contrari, i a més de pràcticament un miler d'entitats de tota índole, entitats culturals, entitats socials, entitats veïnals, entitats ecologistes, que ens ajuden a replegar arguments, i això és el que venim a exposar aquí.
0: A la primera conferència d'un marcató polític han participat Jaume Asens, la coordinadora dels Comuns Candela López, l'assessor dels Verds a Europa en matèria de transport i turisme Marc Jiménez i l'europarlamentari de Compromís Vicent Marçà. Marçà ha parlat de l'experiència al País Valencià a l'hora d'aturar projectes similars, de la necessitat de teixir aliances amb entitats ciutadanes de tot l'Estat i de com la via europea no passa per un Parlament amb majoria de forces conservadores, sinó per demostrar que l'ampliació xoca formalment amb les directives mediambientals de Brussel·les. Escoltem l'eurodiputat de Compromís i del grup dels Verds, Vicent Marçà.
3: A l'actual legislatura hi ha una majoria en contra de la protecció del medi ambient i de la lluita contra el canvi climàtic. La dreta amb l'extrema dreta intenten lluitar contra la protecció del medi ambient i al final, per tant, de les persones, però hi ha encara una normativa en vigor que és la que s'està incomplint i s'incompliria en cas que l'ampliació del port de l'aeroport anés endavant. I per tant, aquesta és la normativa a la que ens hem d'agafar.
0: A la quarta i darrera xerrada, l'alcaldessa del Prat, Alba Baujordà, i la coordinadora nacional de Comuns han coincidit amb Cristina Sánchez, delegada de CEO BirdLife, que han posat de manifest l'incompliment de la zona SEPA, el perill que suposa la pèrdua definitiva dels espais naturals si es desenvolupa el projecte i que hi ha un expedient administratiu d'infracció obert relacionat amb les compensacions de la darrera ampliació pendents des de fa dues dècades. Unes compensacions que han coincidit que són i han de ser la solució més extrema i l'últim recurs de moment no plantejat. L'associació internacional Stay Grounded, per la seva part, s'ha mostrat una mica més pessimista amb el recorregut de la via política i ha insistit en la necessitat de la mobilització social per a crear un clima de rebuig frontal i condicionar les decisions parlamentàries. Escoltem Lunes Dupé, activista de Stay Grounded.
4: Et nous, ce qu'on pense, c'est que la société civile, elle doit prendre ses responsabilités.
5: Nosaltres el que realment pensem és que la societat civil ha de prendre la seva responsabilitat i canviar l'equilibri de forces entre la societat civil i aquells qui prenen les decisions. El més important és convèncer el major nombre de persones, polititzar el major nombre de persones sobre l'impacte real de l'aviació i que la reducció del tràfic aeri és necessari, així com d'utilitzar diferents estratègies per seguir pressionant els representants polítics.
0: A més de l'alcaldessa, per part de l'Ajuntament del Prat, hi han acudit el tinent d'alcaldia de l'àrea d'urbanisme i habitatge, Rafa Duarte, qui ha moderat una de les taules, així com el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i serveis urbans, Joaquim Bartolomé, i el cap de medi ambient, Pau Esteban.
6: Gràcies, Ivan.
0: Gràcies.
7: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
6: I en aquest sentit continuem parlant encara d'aquest viatge a Brussel·les, perquè el programa Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, ha pogut entrevistar l'alcaldessa del Prat, Alba Baujordà, encara des de la seu del Parlament Europeu. Bou s'ha mostrat satisfeta de les diferents jornades que han permès estrènyer posicions amb actors rellevants d'àmbit europeu. En aquest sentit, l'alcaldessa manté la confiança en que Europa paralitzarà el projecte, com ja ho ha fet en altres projectes ampliacionistes d'infraestructures.
2: no podem tenir confiança en una administració que m'entorno cap al Prat amb aquests arguments més consolidats que mai, i sobretot crec que també puc dir que hem vingut aquí a explicar quina és la nostra experiència, quin és el nostre cas concret, però no com si fos només el cas del municipi del Prat, sinó que és un exemple extrapolable a molts altres indrets del nostre país, però també de la Unió Europea, i per tant sabem que hi ha moltes altres infraestructures, no només aeroports, que han pogut guanyar aquesta batalla, i que per tant sí que s'ha pogut fer prevaldre aquest sentit comú que nosaltres sempre esgrimim.
6: De moment, l'alcaldessa ha descartat tirar endavant cap recurs legal, tot i que està disposada, si escau, a arribar fins al Tribunal de Luxemburg en un debat que preveu llarg si Europa valida el projecte. D'altra banda, també ha negat, de moment, fer una consulta ciutadana. I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports, amb el Jonathan Marín González. La informació local torna dilluns a partir de les 9 al Planeta Prat. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana.

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc més de 40 segons d'un quart de 8 del vespre i avui al programa parlarem d'aquest aniversari, el 60è del Club Petanca del Prat, que demà organitza una jornada esportiva als Jardins de la Ribera. L'entitat potalava ha preparat un torneig amb la participació d'un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. I avui, doncs, hem tingut aquest migdia la presència de l'entrenador, del nou tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, que doncs encetarà ara aquest nou projecte a l'entitat potalava després de passar la temporada passada per l'Hospitalet. En aquesta edició tarda recuperarem l'entrevista d'aquest migdia amb el nou tècnic, on ens ha explicat doncs què ha esperat aquest projecte, com afronta aquest repte, i també li hem preguntat sobre la plantilla, perquè estem coneixent continuïtats i esperem ja l'arribada de nous fitxatges. Per tant, doncs, tot això ara en aquesta edició tarda, que com sempre doncs arrenquem ja, i des de la part tècnica ens acompanya la Valèria Incapia. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. Dit això, comencem. Benvinguts i benvingudes a Arrenca al Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i ho fem parlant de l'Associació Esportiva Prat, que està anunciant continuïtats. Ahir, per exemple, coneixíem la de Carlos García, el defensa central de 29 anys, que seguirà una temporada més amb el conjunt Potaló. Una plantilla que, doncs, està agafant forma. I d'això, i també de més coses, hem parlat aquest migdia amb el nou tècnic del Prat, amb Cristian Gómez. Go ahead and throw your stone, for you can't stop this, you can't stop. Què tal, Cristian? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé, molt content i amb moltes ganes de començar ja i sobretot gaudir, que és el que vull fer, i començar a competir a partir del 20 de setembre, que ha començat la Lliga, i preparar-nos bé abans.
0: Ara són dies de molta feina, tranquils, intensos, perquè esteu aquí confeccionant la plantilla.
1: Bé, al final, quan vaig entrar, ja més o menys les continuïtats estaven tancades, alguns fitxatges també, i ara queda dues cosetes per acabar de confirmar i tancar la plantilla. Llavors, són dies de treball, però bé, això el Dani ho està portant bé amb el José, i al final crec que la setmana que ve jo crec que ja estarà tot tancat i ja és per començar el 27 de juliol les proves físiques.
0: Amb el Dani, moltes converses també durant aquests dies, una miqueta perquè et posi al dia de, doncs això, el tema de jugadors, plantilla...
1: Sí, a diari parlem, i bé, jo quan ja vaig confirmar van confirmar que seria jo l'entrenador, doncs he vist diversos partits que estaven a la xarxa, i la veritat que content amb el que he vist, perquè crec que és del meu gust i crec que podrem fer una bona feina.
0: Com ha estat la teva arribada al club?
1: Bé, quan em va trucar el Dani per parlar i conèixer-me, jo ho vaig acceptar, perquè el Prat és un club que és familiar i que té una proposta de joc que va en sintonia amb la que m'agrada a mi. Òbviament no estava disposat a anar a qualsevol lloc després del que em va passar, sinó que volia anar a un lloc on fos feliç. I bé, aquí ho tinc tot, perquè ja et dic, la metodologia és el que a mi m'agrada, l'estil de futbol és el que a mi m'agrada, i bé, els dies que porto aquí, el club m'ha acollit molt bé, molt familiar, molt proper, i la gent, la veritat, que entusiasmada com jo amb el projecte i amb moltes ganes de començar i fer feina.
0: Jai Martos serà el teu segon entrenador. Aquesta ha estat una decisió teva, de l'entitat. Com s'ha pres?
1: Bé, em van donar l'opció de conèixer-lo, el vaig conèixer i la veritat que molt bé, va en sintonia amb el que jo vull. És bona gent, que jo també ho valoro molt, perquè jo al final al meu estat vull bona gent, perquè crec que això et dona un salt qualitatiu. Òbviament, no qualsevol persona que no està preparada, sinó que has d'estar mínimament preparat, òbviament, però també ser bona gent, perquè crec que els futbolistes s'han de sentir a gust també, i nosaltres en el dia a dia també. Llavors, el Javi és un tio del Prat, que coneix la casa, que coneix els jugadors, sobretot, que han sortit de la base, que és important, perquè crec que és un gruix important de la plantilla. Llavors m'ajudarà i ja et dic, va en sintonia, i és una persona que és bona gent, que és humil, que m'agrada com treballa el poc que hem treballat, i llavors crec que ho farem molt bé.
0: No sé si per edat som de la mateixa quinta o...
1: És una mica més gran, ell.
0: O sigui que no, sí, no? No, sí, he coincidit, sí. No? Llavors no us he trobat...
1: Sí, al terreny de joc, sí.
0: Sí,
1: sí que hem jugat, sí. Jo ara no me'n recordo molt bé, però sí que hem jugat a Tospi Prat, i jo crec que jugava. Ara no me'n recordo bé, perquè han passat molts anys, però sí que per les dates sí que...
0: O sigui que no et va sonar de no quan va dir el nom de Jaime Martos, dir, ah, va, ja sé qui
1: no,
0: és.
1: No, sí, òbviament. Òbviament que sí, sabia qui era. Ja sabia qui era perquè havia jugat al... Sabia... Bé, el futbol va ser del Barça, ja el coneixia, i després va jugar a primera divisió a Bèlgica i fora a l'estranger també, crec que va ser a Grècia. Llavors sí que el coneixia per al nom. Quan va vindre aquí al Prat ja el coneixia, i bé... Una persona que és de futbol, que és el que volia, però també bona gent, i que segur que treballarà i es deixarà l'alma, perquè a sobre és d'aquí i aquest sentiment de pertinença el té.
0: Ara parlàvem de la plantilla, i tu a l'acte de presentació deies que pràcticament ja estava la cosa al 80%. Això del 80% és perquè falta encara dos jugadors per arribar, que encara no s'ha decidit, o perquè està ja a punt de tancar-se i encara no es pot dir... Explica'ns això del 80%.
1: Bé, ara puc dir que és un 90B.
0: Ah, 90B, bé.
1: Sí, jo crec que són dos cosetes, que una està encaminada i l'altra podria ser, però si no és aquesta, serà una altra. Llavors, el que et dic, la setmana que ve estarà tancat, jo crec que ja al 100%.
0: Ets de plantilles llargues, plantilles curtes... Quina és la quantitat o la xifra de jugadors amb la que tu prefereixes treballar? Aproximadament,
1: evidentment. Dona igual, a l'Hospit tenia 23 jugadors i bé, dos jugadors amb dinàmica del primer equip, del juvenil. Llavors bé, ho portava bé perquè sempre hi ha baixes o algun jugador que està tocat. Llavors em dona igual. I sóc una persona que, un entrenador en aquest cas, que li agrada donar oportunitats, sempre i quan el jugador se la mereixi, no la donaré per donar. I això de guanyar 3-0 i la setmana següent al mateix 11 pot passar, sí, però a mi m'agrada molt que hi hagi dos o tres canvis, perquè així la gent quan vingui dilluns pugui pensar que en qualsevol moment pot jugar, i tant els jugadors com els porters, que se sentin que poden jugar, no tenir 15 jugadors i tenir 8 morts, com es diu al futbol, que és, no sentin que poden jugar. Això no és el que vull.
0: Tens alguna formació o formacions més o menys preferides en els teus equips?
1: Bé, a l'Hospi jugava un 4-2-3-1, però era molt, molt versàtil. Podíem sortir amb 3, podíem sortir amb 2 i 3 per dins, amb 2 i 4 per dins. Feia moltes coses i crec que aquí les puc fer perquè els jugadors ho entendran i la filosofia del club és la que és, però el camp que anem a jugar a futbol. Dona igual que amb 3 al darrere, amb 4 al darrere, dona igual. Jo a l'Hospi no traicionava la manera de jugar, i perquè era molt diferent jugar al camp de l'Hospi, que és molt gran, que en el camp de la Muntanyesa, per exemple, que és més petit, dintre d'unes condicions que són doncs una mica especials, però la idea de joc era la mateixa, perquè crec que es pot jugar a futbol a qualsevol terreny de joc.
0: Comentaves ara que havies vist uns quants partits del Prat, que estan una mica penjats a la xarxa per posar-te al dia. Quins jugadors del Prat, dels que doncs encara no han sortit, t'agradaven més o t'han agradat més?
1: Bé, no van jugar tots, els dos partits que he vist no estaven tots el que tindré, però sí que, per exemple, vaig veure el del Sant Mauro i Adri Ribas, el vaig veure la primera part i va ser un escàndol. Gustavo molt bé també, em agrada molt. Què més sabia? Buireu em va agradar molt. I pocs més sabien del partit del Sant Mauro, ara que ens recordi, No, crec que no n'hi havia més. I el dia del Martinenc estava Carlos García també, estava... Què més? Que pocs del que continuen que me'n recordi, però sí que és veritat que els altres els he vist i els conec, però d'aquests dos partits, aquests van ser el que més em van... que vaig dir, ostres, és l'estil que m'agrada i crec que podran fer feina. Àlex Plaza, que no me'n recordo, Àlex Plaza també.
0: I Àlex Plaza, que és un dels noms que coneixem que continuaran a la propera temporada.
1: Sí. Bé, t'he donat pistes, has escoltat els noms i bé, la cosa anirà per allà i amb més jugadors, i estic content perquè els coneixo i els que conec són jugadors de rendiment, i que crec que el que farem ho faran molt bé perquè ja saben aquest estil de joc més o menys com dintre dels meus matisos, però sí que saben el que jugarem i això em deixa tranquil.
0: Un dels noms que no continuarà en la propera temporada, però que no sé si estava en el teu full de ruta i que ha sortit per motius laborals, és el de Martín Lamelas, que no sé si era un futbolista que encaixava en el teu projecte i que, bueno, per decisions de la vida, doncs no el podràs tenir.
1: Un futbolista de la seva capacitat sempre encaixa. Òbviament, després s'han de veure en altres coses del treball o dins del vestidor com és, que això no tinc ni idea, perquè quan vaig entrar ja la decisió estava presa per crec que per part del jugador, i llavors no ho van poder parlar, però a veure, porta anys jugant aquí i és un jugador de nivell. De fet, el dia que vaig veure el Martinenc, ell va jugar de titular, va ser capità, i és un jugador que li vaig dir a José, diu, hòstia, és que parece Brahim, el del Madrid, com se mueve, ¿sabes? Però bé, no ha continuat i ja està. Desitjar-li el millor perquè jo no el conec ni he pres cap decisió quan aquest jugador, perquè al final crec que és un motiu seu, llavors no puc parlar més, però crec que és un jugador que té nivell.
0: La peça que et falta, aquest 90, que està ara en el 90%, que ha pujat un 10% en la plantilla, és un jugador de dalt, de baix, del mig?
1: Els dos són un de dalt i un de baix.
0: Un de baix.
1: Sí. Uh-huh. De dalt, gairebé de dalt, no és un nou.
0: Uh-huh. Sí, de posició.
1: Pot jugar, però és una mica més mitja punta.
0: I el 10% que ens falta per arribar al 100%, que encara això s'hauria de ver, és de dalt també?
1: No, és un jugador del mig. Un mitja punta i un lateral o central, que uh-huh. No et puc dir més, m'agrada ser molt directe, però és que no ho sabem si serà. No, de veritat, no, t'ho diria, no tinc problema, perquè al final se sabrà, però és o un central o un lateral.
0: T'ho pregunto perquè l'atac és una de les coses que ha penalitzat l'equip aquest any. En molts partits, doncs, la falta de gol, doncs, ha marcat alguns resultats que han estat adversos. Com esperes corregir aquesta mancança? Amb arribades, com les que estem comentant, amb algunes variants del que vam veure del Prat de l'any passat?
1: Si ens costava fer gol arribant tres vegades, doncs tindré que arribar a sis. És aquella. Si amb sis arribades no ens dona, doncs seran deu. I així. A mi m'agrada ser ofensiu. Moltes vegades, això ho aprens també, però a l'hospital doncs, era kamikaze d'això, perquè era sí que és veritat que tenia l'objectiu de pujar, i això quan vas empat a casa potser et fa prendre decisions de vamos, i en alguna t'agafen, però bé, tenia moltes ocasions i a vegades la ficava, a vegades no, però el que vull és que l'equip sigui ofensiu, i el 90% del partit és molt difícil, però aconseguir jugar a camp contrari, si juguem a camp contrari al final tindràs ocasions.
0: Et deies a la teva presentació que doncs la categoria era indiferent, no?, a l'hora d'agafar el projecte, i que sobretot el que et va decantar era el projecte del Prat, que és el que et va seduir per poder dir que sí, independentment doncs això, que no fos de tercera federació, sinó de Lliga Elit. De tot el que et van presentar del projecte, què és el que et va dir sí a l'oferta?
1: Bé, ho has dit bé, tercera o Lliga Elit, em donava igual, si entenc que a tercera l'objectiu hagués estat diferent, que hagués estat doncs, consolidar l'any després d'una temporada de Lliga Elit, però bé, ara l'objectiu canvia, però sí que és veritat que sempre que he vingut a jugar al Prat em donava la sensació de club familiar, club proper, i això m'agradava molt, i també el que et dic, l'estil que s'ha implantat aquí des de fa anys és el que em dona aquesta possibilitat, perquè sí que és veritat que a tercera he tingut alguna reunió, però no em brillaven els ulls perquè no em sentia còmode amb la forma de, o l'estil del club o l'estil de joc, i sé que no, a lo millor no haguessin tingut aquesta paciència de ostres, no m'agrada això perquè estem acostumbrats a una altra cosa, vull resultats. Aquí, òbviament, són els resultats el que manen, però dintre d'una ideologia de joc que és el que a mi m'agrada, i això era el que jo volia, perquè necessitava ser feliç i creure en el que jo crec, i aquí en el club creuen, llavors estic molt content d'haver donat aquest pas.
0: Quan vas sortir de l'Hospi, pensaves agafar un equip tan aviat, o tenies, no sé si pel teu cap havia passat, doncs dir, mira, jo passo del futbol?
1: Sí, totalment. El primer mes no volia saber res. De fet, és trist que per les coses que passen, el que tu has fet tota la vida, no tinguis ganes de fer-ho, però bé, van passar les setmanes, et truca gent i bé, el gusanillo este que diuen, però no em sentia còmode ni volia, i sabia que si tornava a entrenar tenia que ser a unes condicions que a mi m'agradessin i fos feliç. Llavors, quan va sorgir aquesta opció, m'han trucat 3-4 llocs. Més que trucades, han sigut reunions de interès i coses de fora també, però no sentia que era el moment, perquè ostres, no podia anar a un lloc on no estigués motivat ni fos feliç, i crec que aquí, per les condicions que he explicat, puc ser feliç i em deixaran treballar, i és això el que volia, i amb unes condicions on jo a més de la part futbolística, ho vaig dir, és que estic a 6 minuts en cotxe de casa, i això és important també, perquè si hi ha un resultat dolent o el que sigui, no estàs 40 minuts al cotxe, mierda, no, sinó que, ostres, arribes a casa, desconnectes i el dia següent surt el sol i tornarem a treballar, no? Però no estàs donant-li voltes i això, i és important per mi això també.
0: De la situació viscuda l'any passat amb l'OSPI, treus alguna lliçó apresa que creus que et servia de cara al futur?
1: Sí, no deixar de ser jo, perquè a vegades perquè el futbolista estigui còmode dins del terreny de joc, vols canviar alguna cosa i quan tu de veritat no creus, i crec que això em va penalitzar, perquè el jugador, si a aquest jugador no li surt bé el que jo proposo, no passa res, entrarà un altre, saps què vull dir? Perquè traicionava i quan l'equip anava bé, de fet no vam baixar del playoff en tota la temporada, estàvem lluitant per la primera posició, però quan hi havia un parell de resultats que no eren tal, jo volia canviar alguna cosa i el que estàvem fent estava donant resultats, eren protagonistes tots els partits, faltava ficar-la, que a vegades entra o no i a vegades ens feien mal de qualsevol tonteria, però érem nosaltres i a vegades canviava això i això podia donar voltes al jugador, que es podia marejar, i això crec que és el que canviaria. I bé, perquè en quant a la gestió del dia a dia i tal, crec que no canviaria res, perquè crec que el vestidor estava amb mi. De fet, el dia que va passar això, quan ho vaig comunicar a la plantilla després de l'entrenament, tota la plantilla pràcticament estava plorant de, hòstia, com pot ser, no queremos que se vaya, perquè no s'ho esperaven. Llavors això, i el cos tècnic igual, llavors això em dona arguments per veure que l'equip estava amb mi i el cos tècnic també.
0: Ara que has arribat al Prat, notes o tens la percepció de pressió pel que és l'entitat, pel que ha passat en els darrers anys, on doncs no s'han aconseguit els objectius fixats en el seu moment, la permanència, aquest darrer any doncs el no podia aconseguir aquest ascens, tens aquesta percepció de pressió o encara no?
1: Vinc d'un lloc on la pressió era maximíssima pel projecte, per la gent que estava al darrere, era màxima. Llavors em va servir de molt per curtir-me, i òbviament aquí hi ha pressió per pujar, perquè el Prat té que estar com a mínim a tercera, però jo, si no hagués estat mentalment preparat, no ho hagués agafat, i després del que va passar estic molt preparat per la pressió, sabré portar-la, i bé, crec que hi ha coses que un no pot evitar, i si perds doncs hi haurà crítiques, i això és algo que s'ha de conviure, i sobretot jo sóc el focus on van totes les crítiques, però em dona igual. Estic preparat i mentalment molt fort i preparat després del que em va passar, i ho sabré portar.
0: Deies a la presentació, anem partit a partit, per tant, objectius curts, però entenc que l'objectiu final al final és almenys lluitar per l'ascens i ficar-se, no?, almenys en el playoff.
1: Sí, jo aquí vull tornar l'any que ve, i que parlem de que estem preparant la temporada per tercera ref. Ara mateix firmem cada 5 anys i està tercera ref l'any que ve. Jo sí, ho firmo ara mateix, però el meu ADN, el que vull, és el que vaig dir, ganar el primer partit, després el segon, després el tercer, i poc a poc, i al final et posarà al teu lloc la classificació i els partits. Però l'any passat també van cometre, on jo estava, l'error de tenemos que ser campeones, i hi ha 4 o 5 equips que han pressupost com el teu, que volen el mateix, i quan vas segon, a tothom li sembla que és una merda el que estàs fent, quan estàs fent un treball molt bo. Llavors no vull cometre el mateix error. Si anem segons, estem a prop del primer, no passa res, treballarem, puja el primer i el segon, que això està, també és un avantatge, però que la gent no es posi nerviosa de, ostres, que vamos tercero. No, tranquil·litat, anem partit a partit, i al final, amb els jugadors que tindrem, la proposta i el partit a partit, crec que estarem on de veritat el Prat es mereix.
0: La Copa, com ha d'encarar el Prat la Copa? Com se l'ha d'aprendre? Perquè a vegades aquest tipus de competició poden distreure l'objectiu real, que és la temporada.
1: La Copa del Rei. Sí, bé, crec que és important, perquè a més em van dir que jugava el cap de setmana, llavors podem posar els que millor estiguin en aquell moment, i entre setmanes ara la Lliga, llavors el que et deia abans, com tindrem 23-24 jugadors que estic segur que qualsevol podrà jugar, me la prenc amb moltes ganes, perquè al final si passes a tocar un equip de primera divisió, i també és, això et dona visibilitat al club, als jugadors, al cos tècnic, i això és una motivació. Llavors en l'aprendent ens l'hem d'aprendre com un moment de felicitat, un moment per gaudir, però vingui el que vingui, si passem l'eliminatòria contra un equip de primera divisió, sortirem a guanyar amb els jugadors que tinguem millor disponibles i sortirem a guanyar. De fet, jo quan vaig estar a Sant Andreu de segon van jugar contra el Betis i els van passar per sobre i ens va faltar això per eliminar. Em va donar molta visibilitat, els jugadors ho van gaudir i és un dia especial pel club. I bé, si podem passar l'eliminatòria i ho donarem tot per passar-la, que el Prat pugui gaudir d'un equip de primera divisió.
0: O sigui que no hi haurà un equip A, un equip B, rotacions...
1: No, o sigui, és el que et dic, el que millor estigui en aquell moment jugarà, i és el que vull, que hi hagi 24 jugadors que quan arribi dilluns no pensi, buah, és impossible que jugui el diumenge perquè en té fumat el míster. No, això no passarà. Que vingui i pensi que pot jugar de veritat.
0: Com a jugador, com a futbolista, has passat per les files de l'Espanyol a primera divisió, has estat amb el filial del Real Madrid, grans clubs, amb categories importants, destacades. Consideres que aquest recorregut com a futbolista en l'elit t'aporta un element extra que, a diferència d'altres entrenadors que no han tingut a l'hora de gestionar jugadors?
1: Sí, totalment. Crec que al final el jugador, si et coneix, de primera t'escolta. I si quan t'escolta el que tu li dius li convenç, és més fàcil. Crec que una persona que no ha jugat a futbol, de primeres, el jugador potser no t'escolta tant o no està tan atent i te l'has de guanyar el doble. Jo crec que aquesta part, un jugador que ha estat a l'elit ja la té, llavors has de continuar mantenint la confiança dels jugadors. Crec que és important. Què ha après que a l'elit? Que més que ha après... a fer les coses, no. He après el que no s'ha de fer, que és el més important dels entrenadors. Llavors, jo sé el que he de fer, però el que més vaig aprendre va ser el que no s'ha de fer. I llavors ho intento aplicar amb els meus equips i de moment l'any passat crec que em va anar bé, sobretot amb la gestió dels jugadors i tàcticament, doncs, amb els meus matisos i les meves coses.
0: Ja per tancar, Cristian, breument, un missatge per l'aficionat de cara a aquesta nova temporada.
1: Bé, jo, òbviament, no es pot prometre l'ascens, perquè això depèn de molts factors, però sí que el que vull és que la gent que vingui a l'estadi, a Sagnier, que godeixi, que vingui a disfrutar dels jugadors, que els jugadors, òbviament, s'ho deixaran tot. O sigui, això sí que és innegociable. Estic dient que 24 jugadors jugaran, però si hi ha 3 que no van, aquest no gaudirà de minuts. Llavors, el que jo vull és que vagin, que quan l'aficionat vingui se senti identificat amb els jugadors, que digui esto es lo que yo quiero, que vayan, però cada mes juguin bé a futbol. Llavors crec que ho podrem fer bé, tindrem una bona plantilla i crec que amb els jugadors que tenim s'ho passaran bé.
0: Doncs Cristian, moltes gràcies per venir al programa, molta sort de cara a aquesta propera temporada. Si les coses et van bé, doncs aquí ens alegrarem molt, perquè això significarà que també doncs hi va molt bé al Prat. Que tinguis molt bon estiu, bones vacances, si fas alguna mica de vacances.
1: Sí, una mica.
0: I res, sort i encerts en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies per la invitació i tant de bo que ens veiem l'any que ve o aviat, que això voldrà dir que continuem.
2: Escoltes el Prat Esports.
0: I com us explicàvem a la portada, aquest dissabte, o sigui demà, es celebra el 60è aniversari del Club Petanca del Prat, una entitat històrica de la nostra ciutat i que celebra doncs una gran xifra aquest dissabte als Jardins de la Ribera amb una jornada esportiva, amb un interclub on participaran un gran nombre de clubs d'arreu de Catalunya. A més, hi haurà reconeixements a persones doncs que han tingut un gran impacte en l'entitat local. Us repassem tot plegat amb aquesta entrevista que hem tingut amb el seu director esportiu, amb Juan Antonio García.

Fins aquí el programa d'avui, com sempre. Marxem, agrair la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valeria Incapi. Els esports tornen dilluns a partir de 2:15. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adeu.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

Blues is alright. Roots Blues Radio es un mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Paladipalú.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

cuánta gracia.